0: Palafolls ho té ja tot a punt per l'edició de l'Estiu Jove 2026. Can Valla ha fet pública tota la programació prevista per aquest estiu pels joves de Palafolls. Entre les activitats previstes destaca els Joves en Marxa, una ruta de dos dies cap a la zona d'Olot, on es dormiran tendes de campanya i es gaudirà de les gorgues. També el curs de premonitors i premonitores, que inclou una setmana de formació a Can Valla i pràctiques al casal d'estiu d'infants del nostre municipi. Sobre la ruta Joves en Marxa, adreçada a nois i noies de 14 a 18 anys, des de l'organització han volgut destacar l'objectiu de cohesió de l'activitat. Segons diuen, no cal que els participants siguin molt esportistes. És una ruta per relaxar-se i cohesionar els participants. Pel que fa a les activitats més consolidades de l'estiu jove, tornen les sortides estrella a Waterworld i també a PortAventura. En ambdós casos, els joves disposaran d'un autobús que sortirà des del Fòrum Palatiolo de Palafolls. A més, el programa inclou un torneig de vòlei organitzat conjuntament amb l'Ajuntament de Blanes. Les inscripcions per totes aquestes propostes s'han de fer mitjançant una instància genèrica a través de la pàgina web de l'Ajuntament. Aquest any les inscripcions van començar ahir i acabaran el 7 de juny. Tot i que el tràmit és telemàtic, l'equip de Can Valla està a disposició dels joves al local del centre cada tarda per ajudar-los amb qualsevol dubte o dificultat amb el procés d'inscripció. I seguim parlant de joves perquè s'ha ajornat el taller de recerca de feina per joves el pròxim 17 de maig. El taller pràctic de recerca de feina que inicialment estava previst per aquest dimecres ha patit un canvi en el calendari. Finalment, la sessió es durà a terme el 17 de maig al local Jove de Can Batllà. Aquesta formació de caràcter gratuït està especialment adreçada a joves d'entre 16 i 29 anys que vulguin millorar les seves competències a l'hora d'accedir al mercat laboral. Durant el taller, els assistents aprendran a confeccionar un currículum atractiu i també es donaran a conèixer quins són els principals canals de recerca de feina. L'activitat tindrà lloc a les instal·lacions de Can Batllà de 5 a 7 de la tarda. Els interessats a participar-hi poden realitzar la seva inscripció enviant un correu electrònic a l'adreça plf.ocupació@palafolls.cat.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Maresme.
1: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
0: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia. I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimarts 5 de maig de 2026. La Generalitat creu que les millores en les línies de bus interurbà poden ser efectives passat l'estiu i ara les vol concretar amb el territori. Sergi Ferrer.
2: El pla aprovat per decret a llei la setmana passada suposarà la injecció en un total de 94 línies catalanes de 21 milions d'euros i mig, i entre les línies que se n'haurien de beneficiar hi ha les línies del Baix Maresme.
0: L'Ajuntament de Tordera exigeix una rectificació pública a l'emissora Flash FM per difondre acusacions falses contra la policia local, segons diuen Marc Tres Serres.
3: El consistori ha enviat un requeriment a l'emissora musical per la publicació d'un vídeo viral on una oient acusava de corrupció un agent que ja havia estat absolt judicialment.
0: Obertes les inscripcions per la cinquena edició del concurs Engalana't de Malgrat, Ona Malgrat.
4: El termini per inscriure's estarà obert fins al 22 de juny. Pel que fa als premis, el primer classificat rebrà 300 euros, el segon 250 i el tercer 150 euros.
0: I a Palafolls, Can Batlle presenta la programació de l'Estiu Jove 2026 amb rutes i sortides lúdiques. Melina Morilla.
5: El programa inclou també un curs de premonitors en pràctiques del casal d'estiu, un torneig de vòlei i les tradicionals sortides a Waterwall i a PortAventura.
0: I en esports, el Premià de Futbol perd contra el Torroella i ha d'esperar i guanyar per salvar-se. Martí Capçada.
6: El Premià de Futbol perd contra el Torroella per 4 gols a 2 i haurà d'esperar una setmana més com a mínim per fer-se amb la permanència. Els de Cristian Carriqui són 2 punts per sobre del descens i depenen de si mateixos per salvar-se.

0: Bona tarda. La Generalitat creu que les millores en les línies de bus interurbà poden ser efectives passat l'estiu i ara les vol concretar amb el territori. Sergi Ferrer, bona tarda. Què més en sabem?
1: Bona tarda. Doncs la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, van aventurar ahir, durant la presentació del nou pla de xoc en el servei de bus interurbà a Catalunya, que les mesures que s'hi contemplen podrien ser efectives d'aquí a 4 o 6 mesos, i també van dir que les accions que conté ara es volen afinar en converses amb l'administració local, consells comarcals i el conjunt d'operadores. El pla aprovat per decret llei la setmana passada suposarà la injecció en un total de 94 línies catalanes de 21 milions d'euros i mig, i entre les línies que se n'haurien de beneficiar hi ha les línies del Baix Maresme. Escoltem Nadal i Paneque.
2: Aquests 21 milions d'euros que explicarem estan d'alguna manera assignats a línies, però la quantitat que no explicarem és una quantitat indicativa, que hem d'acordar amb els ajuntaments, hem d'acordar amb les empreses quines són les millores que farem a cada territori. Diguem, nosaltres diguem, cal millorar el transport públic amb els hospitals del Maresme, d'acord, però cada línia l'haurem de negociar amb el Consell Comarcal, amb els ajuntaments. Tot això tardarem aquests 4 o 5 o 6 mesos.
3: I aquí estic convençuda, perquè sé que serà així, que comptarem amb l'ajut i amb el treball de tots els que sou aquí presents, regidor, regidor, alcaldes i alcaldesses, per tal de poder oferir conjuntament a nivell institucional i amb el sector privat el millor servei possible, i que a partir de setembre, octubre, comencem el curs escolar i el curs laboral amb uns serveis interurbans a l'alçada del que Catalunya mereix.
1: Recordem que d'un temps ençà la problemàtica del servei a les línies del Baix Maresme, la 803, 804 i 805, que connecten Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Cabrils amb Barcelona, ha donat peu fins i tot al naixement de la plataforma Millorem Bus, i que aquesta entitat, amb els ajuntaments afectats, van mantenir una reunió el mes de febrer amb el Departament de Territori per tractar justament sobre possibles millores, reunió en la qual ja se'ls va anunciar l'adopció d'aquest pla de xoc que ara s'ha aprovat. A més del pla de xoc, el decret aprovat pel govern també servia per allargar 6 anys les concessions amb les operadores, que en principi finalitzaven l'any 2028. Segons va dir la consellera, aquesta ampliació té a veure amb les inversions milionàries que hauran de fer per descarbonitzar la flota o per incrementar el nombre de vehicles, una inversió que demanarà més temps per poder-se amortitzar.
0: L'Ajuntament de Tordera exigeix una rectificació pública a l'emissora Flash FM per difondre acusacions falses contra la policia local. Marc Tres Serres, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Durant la sessió plenària de l'Ajuntament de Tordera, l'equip de govern ha informat de les mesures preses davant la difusió d'un vídeo a les xarxes socials que atemptava contra l'honor d'un membre de la policia local. Segons ha explicat l'equip de govern, l'Ajuntament es va veure amb l'obligació moral de defensar el servei públic i la integritat dels seus treballadors després que una emissora privada fes ressò d'unes declaracions falses. L'incident va tenir el seu origen en un fragment d'emissió compartit per l'emissora Flash FM a les seves xarxes socials la setmana passada. En aquest contingut, un oient afirmava que la policia local de Tordera era corrupta i facilitava dades que permetien identificar de manera directa un agent en concret. El consistori ha aclarit que els fets als quals es referia l'oient eren d'àmbit estrictament privat i van ocórrer fora de l'exercici de les funcions policials. Ho explicava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
5: També consta documentalment que l'agent al·ludit va ser absolt de forma plena i definitiva de la denúncia que va motivar el procediment judicial. Circumstància, a més, que converteix qualsevol imputació pública relativa als fets en una informació material i objectivament falsa. El contingut, a més, va ser emès per una emissora de ràdio privada, titular de concessió administrativa per l'ús de l'espectre radioelèctric. I, a més, va estar amplificat a través de plataformes de xarxes socials, incrementant, per tant, i notablement, la seva difusió pública i el potencial dany a la reputació tant a la persona afectada com al de la institució de la policia local i, per extensió, també de l'Ajuntament de Tordera.
4: Davant la gravetat de la difusió i el dany reputacional, tant per a la gent com per a la institució, l'Ajuntament va emetre un decret d'alcaldia sol·licitant la retirada immediata del contingut de les xarxes, una rectificació pública per part de l'emissora i l'adopció de mesures internes per evitar que es repeteixin situacions similars. El consistori s'ha reservat el dret d'emprendre accions legals per la vulneració del dret a l'honor i així mateix ha advertit que podria presentar denúncies davant el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el CAC, i les autoritats de protecció de dades per la gestió d'aquesta informació.
0: Gràcies, Marc. I els Mossos d'Esquadra han detingut el passat 16 d'abril un home a Arenys de Mar com a presumpte autor d'una agressió sexual a Canet de Mar. Ràdio Canet.
6: Segons ha pogut saber Ràdio Canet, la detenció d'un home de 30 anys de nacionalitat americana a Arenys de Mar està relacionada amb el cas de l'agressió sexual d'extrema violència que es va produir a Canet a principis de febrer. Mossos d'Esquadra, de moment, no han confirmat encara aquest aspecte, però es tractaria del mateix cas. La investigació va començar a principis de febrer amb l'ingrés d'una dona a l'UCI de l'Hospital Can Rutí de Badalona en estat molt greu. Presentava lesions de gran gravetat compatibles amb una agressió sexual i diverses fractures. En aquell moment, el presumpte agressor va ser posat en llibertat amb càrrecs i va aprofitar aquesta condició per fugir, motiu pel qual el grup de recerca internacional de fugitius va haver d'intervenir per la seva detenció definitiva. Es tracta d'un home de 30 anys amb antecedents als Estats Units per fets similars. Utilitzava diversos perfils falsos per contactar amb dones. Un cop es va guanyar la confiança de la víctima, la va extorsionar per aconseguir diners, la va aïllar del seu entorn familiar i la va agredir físicament i sexualment. El van detenir el passat 16 d'abril i va passar a disposició judicial per delictes d'assassinat en grau de temptativa, detenció il·legal, agressió sexual, delictes contra la integritat moral i extorsió. El jutge ha decretat el seu ingrés a presó.
0: Canviem de qüestions. El govern municipal de Calella destinarà 2,5 milions d'euros d'estalvi a inversions per aquest 2026. Sergi.
1: El govern municipal injectarà 2,5 milions d'euros al programa d'inversions del 2026 recorrent a fons procedents de l'estalvi pressupostari per renovar els serveis soterrats en diversos carrers del centre urbà. L'objectiu és millorar la xarxa de clavegueram i de pluvials. Ho ha anunciat l'alcalde de Calella, Marc Buch.
7: 2 milions d'euros que es destinaran a inversions. Bé, 2 milions i mig, per exemple, doncs, carrer Roser i carrer, un tram del carrer Riera, que canviarem clavegueram, serveis, el carrer Indústria, doncs, començarem a canviar tot el clavegueram i un tub que, de pluvials que no es veu que passa per sota, perquè el carrer està molt malmès. Començarem pel primer tram de Sant Jaume fins a Bruguera, però després anem fent els altres trams. Això vol dir que tenim moltes ganes de fer coses.
1: En paral·lel, l'alcalde ha evitat concretar de moment si es repetirà com a candidat de Junts a les pròximes eleccions municipals del maig del 2027. Ha deixat oberts tots els escenaris.
7: Quan sigui el moment de prendre la decisió, doncs ja ho anunciaré i, evidentment, doncs no seré temerari, i si crec que haig de seguir, doncs ja ho anunciaré quan toqui, i si crec que no haig de seguir, doncs també ho anunciaré quan toqui, perquè el que no vull jo, doncs, és que tot el projecte i tota aquesta bona feina que s'està fent es pugui perdre. Per tant, si no sóc jo, segur que serà el 4, que també ho farà igual de bé o millor que jo.
1: Marc Buch va encapçalar la llista electoral de Junts a les municipals del 2023, tot i que la formació de Carles Puigdemont hi havia situat anteriorment a Josep Grima, que és l'actual primer tinent d'alcaldia. Finalment, l'alcalde també ha esquivat confirmar si Detallets actuaran a les barraques de la Minerva després que el duet mataroní publiqués les dates de la nova gira que fa pels més cafeteros, amb la reserva del dimarts 22 de setembre per a una població del Maresme que coincidiria amb la vigília de Festa Major.
7: M'agradaria molt que vinguessin, però fins on jo sé, de moment no hi ha res confirmat, per tant, el temps dirà.
0: Gràcies. I Vox Tordera critica l'Ajuntament per oferir sessions d'informació per regularitzar papers. Marc.
4: Sí, el grup municipal de Vox a l'Ajuntament de Tordera ha denunciat en un comunicat que el consistori hagi organitzat dues reunions informatives extraordinàries adreçades específicament a immigrants en situació irregular, amb l'objectiu d'explicar-los el procediment administratiu corresponent i facilitar-li el procés i oferir-los acompanyament. Des de Vox Tordera consideren inadmissible que l'Ajuntament destini recursos municipals a afavorir i assistir persones que es troben en situació irregular. Escoltem el regidor de Vox, Eric Pérez.
8: Este Ayuntamiento de Tordera va a hacer de dos reuniones extraordinarias para explicarle a estas personas el proceso que deben hacer y una especie de acompañamiento y facilitarle la documentación que necesitan. En cambio, las personas de aquí, los de casa, tenemos que hacer largas colas, esperar muchísimo tiempo, pedir cita previa incluso en algunas ocasiones, y lo vemos un sesgo comparativo y una injusticia total hacia los de casa.
4: D'altra banda, la regidora d'Atenció Social, Toni García, recorda que l'Ajuntament es limita a facilitar els documents que la normativa estatal contempla i que les sessions extraordinàries tenen la voluntat d'informar de les gestions que necessiten fer als immigrants per regularitzar la seva situació. Vox a Tordera ha sol·licitat, d'altra banda, informació al consistori sobre la nacionalitat d'aquestes persones i el nombre d'immigrants en situació irregular al municipi. De moment, l'Ajuntament reconeix haver atès 171 immigrants en situació irregular regular. Des de Vox defensen que els recursos públics s'han de destinar prioritàriament als espanyols i als veïns del municipi de Tordera.
0: Moltes gràcies. L'Hospital de Proximitat de Televisió Mataró i La Xarxa i Justo Molinero reben el Premi Nacional de Comunicació. Martí Capçada, bona tarda.
9: Bona tarda, Gemma. Així és. Aquest matí han transcendit els periodistes, mitjans i produccions que enguany rebran els Premis Nacionals de Comunicació que atorga el Govern de la Generalitat, i dos d'ells se'n van cap a Mataró. La producció d'Hospital de Proximitat, que firmen a quatre mans TV Mataró i La Xarxa, s'endú un exaequo amb el Diari de Sabadell al Premi Nacional de Comunicació de Proximitat, mentre que l'històric periodista radiofònic Justo Molinero rep el Premi Nacional d'Honor per la seva trajectòria. En el primer cas, el govern diu que Hospital de Proximitat ha sabut apropar amb sensibilitat la realitat del sistema sanitari als espectadors, donant veu tant als professionals com als pacients. La sèrie, que ja arriba a la segona temporada, ens ha mostrat històries reals de centres hospitalaris com l'Hospital de Mataró. Pel que fa a Molinero, se li reconeix una trajectòria de gairebé 45 anys al capdavant de Ràdio Teletaxi, i també haver dignificat la ràdio popular, fer-la créixer i convertir-la en una eina de cohesió social. Altres premis d'aquest any són la plataforma 3CAT, amb el Premi Nacional de Comunicació Digital, RAC1, amb comunicació radiofònica, Ràdio Televisió Espanyola, Catalunya, amb comunicació televisiva, i Esther Vera, amb el Premi Nacional de Premsa. Els premis es lliuraran el 19 de maig a Sabadell.
0: Seguim avançant. Sant Vicenç de Montalt acollirà aquest diumenge 10 de maig una nova campanya de donació de sang i plasma. Martí Capçada, en tens tots els detalls.
9: Correcte. La iniciativa està organitzada pel Banc de Sang i Teixits amb la col·laboració de l'Associació de Donants de Sang del Maresme i també la Regidoria de Salut. Per participar-hi és imprescindible reservar hora prèviament al web donarsang.gencat.cat o bé trucant al 93-557-3566. Pot donar sang qualsevol persona d'entre 18 i 70 anys que pesi més de 50 quilos i tingui una bona salut. En el cas de les dones, no poden estar embarassades. A més, cal deixar passar 2 mesos entre donacions. Pel que fa al plasma, els requisits són exactament els mateixos, tot i que si has donat sang hauràs d'esperar un mes abans de poder fer una donació de plasma. Tots els grups sanguinis són necessaris, però recorda especialment la importància del grup AB, ja que és donant universal del plasma.
0: Gràcies, i ja estan obertes les inscripcions per la 5a edició del concurs Engalana't de Malgrat. On a Malgrat?
10: Doncs així és, la vila es prepara per celebrar una nova edició del concurs Engalana't, una de les iniciatives més esperades de la Festa Major, on els veïns dels diferents barris de Malgrat decoren els seus carrers amb una temàtica específica. El termini per inscriure's estarà obert fins al 22 de juny. Les inscripcions es poden formalitzar enviant un correu electrònic a comissiodefestesmalgrat@gmail.com. Repetim, comissiodefestesmalgrat@gmail.com. Les bases del concurs es poden consultar a través del web de l'Ajuntament. Pel que fa als premis, el primer classificat rebrà 300 euros, el segon 250 i el tercer 150 euros. També hi haurà un premi del jurat popular, valorat en 50 euros, que es decidirà mitjançant votació oberta a la ciutadania. A més, tots els carrers participants que no obtinguin premi rebran un diploma i un obsequi en reconeixement a la seva implicació. En l'edició anterior, el primer premi se'l va endur al carrer Sant Pere, el segon al carrer Ramon Turró i el tercer al carrer Mahó, qui també va guanyar el premi per votació popular.
0: I les festes de barri a Llavaneres arriben a Can Sants aquest dissabte 9 de maig. Martí Capçada.
9: Així és, com tu bé dius, Gemma, les festes de barri de Llavaneres continuen aquest dissabte 9 de maig amb una nova trobada al barri de Can Sants. Després del tret de sortida el passat 2 de maig a Sant Pere el Valís, la iniciativa arriba ara amb un sopar a la fresca i música amb DJ al carrer de Sant Pere. Amb aquesta proposta neix l'objectiu de dinamitzar la vida als barris i també fomentar la convivència entre veïns. L'activitat començarà a les 9 del vespre amb un sopar obert a tothom. Cada família podrà portar el seu propi menjar i beguda, però també hi haurà l'opció de comprar un tiquet per 6 euros, que inclou un entrepà de botifarra a la brasa i una beguda. La recaptació es destinarà a l'entitat Llevaneres contra el Càncer. Durant la nit també hi haurà un servei de barra gestionat per aquesta mateixa associació i la vetllada continuarà amb música a càrrec d'un DJ. Les persones interessades, especialment el veïnat de Can Sants, ja poden reservar taula i tiquets de sopar a través d'un formulari habilitat al web.
0: Gràcies, Martí. I Canet de Mar impulsa dues xerrades per orientar famílies en la criança d'infants i adolescents. A Ràdio Canet.
6: L'Ajuntament de Canet de Mar, amb el suport de la Diputació de Barcelona, organitza per aquest dijous dues xerrades adreçades a famílies per oferir eines i orientació en l'acompanyament dels fills i filles en diferents etapes del seu desenvolupament. Les sessions se centraran en la infància i l'adolescència i proporcionaran recursos pràctics per reforçar els vincles familiars i afavorir el benestar emocional. Rosabel Madrid és regidora d'Educació.
11: Hi ha dues xerrades adreçades a famílies que us poden ajudar a moments claus de la criança, perquè segur que alguna vegada t'has preguntat: ho estic fent bé? O com els acompanyo quan comencen l'escola? Com gestiono els canvis als primers anys? I més endavant, com entenc l'adolescència sense perdre el vincle?
6: La primera xerrada es titula Escola i família, l'inici d'una bona relació, i tindrà lloc a les 5 de la tarda al tema C Odeon. S'adreça a famílies amb infants en educació infantil. A les 6 de la tarda i en format online es farà la segona xerrada, que porta per títol La dificultat d'acompanyar els adolescents, eines per ajudar els fills i filles a créixer. Està adreçada a famílies amb joves d'entre 12 i 16 anys. Per participar-hi cal inscriure's omplint un formulari que trobareu al web municipal.
0: Més qüestions. Margarita Valls és la nova presidenta de Càritas Calella. Sergi Ferrer.
1: Càritas Calella ha iniciat una nova etapa amb la renovació de la seva junta el passat mes de març, situant Margarita Valls al capdavant. Tot i el relleu, l'entitat manté una línia continuista, ja que la majoria de membres ja formaven part de la junta. La nova presidenta ha explicat que el seu nomenament va arribar a proposta de qui fins fa poques setmanes ocupava el càrrec, mossèn Cinto Busquet, i amb el suport unànime de l'equip.
12: Mossèn Cinto, que era el president, va dir que ell havia de ser només conciliari, que ell el càrrec de president no era el que tenia que desenvolupar, i em va dir que fos jo la presidenta. Va proposar-ho aquell mateix dia, jo vaig quedar així una mica, bueno, jo ja formava part de la junta feia anys, vaig quedar una mica sorpresa. Va haver-hi votacions i tothom va dir pues, que ho sigui la Margarita. Dic, bueno, pues vale, pues serà la Margarita, i aquí estic. Però sincerament, vull dir, ja fa anys que estic a dintre de Càritas i de la junta formo part també fa temps, vull dir que continuarem desenvolupant les nostres tasques pues, el millor que puguem.
1: Un dels pilars econòmics de l'entitat és el Rober, que actualment és la principal font d'ingressos de Càritas Calella. Hi participen 21 persones voluntàries i els recursos obtinguts amb la venda de roba de segona mà, que permeten finançar diversos projectes socials. Aquest dilluns, la nova presidenta, juntament amb Remei Moré i Sònia Pruna, han parlat del tancament de l'economat del carrer Balmes a principi d'any. Segons expliquen, el canvi va generar incertesa inicial entre algunes famílies usuàries, especialment mentre s'implementava el sistema de targetes una d'elles gestionades per serveis socials. El canvi de model ha comportat també un augment de persones derivades al menjador social del Poble Nou, que actualment serveix una cinquantena de dinars diaris. Des de la pandèmia, però, el servei ha canviat el format i ja no permet menjar-hi a l'interior. Càritas manté actius diversos projectes, els tallers d'acollida lingüística i el servei d'assessorament jurídic. L'entitat atén diàriament entre 6 i 10 persones noves en situació de vulnerabilitat, moltes d'elles amb problemes d'habitatge.
0: I a Palafolls, Can Batlle ha presentat la programació de l'estiu jove 2026 amb rutes i sortides lúdiques. Melina Morilla.
13: Així és, Can Batlle ha fet pública tota la programació prevista per aquest estiu pels joves de Palafolls i també Rodalies. Entre les activitats previstes destaca el Joves en Marxa, una ruta de dos dies cap a Olot, on es dormirà en tendes de campanya i es gaudirà de les gorgues. També el curs de premonitors i premonitores, que inclou una setmana de formació a Can Batlle i pràctiques al casal d'estiu. Sobre la ruta dels joves adreçada a nois i noies, des de l'organització han informat que l'objectiu és cohesió de l'activitat. Segons han dit, no cal que els participants siguin molts esportistes, és simplement una ruta per relaxar-se. Pel que fa a les activitats més consolidades, tornen les sortides Estrella a Waterworld i també a PortAventura. En ambdós casos, els joves disposaran d'un autobús que sortirà des de Palafolls. A més, el programa inclou un torneig de vòlei organitzat a Blanes. Les inscripcions per a aquestes propostes s'han de fer mitjançant una instància genèrica al web de l'Ajuntament. Van començar ahir i s'acabaran el 7 de juny. Tot i que el tràmit és telemàtic, l'equip de Can Batlle està a disposició dels joves al local del centre cada tarda per ajudar-los amb qualsevol dificultat dins del procés d'inscripció.
0: Gràcies. I l'exposició Gaza, les seves càmeres, els nostres ulls, ja es pot veure a la Biblioteca La Cooperativa de Malgrat de Mar. Ona Malgrat.
10: Sí, fins al 15 de maig, la Biblioteca La Cooperativa acull l'exposició Gaza, les seves càmeres, els nostres ulls, un recull fotogràfic que mostra les conseqüències de la guerra entre Israel i l'organització paramilitar Hamas, conflicte iniciat a l'octubre de 2023 i que ha desembocat en un genocidi cap al poble palestí. Així ho va determinar l'ONU al setembre de 2025. La mostra fotogràfica compta amb la participació de 8 fotoperiodistes palestins, alguns d'ells premiats per millors fotografies. L'exposició arriba a Malgrat després de passar primer per Vic, on originalment comptava amb unes 100 fotografies, però per temes d'espai s'ha acabat reduint l'exposició a prop de la meitat. L'entitat Malgrat acull, juntament amb la biblioteca i l'Ajuntament, ha estat l'encarregada de portar al municipi aquesta mostra. Després de l'exposició a Malgrat, es preveu que aquesta es vagi mostrant a altres indrets de Catalunya.
0: Gràcies. I el Consell d'Infants a Palafolls convida a descobrir el patrimoni local amb una visita guiada lúdica. Melina.
13: El Consell d'Infants té a punt ja la seva primera gran activitat. Després de rebre l'encàrrec de posar en valor el patrimoni local, els infants han estat treballant en diferents grups per apropar la història de Palafolls a la ciutadania. L'activitat central del projecte és una visita guiada, dissenyada i conduïda pels mateixos nens i nenes. No serà una visita convencional, sinó que s'ha preparat com un joc de preguntes. Tal com han indicat els mateixos consellers, per poder avançar d'un punt a un altre del recorregut, els participants hauran d'encertar les qüestions que els plantegin. La cita serà el proper dissabte 16 de maig a les 10:30 del matí a la plaça Major davant l'Ajuntament. Allà tindrà lloc la primera prova del joc. Per participar en aquesta descoberta del patrimoni és necessari inscriure's prèviament a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls. A banda de la visita, el Consell també ha posat en marxa altres iniciatives per fomentar la participació i el coneixement del poble. D'una banda, durant tot el mes de maig hi haurà una enquesta oberta a xarxes socials per saber quin coneixement té la població, i d'altra banda, un dels grups de treball ha inventat una història sobre el poble que es presentarà pròximament.
0: I en esports, el Premià de Futbol perd contra el Torroella i ha d'esperar i guanyar per salvar-se. Marc Tres Serres.
4: Sí, el Premià de Futbol va perdre contra els de Torroella de Montgrí del Baix Empordà 4-2 i haurà d'esperar una setmana més, com a mínim, per fer-se amb la permanència. Els de Cristian Carriqui són 2 punts per sobre del descens i depenen de si mateixos per salvar-se. Tot passa per sumar els màxims punts a les últimes 2 jornades o esperar que els rivals punxin. De fet, només el Parets i el Banyoles podrien complicar la vida als premianencs, perquè el filial del Sant Jaume d'Olot i el Mollet ja són equips descendits a segona catalana. Mal partit a Torroella, ja que el rival va anotar 4 gols amb un bon domini i els premianencs només van poder maquillar el marcador. Joan Bordallo i Malamín van anotar els gols. El proper duel serà directe entre Premià i Banyoles. Guanyar pot significar fer-se amb la permanència. El partit, diumenge, al Municipal a les 6 de la tarda.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
14: Com ja indicàvem aquest matí, de mica en mica la nuvolositat va en augment aquí a la comarca. De fet, ja s'han començat a produir els primers ruixats en alguns sectors del sud del Maresme. Precipitacions de moment poc important, però com ja hem comentat, esperem que aquesta tarda les pluges es vagin fent més generals en el conjunt de la comarca. Unes precipitacions sempre irregulars, no plourà a tot arreu, ni a tot arreu ho farà amb la mateixa quantitat, però com ja va passar ahir a la tarda i que a Tordera, per exemple, es van acumular 16 litres per metre quadrat, avui podrien tornar a tenir puntualment en algun sector doncs, precipitacions una mica més destacables. D'entrada s'espera una tarda en la qual els vents bufaran fluixos del sector sud i la situació marítima continuarà com fins ara, dominada bàsicament per la maror a marees de mar de fons. Temperatures avui més o menys com les d'ahir. De cara a demà s'espera un temps tranquil, un temps més estable, de tota manera amb nuvolades a la tarda, sense descartar alguna gotellada puntual cap a l'àrea del Maresme Nord, i amb vent que continuarà fluix en conjunt, amb una situació marítima que es mantindrà dominada per la maró, amb lleugera mar de fons que anirà disminuint amb el pas de les hores. Les temperatures demà al migdia pujaran una mica, de nit es mantindran sense grans canvis o fins i tot encara poden arribar a baixar una miqueta més en relació a la nit anterior. De cara a demà passat, dijous, tranquil·litat meteorològica amb alguns núvols poc importants, i divendres, ara per ara, el temps que farà és una mica una incògnita, ja que alguns mapes ens donen pluja, altres no. Creiem que no hi haurà precipitació fins dissabte, però bé, en qualsevol cas, ja ho anirem veient al llarg dels pròxims dies.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies. Anirem veient l'evolució del temps als pròxims dies. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem tenim diferents seccions. Tenim música amb en Sergi Ferrer, qui ens presenta un nou grup, també a nous tastets de llengua amb en Martí Capçada. I tot això serà d'aquí a 3 minuts a l'Ona Maresma. No marxeu, fins ara.
15: La xarxa de comunicació local.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
4: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
5: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
6: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
3: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
7: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
3: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
8: per començar aquests canvis de direcció, que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
3: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Doncs va, som-hi, moment de fer el repàs a les xarxes socials. Avui amb la Melina Morilla. Bona tarda, Melina.
2: Hola, Gemma, què tal? Com estàs?
1: Molt bé. I tu què tal? Com va aquest dimarts?
2: Aquí estem amb el dia una mica trist, però bé, no?
1: Sí. Així, l'ambient. Avui el temps està doncs, rarot, però vaja, per això ara farem aquesta secció de xarxes per animar-nos. Al Maresme, què podem destacar avui, Melina?
2: Doncs no sé si és molt animada la notícia que us porto de la comarca, però la Fundació Maresme ha impulsat una nova campanya, en aquest cas es diu Error 404, per crear un centre ocupacional davant la manca de places. La manca de recursos per l'atenció de persones adultes amb discapacitat intel·lectual ha arribat a un punt crític al Maresme. De fet, la Fundació Maresme per això ha presentat oficialment la seva iniciativa Error 404, centre ocupacional no trobat. Una acció de sensibilització i captació de fons que pretén revertir la situació de vulnerabilitat que viuen actualment més de 60 persones que no poden accedir a cap recurs ocupacional. Aquesta xifra, segons adverteix l'entitat de Mataró, podria créixer pròximament a causa de la graduació de nous alumnes provinents de l'Escola d'Educació Especial Les Aigües.
1: Molt bé, això pel que fa a la comarca. En clau internacional, què és notícia?
2: Doncs l'Iran ha acusat els Estats Units de matar 5 persones d'embarcacions civils. Sobre el paper, la treva entre Estats Units i l'Iran continua vigent sobre el terreny, però les accions armades dels dos països en les últimes 24 hores indiquen el contrari, la tornada de les hostilitats a gran escala sembla més propera que mai. Mentre aquest dimarts els Estats Units han anunciat la destrucció de 6 llanxes militars de la Guàrdia Revolucionària Iraniana que s'encarregaven d'impedir el pas de vaixells per l'estret d'Hormuz, el règim dels ayatolàs ho ha desmentit i ha afirmat en un comunicat oficial.

0: sigui alegria.
1: Totalment d'acord. Doncs mira, portem unes quantes expressions i frases fetes relacionades amb això, amb les flors, o amb la paraula flor, més ben dir, val? La primera és l'expressió en flor. Què vol dir l'expressió en flor? Vol dir en l'estat de major perfecció o bellesa. Va? Els cirerers en flor és quan estan més bonics. D'acord?
0: D'acord.
1: Tenim també, per exemple, l'expressió ser tot flors i violes, que vol dir quan tot va bé, no? Normalment, però, s'utilitza en negatiu.
0: Sí, això t'anava a dir.
1: No són tot flors i violes, és a dir, no sempre tot va bé, va fluid i això, i va bé. Per tant, pot ser en positiu, la podem fer servir en positiu, o en negatiu, que és normalment com s'utilitza.
0: Però tens raó, que jo en positiu et diria que mai l'he escoltat,
1: O sigui, no, sí, també,
0: Ah, sí? Ah, doncs mira, si podés, nosaltres a casa és sempre com quan estàs passant una mala època o t'ha passat alguna cosa dolent, dius, bueno, Martí, no són tot flors i violes.
1: No, no, però la podries fer servir
0: en
1: positiu.
0: Ah, doncs mira, ens ho apuntem.
1: Val? La següent que tenim és la tercera és estar una cosa en la flor de... podem dir la flor de la joventut, la flor de la vida, la flor de l'edat, evidentment vol dir en plena joventut o en la millor època de la vida, no? Està en la flor de la vida, en el moment àlgid, en el millor moment, val?
0: Tu diries que estàs a la flor de la vida, Gemma? O què?
1: No, jo crec que ja m'estic pensant.
0: No, home, no, per favor. No diguis això. Bueno, passem a la següent, no ens fiquem al fregat.
1: La següent que us porto és néixer amb la flor al cul. Aquesta també es diu molt, no sé,
0: sí,
1: almenys a casa meva.
0: Sí.
1: Néixer amb la flor al cul significa tenir molt bona sort. Val? Parla això, de l'atzar, de la sort. Ostres, hi ha gent que sembla que hagi nascut amb la flor al cul.
0: Això sempre s'atribueix com a persones específiques, no? Com que dius, és que aquesta persona té una flor al cul.
1: La Maria té la flor al cul, sempre li surt tot bé. Sí, sí. La següent que us porto és a flor de... aquesta potser no és tan coneguda. Significa a la superfície de... val? A flor d'aigua, a la superfície, a dalt de tot, o a flor de terra, a dalt de tot, val? A la superfície. Aquesta és menys coneguda.
0: Sí,
1: no?
0: Jo et diria que l'única manera que ho he sentit és a flor de pell, poder que
1: és
0: referent a les emocions, potser.
1: Sí,
0: o...
1: sí, sí.
0: Però aquestes altres no, veus, ja.
1: I l'última d'aquesta primera tanda és l'expressió tirar floretes. A mi aquesta m'agrada molt dir-la o ensenyar-la aquí en els alumnes que venen a fer els cursos de català, perquè trobo que quan, moltes vegades quan la gent vol dir això, la primera paraula que li ve al cap és la castellana, val? Que és un piropo. D'acord?
0: Ah, però a què et refereixes a la castellana?
1: Bueno, que a la gent li costa saber aquesta expressió en farfeta.
0: Ah, vale, pot ser.
1: Trobo
0: sí,
1: que la
0: sí.
1: gent, sempre quan vol dir una cosa així, li surt primer la castellana,
0: sí.
1: que en comptes de dir tirar floretes.
0: Que nosaltres
1: que
0: podeu tenir
1: fer
0: ja...
1: compliments.
0: Som tan d'aquí que ens costa més al revés, però sí, t'entenc.
1: Val, doncs era això, recordar que floreta, a part d'una flor petita, és una paraula afalagadora que hom... diu a una altra persona per lloar les seves habilitats, les seves aptituds, val? I amb el verb amb què s'utilitza normalment és tirar floretes, és a dir, fer compliments, dir coses boniques a algú altre, d'acord?
0: D'acord. Tens alguna coseta més, oi? Crec, encara?
1: Sí, doncs relacionat amb les flors, volia recordar que molts noms de flors també són noms de persona. S'han agafat els noms de les flors per...
0: És veritat,
1: Sí, exacte. Per inspirar noms de persones. Així, doncs, per exemple, tenim Violeta, Rosa, Margarida o Margarita, Dàlia, Jessamí, Paònia, Camèlia, Hortènsia, Petúnia i, com a nom de noi, Narcís, que també és una flor.
0: M'agrada, perquè ara diré un secret d'aquí dels tastets, però estic mirant el guió i ja

0: veig que t'has saltat els menys comuns, que ja ho veig bé, eh? Perquè quins noms estic veient aquí.
1: És que n'hi ha algun que fins i tot em costa de pronunciar,
0: sí,
1: a mi,
0: sí,
1: i no,
0: sí,
1: el direm,
0: sí,
1: ara.
0: Vale,
1: vale,
0: no
1: que
0: el direm,
1: aquí en secret.
0: Però bueno, que encara la gent sàpiga que n'hi ha molts més, sí, però està, sí, clar, sí, que aquests són els més coneguts.
1: I també podríem afegir-hi Flora, Roser, que n'hi ha moltíssimes a Catalunya, val? I noms també més moderns, perquè aquests que hem dit i alguns dels que m'he saltat són realment una miqueta ja antiquats, eh? Alguns de molt moderns, com per exemple Eura, Roura, Alzina, Om, que són una nova fornada de noms relacionats o inspirats en la natura, però que avui dia veiem molts nens petits, no?, que tenen noms inspirats a això, en plantes, arbres, flors.
0: És veritat, eh? No havia fet mai aquesta reflexió, però és molt exagerat la quantitat de noms que hi ha relacionats a això, amb la natura,
1: sí.
0: I n'hi ha de molt macos.
1: Sí, sí. I acabem el tastet d'avui amb un refrany molt popular, val? I molt útil, jo el faig servir bastant, que diu que una flor no fa, mira, em costa de dir-ho, perquè a mi em surt estiu, és una mica la deformació de la paraula, però es pot dir perfectament, val? Una flor no fa estiu, però clar, em direu, però si no m'has dit que estàvem fent un tastet de primavera i que les flors, no?, es relacionen amb el mes d'abril, amb el mes de maig, la primavera, doncs us volia explicar una petita curiositat, val? Manel Cuyàs, que és escriptor i periodista mataroní, val?, bastant conegut, ens aclareix que segons Josep Pla, que alhora ho treu de Coromines, aquest refrany, una flor no fa estiu, es refereix a la primavera també, perquè abans abans del calendari gregorià amb què ens regim avui dia, hi havia 5 estacions. La primavera pròpiament era en els mesos de març i abril, i l'estiu els de maig i juny. I després venia la canícula. Per tant, sí que té una mica, o sigui, té relació amb el mes de maig.
0: Canícula és el nom de l'altra estació.
1: Sí,
0: que...
1: sí, per tant, una flor no fa estiu, sí que té relació amb el mes de maig.
0: Vale.
1: Val? No és que estigui, no és que hi hagi un decalatge temporal, d'acord? En aquest cas, en tot cas, vull dir, de flors, doncs n'hi ha tot l'any, val? I de refranys com aquest, val? En podríem trobar de similars, com per exemple, una oraneta no fa estiu, o oraneta arribada, primavera començada. No sé si el sabies, aquest.
0: No el sabia. Sabia el d'això, de que una flor no... Jo et diria que, és clar, això és el típic que es deu dir, ho comento per si a alguns li passa el mateix. Jo sí que a casa meva diem una flor no fa primavera.
1: Ah, sí, eh?
0: Sí, però ho devem dir malament, o sigui,
1: no.
0: Ja és això que passa, que potser ja va anant... Però és molt interessant això que ens has dit, perquè mira, la forma correcta és una flor no fa estiu, i ara sabem això també de les 5 estacions.
1: Però
0: és, a dir...
1: és veritat que en relació amb això que dius, que n'hi ha d'altres de similars, eh? Per exemple, també he sentit alguna vegada una flor no fa estiu ni dues primavera.
0: Vale. Doncs clar.
1: O una flor no fa estiu ni una rosa primavera. És a dir que els refranys varien, tenen petites variacions.
0: Suposo vull dir que també és una mica la gràcia,
1: sí,
0: no? dels
1: i tant,
0: refranys.
1: I tant. I per acabar, doncs, explicar-vos, per si algú no sap quan s'ha de fer servir un refrany com aquest, el que significa, quan diem una flor no fa estiu o una oraneta no fa estiu, quan una cosa no serveix com a norma, si per exemple una persona, no sé, posem per cas, no fa mai els deures, no estudia, i un dia s'inspira i es posa a estudiar, doncs el que diran a casa seva és sí, però una flor no fa estiu. És a dir, això no és la norma o la tònica general. Per tant, abans de dir aquesta persona ha fet un canvi, és bon estudiant, ha de passar més d'una vegada, eh?
0: Ja, és a dir...
1: amb una vegada no n'hi ha prou,
0: és
1: eh?
0: És una frase molt de mare o de pare, eh? O sigui, ja, jo l'he escoltat més d'un cop.
1: A tu te l'han dit
0: sí,
1: més d'una
0: sí,
1: vegada,
0: sí,
1: eh,
0: ja Martín? Ho pots intuir.
1: Doncs fins aquí tots els refranys que fan referència a les flors.
0: Perfecte, Gemma, doncs se'ns ha quedat un tastet, mira, la mar de complert, i hem après aquí novament, com a cada secció, mil coses, i tornarem la setmana que ve amb noves sorpreses, que ja les desvelarem a tothom qui ens vulgui escoltar.
1: Perfecte.
0: Així que moltes gràcies, Gemma, com sempre.
1: A vosaltres.
2: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
3: I després dels tastets de llengua, us portem l'última entrevista d'aquest dimarts. Fa uns dies es va publicar una investigació científica per millorar el control de la salut metabòlica. Avui a l'Ona Maresma volem conèixer tots els detalls dels resultats obtinguts. És per això que avui ens acompanya el Jordi Prats de Valls, el doctor Mill, que hi va liderar la investigació.
4: Doncs sí, efectivament, avui volem parlar de salut, i és que els professionals del CAP de Palafolls han publicat recentment una investigació científica per millorar el control de la salut metabòlica. Tot això es remunta anys enrere en el que va ser la fórmula mare, o la de l'inici, que es va dominar fórmula Palafolls. Amb nosaltres tenim un dels doctors, un dels metges del CAP Palafolls, que precisament porta tot aquest tema, és l'Eduardo Mill, el tenim a davant. Eduardo, molt bona tarda, benvingut.
5: Bona tarda, bona tarda.
4: Gràcies per ser amb nosaltres. Destacàvem una miqueta, o intentàvem fer un exemple de tot això que ha estat com una miqueta complexa, que és aquesta investigació que heu publicat recentment per millorar el control de la salut metabòlica. Crec que la cosa va per aquí, no?
5: Sí, efectivamente. Antes que nada, Jordi, gracias por esta posibilidad. Y nuestra publicación basa en el desarrollo de una fórmula complementaria a la original, fórmula Palafolls, la cual logramos simplificar las ecuaciones o las fórmulas de cálculo de la grasa corporal que había hasta ese momento en uso a nivel de investigación y de salud pública, reduciendo básicamente los pasos matemáticos y logrando una efectividad semejante a las anteriores. En base a ese primer escalón es que nuestra línea de estudio ha continuado intentando buscar la forma de poder calcular de forma integral no solamente la grasa corporal, sino lo que en salud pública se llama masa magra corporal. Uh-huh. En la bibliografía se encuentran una serie de fórmulas, las cuales tienen una cierta complejidad bastante significativa, pero básicamente el primer escollo que encontramos, el primer problema que tuvimos, es que estas fórmulas devuelven un resultado en valores absolutos, o sea, en kilogramos, mientras que las fórmulas de grasa corporal son en valor relativo, en porcentaje. Por lo tanto, ya esa era una primera diferencia que con el estudio y la iniciando a partir de los valores de la grasa corporal hemos logrado desarrollar esta que hemos denominado masa corporal magra porcentual y que deriva de la original fórmula Palafolls.
4: I això, més o menys, a nivells pràctics, doctor, què permet o en què ajuda al dia a dia i a la vostra tasca, sobretot com a metges?
5: És una herramienta, Jordi, que nos abre la puerta. No solamente a nivel de nuestra línea de estudio de poder establecer el seguimiento y la detección de un fantasma clínico, como lo denomino coloquialmente, que es la resistencia a la insulina periférica. Esto es una condición que lamentablemente cada vez se extiende más en la población por la pandemia, se puede decir, de obesidad, y que es total y absolutamente asintomática y que se puede arrastrar durante muchísimos años, desembocando esto en el desarrollo posterior de la diabetes de tipo 2, la diabetes mellitus de tipo 2, ¿no? Por lo tanto, este fantasma, estamos a la caza de él. Y estas dos herramientas, tanto fórmula Palafolls como la masa corporal magra, lo que nos da la posibilidad es de seguir estudiando en esa línea y poder determinar para la práctica en atención primaria y con el uso de parámetros absolutamente elementales, como los que tenemos en atención primaria, la posibilidad de el desarrollo de un determinado paciente y sin sintomatología de esta condición.
4: Són condicions molt bones les que ens expliques, però de totes maneres entenc també, Eduardo, per el que m'estàs explicant, que això s'ha de seguir investigant, és a dir, no m'ha arribat a un punt i final.
5: No, es simplemente un escalón más de una escalera que creemos que tiene muchos más escalones y que estamos dispuestos con muchísimas ganas e ilusión para seguir subiéndolo.
4: Quin seria, no sé si us ho heu plantejat, el nivell final, és a dir, quin seria l'objectiu amb el que us donaríeu per convençuts?
5: De aquí a muchos años,
4: sí.
5: Sería muy, muy eficaz que lográramos la posibilidad de un score de puntaje, para lo cual, sumando o restando, poder establecer una alta probabilidad, una probabilidad mediana o una probabilidad baja de sufrimiento asintomático de un determinado paciente de esta condición que comentábamos, que es la resistencia a la insulina en tejidos periféricos.
4: Serien molt bones notícies, sens dubte, però vull remuntar-me una miqueta cap al passat, cap a l'inici de tot això, perquè recordàvem, fins i tot crec que ho vam comentar aquí mateix a la ràdio, crec que va ser cap al 2019, si no m'equivoco, quan situem que comença tot amb aquesta fórmula de Palafolls, no? Fórmula de Palafolls que s'anomenava. Com recordes tots aquells inicis, Eduardo? Y hace unos cuantos años, va a ser casi 8, ¿eh? O sea que...
5: Sí, tela. Bueno, fueron muy ilusionantes, Jordi. A ver, la Organización Mundial de la Salud sigue sosteniendo la clasificación de los pacientes a través del índice de masa corporal. Esto es básicamente la distribución del peso en la superficie corporal. Y esto lo clasifica en normal, sobrepeso u obesidad. Bien. Sabemos todos que el exceso de grasa es tóxica. A niveles metabólicos, a efectos metabólicos, tiene una implicación deleteria, o sea, una implicación tóxica.
4: ¿Sí?
5: Y nos lleva a determinadas enfermedades. Pero el problema está que cuando ya se declara la enfermedad, me refiero a la diabetes, la hipertensión y demás, ya han pasado muchos años en condiciones asintomáticas y que con el índice de masa corporal exclusivamente no hemos sido capaces de lograr establecer la probabilidad de que ese determinado paciente vaya a sufrir a un futuro, 10, 15 años, una condición de esa naturaleza. Todo el mundo sabe que mantener un peso correcto es absolutamente estable, pero es francamente difícil. Francamente difícil. Estamos en unas condiciones del desarrollo social que cada vez somos más tendientes a al sedentarismo. Uh-huh. Y tenemos ciertamente asegurados nuestras ingestas calóricas, por lo cual nuestras células están adiestradas biológicamente para acumular energía, por una cuestión ancestral en la cual sabíamos que hoy comíamos, pero probablemente luego de 4 o 5 días no podríamos hacerlo, claro. Por lo tanto, nuestras células no saben que nosotros vamos en coche. Ellas están acostumbradas a, mientras más energía acumular, mucho mejor. Por las dudas, mañana no tengan acceso a estas. Por lo tanto, esa situación, el índice de masa corporal no lo refleja, y no lo digo yo porque se me ocurra expresarlo, sino porque hay un conjunto de líneas de investigación que lo manifiestan. Tal es así que hay pacientes con índice de masa corporal normal, ¿sí?, pero con exceso de grasa.
4: ¿Y cómo se explica esto?
5: Eso se explica porque una cosa es pesar todo el conjunto orgánico. Ajá. Y otra cosa es diseccionar, separar, intentar dividir los diferentes componentes orgánicos. Y es ahí cuando logramos, a través de la simplificación de las ecuaciones que había, que eran simplemente bastante complejas, establecer cómo se calculaba el porcentaje de grasa corporal. Y si me dejas una palabra más,
4: ¿sí?,
5: Jordi, a partir de ahí, y todo el mundo sabe, como decíamos, que el exceso de grasa es nocivo para la salud, pero hemos encontrado, a partir del desarrollo de la masa corporal magra porcentual, que a medida que ganamos grasa, perdemos masa magra, y dentro de esa masa magra está la masa muscular. Órganos, los músculos estriados, los músculos que nos hacen caminar, que nos hacen agachar y levantarnos, que nos hacen ejercer nuestras acciones del día a día, es un órgano estrictamente mecánico, pero fundamentalmente metabólico. es el horno de combustión de nuestras calorías. Por eso los médicos insistimos en mientras mayor actividad física mejor, para que el exceso calórico que podemos asegurarnos en una dieta habitual sea quemado por esa masa muscular. Pero cuidado, porque a medida que se expande la grasa, se va perdiendo massa muscular.
4: És molt clara l'explicació que ens estàs recomanant, per tant, i segurament no estem parlant de fer un turmalet o ejercicio como muy intenso, no? En aquest cas, estem parlant d'una vida tranquil·la, però gens sedentària, en aquest cas, o sigui, caminar, pujar escales, etcètera, no?
5: Eso, ahí está el secreto, lo acabas de decir. Evitar el ascensor, subir por escaleras, evitar el coche para una compra a una distancia corta, ir andando, traer, quien se lo pueda permitir, el saco de la compra, porque no solamente deambula, sino que también ejerce fuerza, y la musculatura en esa condición ya consume calorías y nos evita esta situación a la cual estamos expuestos, no solamente a nivel de Palafolls, no a nivel de Cataluña, sino a nivel mundial. A nivel mundial.
4: Una bona manera d'acabar aquesta entrevista. N'estarem ben pendents, perquè com dèiem, aquesta recerca continua amb el doctor Mill. Entenc que sou diferents doctors que hi treballeu en aquest cas, ara en aquest cas la cara visible que ens acompanya avui, però que necessitem que segueixi investigant per seguir tractant aquests temes. Doctor Eduardo Mill, gràcies avui per ser amb nosaltres.
5: Gràcies a ustedes por esta oportunidad nuevamente.
3: Doncs gràcies també a vosaltres per escoltar-nos. Acabem el programa d'avui i ho fem amb música. Adeu, fins demà.

l'any 1435. Alfons el Magnànim era un rei derrotat i presoner del duc de Milà. Tot semblava perdut per a les aspiracions italianes de la corona d'Aragó a Itàlia. Tot i així, en un gir de guió digne de la millor diplomàcia, el monarca va saber transformar el captiveri milanès en una aliança i el fracàs a la batalla naval de Ponça en l'impuls definitiu per conquerir el tron de Nàpols. A partir d'aquí, comença una nova etapa. La conquesta final de la capital amb una estratègia digna de pel·lícula, la creació d'un acord humanista que il·luminaria Europa i la pacificació d'una Itàlia en constant conflicte gràcies a la pau de Lodi. Però com s'ho va fer el monarca aragonès per conquerir Nàpols? Quin paper va jugar en l'esclat del Renaixement? I sobretot, quin preu va haver de pagar els seus regnes peninsulars per tenir un rei que no va tornar mai més a casa? Avui, a les portes de Troia, continuem la història de la conquesta de Nàpols. Benvinguts a la Cort de Nàpols. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts, benvingudes, una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana reprenem el fil dels nostres viatges napolitans.
1: Ai, sí.
0: De la mà d'un Alfons V, el pou de merda, ara en parlarem. Ho fem amb el nostre historiador de capçalera, l'Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio? Abans, perdona, abans que facis la pregunta inicial, avui que reprenem un fil, és a dir, que estem fent una segona part del programa, i ara que publiquem els vídeos del programa sencer a Patreon, els oients, bueno, els subscriptors podran comprovar que ens canviem la roba. Per tant, no és el mateix dia. Ho gravem en dies diferents, perquè sempre ho fem així. Oi que sí?
0: Clar, sí, sempre.
1: No ho estem fent just després.
0: No falla, no.
1: De la primera part del programa.
0: Bueno, si no heu sentit encara el primer programa d'Alfons V...
1: És obligatori.
0: La conquesta del regne de Nàpols,
1: sí.
0: O com li diguem, definitivament, ja el trobareu.
1: Sí,
0: no tindrà pèrdua. Sí. Doncs heu d'escoltar aquest programa perquè anem justament de seguit en un moment on Alfons s'estava a poder... bastant a la merda, no? Van dir. Aleshores, la vida d'Alfons, podem dir, ja vam comprovar, que amunt i avall, anades i vingudes.
1: Sí, molt, molt inestable, molt preparat pel capitalisme del 2026. Sí, està...
0: Dopamina, no?
1: Sí, molt... Seria un criptobro. No sé si seria un criptobro. No m'atreveixo, però bueno, total, que està molt preparat, però el que sí que seria, Alfons V, és un molt bon monomita. Molt bon personatge que ressegueix el camí de l'heroi que ens va explicar l'Alberto el programa 479, un programa fantàstic de Joseph Campbell i el camí de l'heroi, perquè és de manual, no? Primer de tot, la crida a l'aventura, no? del camí de l'heroi. Surt de la seva zona de confort, de la península o de Còrsega, si voleu, per seguir un regne llunyà i exòtic, no? que és Nàpols, el seu somni. Després tenim el descens a l'abisme, o el ventre de la balena, no? Que també se li diu en el camí de l'heroi, la batalla de Ponça, l'empresonament, no? L'heroi ho perd tot, és derrotat, és empresonat, i simbòlicament el rei mor en aquella presó del nord d'Itàlia, sí? Però avui ens tocarà parlar de la resurrecció, i tots sabem que tot bon camí de l'heroi acaba amb el retorn a casa, no? Com igual que Sam i Frodo tornen cap a la comarca, Alfons tornarà cap a la corona d'Aragó? Tornarà cap a Catalunya o no?
0: Mira a càmera i digue-ho.
1: Ho farà? Tornarà? Com Frodo i Sam tornarà a la comarca o no ho farà?
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Començarem el programa amb la cançó d'obertura de la sèrie de The Legend of Vox Machina, que us recomano moltíssim perquè, bueno, ja que estem parlant d'herois, no? Doncs és, no sé si coneixeu un canal de YouTube que es diu Critical Role, que és en Matthew Mercer fent de Game Master d'una banda, i ha tingut tant èxit, o sigui, va arribar a tenir tant èxit que s'han fet un parell de sèries a Amazon Prime, s'han fet llibres, s'han fet còmics, i us recomano moltíssim la sèrie de Vox Machina perquè és fantàstica, i a mi em recorre molt, no? Que és que al fons és una miqueta com el típic heroi de partida de rol, no? Una miqueta les pujades, les baixades, etcètera, i ja anirem veient.
1: Molt bé, doncs com dèiem, això és la segona part d'un programa que té una primera i que per tant és interessant, o seria molt interessant que l'haguéssiu escoltat abans d'escoltar aquest programa, però si no ho heu fet, pel que sigui, perquè sou així, perquè sou uns valents,
0: no teniu
1: vida,
0: temps, no?
1: És el vostre propi camí de l'heroi, sí. I decidiu fer-ho d'aquesta manera.
0: Anar directes al ventre de la balena.
1: Anar directes, ens passem les fases. Tenim l'Albert aquí perquè ens faci un breu resum.
0: No,
1: perquè...
0: no, no ho farem. No el farem. Farem només on ho havíem deixat.
1: On ho havíem deixat. Vale?
0: O sigui, avui... sempre fem resums. S'ha acabat això. Si volen saber de què va, que l'escoltin.
1: Avui tenim al fons el magnànim aquí,
0: jo no
1: un rei autoritari, avui
0: no
1: s'acaben els resums i tal. Molt bé.
0: Simplement.
1: Vinga.
0: Al fons el magnànim, als anys 30 del segle XV, parteix per segon cop, cap a Nàpols, i es queda fent el setge de La Gaeta, que és una ciutat molt bonica, que en Sergio va buscar unes imatges precioses d'aquesta ciutat, però molt, molt difícil de conquerir.
1: Molt bonica.
0: Molt bonica. I segur que s'hi menja bé. Mentre està fent aquest setge, per mar i per terra, de cop arriben els genovesos, té lloc la batalla de Ponça, una batalla naval en què les tropes, bueno, l'estol aragonès té el doble de vaixells i el doble d'efectius, però els genovesos se les enginyen per derrotar totalment la flota aragonesa, i hi ha milers de nobles capturats, naus capturades i el propi Alfons el Magnànim capturat.
1: Ah, clar. La situació tal com està no es pot entendre com encara és el que passarà, que la campanya del fons va tenir èxit.
0: És molt fort, o sigui, és molt interessant què li passa a aquest senyor. Clar, els genovesos estan eufòrics, o sigui, aquí podria acabar tot, no? Aquí, al fons, presoneren els genovesos, apa, demanen un rescat, tornen a casa, abandonen les seves pretensions per Itàlia i apa, i ja està. Però, o sigui, clar, havien capturat el rei més poderós del Mediterrani, no? El que tenia unes ambicions brutals sobre Nàpols. Els genovesos, clar, el que volien era portar-lo cap a Gènova i exigir-li uns rescats astronòmics que haguessin arruïnat la corona d'Aragó durant segles, segurament. Però aquí intervé Filippo Maria Visconti, que era el duc de Milà. I com ja vam avançar a l'anterior programa, en aquell moment Gènova és súbdita de Milà. Per tant, Filippo Maria Visconti és duc de Milà i també és senyor de la República de Gènova. El duc, aquest senyor, Filippo Maria Visconti, fins ara el duc Visconti, a partir d'ara, perdó, ordena que el presoner no sigui portat a Gènova, sinó que sigui portat a Milà. I això indigna tant els genovesos que senten robats del seu botí, de les seves possibles recompenses, i de fotre el seu principal enemic, però l'endovei, perquè són els vassalls. Llavors, a l'arribada a Milà, Alfons no és tractat com un presoner en una masmorra, sinó com un, gairebé com un convidat d'honor en el castell dels Visconti. El duc, a les fonts ens el pinten com una mena de personatge una miqueta solitari, paranoic, maquiavèlic. Maquiavel encara no havia nascut. Però, bueno, personatge maquiavèlic, no? Però que respectava profundament la reialesa. I aquí es produeix un altre miracle per Alfons V.
1: Ja pot ser un bon
0: ja
1: miracle.
0: Ja pot ser bo.
1: Perquè, com heu vist, com sabeu, Alfons no està al seu millor moment.
0: No, de fet, per molt que sigui tractat com un convidat d'honor, és un presoner. Però durant les setmanes, i fixeu-vos que dic setmanes de captivitat, setembre-octubre del 1435, Alfons i Visconti van mantenir llargues converses. I aquí són les fonts, un altre cop ens diuen que Alfons era un gran orador, un gran... molta làbia, no? Molta capacitat de convèncer. Alfons planteja a Visconti el següent. Un gran raonament polític, eh? Es reconstrueix una miqueta el possible raonament. Seria alguna cosa així com...
1: Llegeixes amb eco o no?
0: Ah, no sé. Es pot llegir amb eco?
1: Posa-li una miqueta d'eco al...
0: Ah, bé, perfecte, gràcies.
1: Perfecte.
0: Oh, quin eco.
1: Oh.
0: Uf. Duc, per què em voleu destruir? Si jo desapareixo, el regne de Nàpols caurà en mans de Renat d'Anjou, un francès. Mireu el mapa. França ja us pressiona des del nord. Si els d'Anjou controlen també el sud, Nàpols, Milà quedarà encerclat per França. Sereu asfixiats. En canvi, jo sóc rei d'Aragó. El meu centre de poder és lluny, a la península Ibèrica i a les illes. Si jo governo Nàpols, necessitaré un aliat fort al nord d'Itàlia per protegir-me. Jo puc ser el vostre escut contra França, no sóc la vostra amenaça. Per tant, Visconti...
1: Aquí hauríem de treure el... Adri, aquí, clic, i li treus a l'eco. Vale. Clar, si no, serà tot el programa amb eco, si no li treus...
0: No, bueno.
1: Endavant.
0: Gràcies. Visconti, aquí, se'ns mostra com un personatge molt temerós de l'expansionisme francès. I en aquestes raons del fons hi veu la llum, vale? I aquí s'inicia una amistat entre Milà i els regnes peninsulars que durarà fins a les guerres d'Itàlia. Vale, que perquè tradicionalment Milà sempre serà aliat de la monarquia hispànica i la Toscana i altres de França, eh? Ja ho anirem, bueno, ja ho veurem, o no. I aquí es produeix el miracle. El 8 d'octubre de 1435 es firma, després d'aquests raonaments, després d'aquestes converses, el que anomenem el Tractat de Milà. Ull, perquè els resultats del tractat deixen a tota l'Europa occidental estupefacta. O sigui, són uns resultats que dius... Alfons V, o sigui, tens la flor al cul més gran que es pot tenir. Primera clàusula. Visconti allibera Alfons i a tota la noblesa catalana o aragonesa sense demanar cap rescat econòmic. Els allibera? Perquè sí, els allibera. Imagineu-vos els genovesos, eh? Milà i Aragó firmen una aliança ofensiva i defensiva i, finalment, Visconti reconeix Alfons com a rei de Nàpols i li ofereix el seu suport militar per conquerir el regne.
1: Brutal.
0: Pum.
1: Però suposo que això tindrà també conseqüències gairebé immediates.
0: Exacte, de fet, la primera és, òbviament, Gènova sent traïda pel seu senyor, per Visconti, el duc de Nàpols. Ai, perdó, el duc de Milà, que havia alliberat el seu més gran rival. Per tant, els genovesos es rebel·len contra Milà i passen cap al bàndol francès, s'alliberen de la senyoria de Milà. Però el fons és lliure i té el suport del ducat més poderós d'Itàlia, que és el ducat de Milà. I en qüestió de dos mesos, Alfons passa a ser un rei derrotat i presoner, a punt de perdre-ho tot, a ser l'aliat principal de la potència militar més gran d'Itàlia. Llavors, aquesta inversió d'aliances és brutal. Era una de les maniobres diplomàtiques més brillants de la baixa edat mitjana, si em permeteu dir-ho així, perquè penso que és superguai que de ser presoner de la República de Gènova, de cop ets aliat de Milà i ets lliure i no has hagut de pagar ni un cèntim. Ara, amb l'espasa de Milà al seu costat i la llibertat recuperada, Alfons està llest per la guerra final, però veurem que Nàpols, per molt que tingui els milanesos al seu costat, Nàpols no rendeix fàcilment.
1: Doncs encetem un moment brutalíssim per la campanya d'Alfons, és així?
0: Sí. Alfons no podia aguantar el somriure, o sigui, ja us ho podeu imaginar, no? Surt de la presó de Milà somrient i aquest somriure no se'l podrà treure mai més. Amb el duc de Milà com a aliat, el magnànim tenia via lliure per enfrontar-se al seu rival, que era, recordem, Renat d'Anjou, que estava presoner a Borgonya, vale? Pel domini del territori de Nàpols. Però no serà fàcil, perquè Renat té el suport del papa de Roma, en aquell moment Eugeni IV i la República de Gènova. Sí que reconec que s'acaba de rebel·lar contra Milà, eh? Llavors, Alfons s'instal·la a la Gaeta, sí? Que s'havia rendit després d'aquest gir diplomàtic, i també s'instal·la a Càpua, que entén, Alfons entén, que atacar Nàpols directament és un error, va? I llavors el que fa serà a optar per una guerra de conquesta perifèrica sistemàtica, no? Allò de va anar sotmetent castells, els barons, sobretot els castells dels barons que ell considerava que eren rebels, no, un per un, cremant els camps enemics, protegint els seus amics, i anar-se estenent com una taca d'oli a poc, no? No anem cap a la capital directament, sinó que anem esgotant el territori, anem esgotant els nobles del territori, etc. En aquesta fase és molt interessant veure que el fill il·legítim d'Alfons V, que és Ferran, en castellà és Ferrante, que serà el futur rei de Nàpols, i això també és molt important, comença a liderar les tropes. És un moment que comença a posar el seu fill legítim davant de les tropes. Alfons l'utilitza per guanyar-se la noblesa local, i Ferran comença a créixer i a educar-se en un ambient mig napolità, català, parlava la llengua, coneixia les costums italianes, vale? I era una mica diferent d'aquests catalans que eren tan rígids, entre cometes.
1: I mentre Alfons es va estenent com una taca d'oli pel regne de Nàpols, Renat d'Anjou, el seu rival, què fa?
0: Clar, recordem, no? Ja ho he dit abans, era presoner de Borgonya. Serà presoner de Borgonya fins al 1438. Instantàniament, quan l'alliberen, el primer que fa és muntar una flota i desembarcar a Nàpols. Per tant, el 1438 ja tenim tant a Renat com a Alfons pululant per Nàpols, i realment és molt interessant veure que hi havia un bon contrast entre els dos personatges. Renat, se'ns explica, que era bastant popular, era molt estimat pel poble petit de Nàpols, però no tenia gaires diners, estava molt arruïnat per la guerra dels 100 anys, etc. El seu exèrcit vivia molt al dia, era així com l'heroi del poble, però era francès, però bueno, com a contrast tenim Alfons, que era bastant impopular al començament, ja que era vist com un invasor estranger. Però què li passava? Doncs que tenia el crèdit dels banquers milanesos, i sobretot, i això serà molt important, tenia el crèdit dels banquers milanesos i florentins, La banca de Florència li donava suport, i tot l'or que pogués anar traient dels regnes peninsulars de la corona d'Aragó. Durant 2 anys, la guerra es converteix en una sèrie d'escaramusses indecises a la Campània, als Abruços, i ens hem d'imaginar que els condottieri van canviant de bàndol constantment, segons qui paga més, No ens entretindrem, però imagineu-vos això, no són grans batalles, sinó que són escaramusses, no? Guerres ràpides, guerra de guerrilles, una emboscada aquí, una emboscada allà, etc. Però en la guerra de Nàpols s'acaba convertint en una gran sagnia econòmica pels territoris de la corona d'Aragó, que des de lluny es miren les aventures del seu rei a la península itàlica.
1: I després d'aquest desgast, per fi Alfons posarà la seva mirada a la ciutat de Nàpols?
0: El novembre de 1441, Alfons havia aïllat completament la capital. Renat d'Anjou estava tancat dins la ciutat de Nàpols i esperava ajuda de Gènova o del papat, o inclús de França, però França continuava bastant liada. La flota catalana bloqueja el port, per terra el campament aragonès envolta les muralles de la ciutat, i el setge dura des del novembre del 1441 fins al juny de 1442. No és un setge super, super, super llarg, però són mesos de setge. Dins de Nàpols la situació és desesperada, i les cròniques ens expliquen que es menjaven les rates i les herbes. Renat intentava mantenir la moral, però els seus mercenaris començaven ja a desertar.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: ara el nostre tècnic, que no vol parlar mai ni dir la veu, no vol, l'Adrià no vol que escolteu la seva veu. Ho fa per altres programes de Ràdio Castellà, els quals estimem molt, però per Les Portes de Troia no vol parlar.
1: En Sergi està una miqueta gelós? Una miqueta?
0: No, gelós no, però li foto canya perquè vull que saludi algun dia. I ara sota micro ens deia que quin temazo, el que estava sonant d'Assassin's Creed, i comentàvem que d'aquesta trilogia d'Ezio...
1: És la millor. Quan Assassin's Creed molava.
0: Quan Assassin's Creed molava, i dels tres jocs, no? El primer Assassin's Creed 2, l'Armandat, el que està ubicat a Roma, que seria aquest, no? Uh-huh. I el tercer, el de Turquia.
1: El de Revelations.
0: El Revelations.
1: Sí.
0: I descartàvem el de Turquia, no? Suposo, entre els tres, jo estaria d'acord. No és tan dolent, però sí, descartaríem aquest.
1: No tan, per mi, o sigui, hi ha molt hate cap a aquest joc.
0: Sí.
1: Hi ha molt hate.
0: Però pujar a la Torre del Galata ja només per això val la pena.
1: Per això val la pena. Jo me'l vaig passar, a mi no se'm va buguejar ni res, jo vaig poder-lo jugar tranquil, i em va molar molt. Però sí que és veritat que és el que dona més fluixet. Però passejar-te per Istanbul, bueno, sí, per Istanbul, per allà, pujar a la torre, brutal, les mesquides i tal, és brutal.
0: Però guanyen a Assassin's Creed l'Hermandat.
1: Per mi sí.
0: Per totes les capes de Roma que pots visitar, jo crec que supera. Sí. Oi que sí, Adrià? No, no hi ha manera.
1: I el 2 també està molt
0: bé. No passarà aquest programa d'avui de Les Portes de Troia, la segona part de la conquesta del Regne de Nàpols, pel dia en què l'Adrià Tirado es mostrarà als seus estimats també companys de Les Portes de Troia i tots els oients. No passarà per això, però seguim que tenim encara molta festa. Molta festa.
1: Molta festa.
0: Ho havíem deixat que...
1: Estaven assetjant Nàpols,
0: però com prendran la ciutat?
1: El desenllaç del setge no arriba ni per la fam ni pel temps del setge, sinó que arriba per l'astúcia. I això és molt interessant, perquè és... Recordes que et vaig dir que en Ludovico em va explicar una anècdota? És aquesta anècdota. Sí,
0: Ludovico és un personatge del primer programa.
1: Ah, és veritat, la gent no ho sap.
0: d'aquell
1: programa.
0: D'aquell altre dia, no? Doncs bé, el Ludovico és un personatge molt interessant que ens va explicar a la pregunta inicial.
1: Exacte.
0: L'Albert Abril,
1: No diguis qui és.
0: Ah?
1: Que escoltin el primer programa.
0: Ostres, no siguis així.
1: Bueno, va, digue-ho.
0: Bueno, que és un senyor molt gran, un entranyable, un historiador napolità, imagineu-vos, sí, aquella sí. Biblioteca plena de llibres, i va traient llibres i te'ls va ensenyant, i tu flipant, perquè ets un historiador flipat, que és el que ha de ser un historiador.
1: Flipats.
0: Una qualitat d'un bon historiador de ser un flipat. Si no ets un flipat, no ets un bon historiador, s'ha de dir.
1: Vídeo per xarxa. Gràcies, Sergio. Me'n dones tants. Si mira el perfil d'Instagram, bàsicament estudien coses.
0: Si vas a casa d'un tio amb una biblioteca, comença a teure't llibres,
1: digueu.
0: I no et flipes, a tu?
1: Sí, sí, i parlant italià i tu entenent dues terceres parts.
0: És igual, però tu ets un flipat de la història. Sí, sí.
1: Però
0: i
1: vaig entendre això, vaig entendre això que explicaré ara.
0: Endavant.
1: És un fet, o sigui, són uns esdeveniments que són dignes de novel·la, però està documentat per les cròniques de l'època. Vale, llavors, no sabem si va passar exactament així, sempre cal agafar-ho amb pinces, però ens permetrà gaudir d'un moment superèpic i superdivertit. Hi ha dues versions dels fets, d'acord? La primera és que la idea de l'estratègia, que ara veurem, la porten dos paletes, d'acord? Dos paletes. I la segona és el propi Alfons, que recorda haver llegit alguna cosa en els textos clàssics que, com a bon humanista, estava estudiant.
0: A veure, anem per parts. Els paletes, versió... de tota aquesta història,
1: de la història.
0: Ludovico a les nostres ments.
1: Ludovico em va explicar la segona.
0: Ah,
1: i llavors jo llegint una miqueta vaig dir, mira,
0: que n'hi ha dues.
1: Bueno, i segurament n'hi ha més, però bueno. Dos mestres de cases, paletes, entre moltes cometes, dos mestres de casa napolitans que treballaven en el manteniment de les muralles van desertar de la ciutat de Nàpols, que estava sota setge durant mesos, i van anar cap al campament de l'Alfons. A més tenim el nom, Aniello i Roberto, dos paletes napolitans, i aquests dos paletes van revelar a Alfons, o al seu exèrcit, que hi havia un vell canal d'aigua, concretament un aqueducte subterrani, que passava per sota la muralla i desembocava dins d'un pou de la casa d'un sastre, concretament a la casa del mestre Citello Cosidor, o sigui, molt a prop de l'església de Santa Sofia, que actualment l'església de Santa Sofia es pot visitar, amb un interior barroc, etcètera, una església que no diu gaire res, però si vas allà dius, allà passen coses.
0: I a través d'això...
1: I a través d'això veurem què passa.
0: Ah.
1: Ara anem a l'opció B.
0: Val.
1: Aquí no és el descobriment del pla.
0: Vinga, va.
1: Descobreix el pla gràcies a dos paletes, a dos mestres de casa.
0: L'opció B és en primícia de Ludovico cap a tu?
1: Exacte. L'opció B és la que em va explicar en Ludovico, que a veure, és una cosa que jo quan ho vaig descobrir vaig pensar, o sigui, això com un no ho sabia, però llavors buscant informació dic, o sigui, és una cosa coneguda que jo no sabia, però bueno.
0: Perfecte.
1: Al fons, com a bon rei humanista, era un amant de la història romana, sí? La història clàssica, del llatí, dels autors clàssics, etc. I al fons recorda haver llegit un llibre d'un tal Sergio, això és un examen, Procopi de Cesarea, de qui hem parlat en un altre programa. Tens una pista al guió.
0: Sí, de Justinià.
1: Molt bé. Cronista de Justinià que ens explica la revolta de Nica Nica, de la revolta de l'hipòdrom de Constantinople, programa 503, vale? I aquest senyor, Procopi de Cesarea, diu que el general Belisari, el general de Justinià, havia conquerit Nàpols al segle VI a través d'un aqueducte subterrani que a tal zona de la ciutat entrava per sota les muralles, vale? I què diu Alfonsí? Que, hòstia, faré el mateix que Belisari. I aquí tenim les dues versions. No se sap ben bé si és que al fons se'n van recordar d'això, si és que dos desertors van arribar i li van explicar, però, si més no, les dues maneres són bastant, bastant èpiques.
0: Per tant, sigui com sigui, una opció o l'altra serà una opció d'infiltració.
1: Absolutament. O sigui, serà una infiltració...
0: Una operació d'infiltració.
1: Això, una operació. Serà una infiltració total. Al fons, de seguida ordena buscar l'aqueducte, partint de la idea que les infraestructures romanes en principi duren, vale? I té raó, perquè descobreix que el canal de la Bolla encara existeix i encara s'utilitza, vale? Recordem, és un aqueducte subterrani, i de fet us convido, si aneu a Nàpols, a visitar una atracció turística que és la Nàpolis Subterrània, que el que fas és passejar-te per els... una miqueta com el Museu Arqueològic de Barcelona, que baixes, no? I veus tots els tots els jaciments arqueològics que queden sota del centre de Barcelona. Doncs a Nàpols passa una miqueta el mateix, però veus els canals d'aigua i et passeges pel que havien estat els canals, les canalitzacions subterrànies.
0: Doncs és bona aquesta, perquè trobo que de fet últimament Nàpolis està molt de moda.
1: Sí, està molt de moda. Jo també t'he de dir que jo és el segon cop que estic a Nàpols i la Nàpolis Subterrània em va agradar més el primer cop. Allò que recordes...
0: L'has fet dos vegades?
1: Sí.
0: Ets un flipat,
1: Sóc un friqui.
0: Molt bé.
1: Sóc un friqui.
0: No, perfecte. Sí, es compleies tots
1: menjar,
0: els requisits.
1: Cultura... Sí.
0: Molt bé, doncs, no, sí, Gaeta, Nàpolis Subterrània, i aneu fent,
1: Ja tens un viatge muntat.
0: Ja ho tens. Molt bé, doncs aquesta operació tindrà èxit.
1: La nit de l'1 al 2 de juny de 1442, un escamot format per soldats catalans i aragonesos, guiats pels paletes, segons la primera versió, s'arrosseguen pel conducte estret i humit, vale? Les fonts ens diuen que eren 200, així la unitat així d'elit, no? Aquesta unitat secreta, entre cometes, i que es van vestir amb poques armadures, poques armes per fer poc soroll, poder-se desplaçar amb llibertat, vale? I se'ns diu que van estar circulant per l'aqueducte subterrani durant més o menys un parell d'hores. Dues hores, sense veure la llum, amb aigua fins als turmells, amb un ambient humit, vale? Amb els guàrdies napolitans a 3 metres a sobre del teu cap, vale? Però aquestes 200 persones, que vés a saber si eren 200, no en tenim ni idea, però és igual.
0: Juguem.
1: Vale? 200 persones s'infiltren, d'acord? Surten pel pou d'una casa privada d'aquells sastres que dèiem, i en aquell moment, just quan surten, es troben a la família. Bueno, mola que es trobin a la família. Però no hi ha temps per explicacions, Sergio. No hi ha temps per dir, som uns soldats i hem vingut aquí a matar-vos a tots. Bueno, que no és el fet, Surten del pou, se'n van directament cap a la porta de Santa Sofia, que quedava allà a prop, liquiden els sentinelles que estaven vigilant la porta durant aquella nit, obren els batents de la porta de bat a bat, i allà comença l'acció.
0: Carai, això és digne de pel·lícula.
1: És brutal, no com... és una escena brutal.
0: No entenc brutal. Com per això no s'han fet... no sé, ara no sé si s'han fet pel·lis d'aquest tema o el que sigui.
1: No en tinc ni idea, jo crec que no.
0: Tant de bo es faci, perquè és digne de pel·lícula. Com serà el combat final?
1: A veure, a la senyal convinguda, sí, normalment les cròniques també diuen cridant Aragó, no? El gruix de l'exèrcit d'Alfons, que s'ha d'esperar en silenci fora de les muralles, i romp cap a dins de la ciutat amb les portes obertes de bat a bat, carrer per carrer, plaça per plaça. Resistència angevina s'enfronta contra les tropes de la Corona d'Aragó i s'enfonsa ràpidament perquè no s'ho esperaven. Renat d'Anjou aconsegueix fugir in extremis a refugiar-se al Castell Nuovo, que és el mateix castell on s'havia refugiat Joana II al començament, és el mateix castell on Alfons V es refugia a la seva primera expedició, i ara Renat d'Anjou és on es refugia, i allà resisteix encara unes setmanes més. Llavors, després de liquidar la resistència francesa, Alfons permet un saqueig de 4 hores a les seves tropes, ni un minut més ni un minut menys, vale? Era la seva recompensa que els havia promès: podreu saquejar Nàpols durant 4 hores, però no podeu violar ningú, no podeu tocar les esglésies i no podeu fer mal a cap ciutadà de Nàpols. Aquesta moderació relativa, perquè estàs permetent als seus soldats que saquegin la ciutat, va ser un moviment polític, perquè normalment quan hi havia un saqueig d'aquest estil o quan hi havia una entrada d'aquest estil d'un exèrcit d'una ciutat, el saqueig era descontrolat. Vale? Llavors, aquesta moderació relativa del fons va ser un moviment polític perquè volia mantenir contenta la població de Nàpols, ja que ell s'havia de proclamar rei de Nàpols, i també volia mantenir satisfetes les seves tropes.
0: I tenim, com deies, el Renat d'Anjou refugiat al Castell Nuovo, què farà?
1: Doncs poc després, Renat d'Anjou, veient tot perdut, acaba negociant la seva sortida del Castell Nuovo i embarca cap a Provença, sí, abandonant per sempre el seu somni italià. Finalment, Alfons V havia aconseguit l'impossible, havia aconseguit el seu somni italià, vale? Havia conquerit la cirereta del sud d'Itàlia, que era Nàpols. I si us fixeu, la conquesta ha estat una barreja de tenacitat financera, desgast lent, un bon joc diplomàtic i, al final, un cop d'astúcia. Sí, aquesta idea de l'aqueducte, etc. Que no sabem exactament si va existir, sí, però les fonts ens diuen això. Llavors, és tan maco, no?, pensar que va ser perquè es van poder colar per un aqueducte subterrani, etc. I ara el fons té el regne. Sí, el fons ara ja és rei de Nàpols, però el difícil serà governar.
0: Ara què? Perquè ja tots sabem que la dificultat rau precisament en després mantenir la calma.
1: Exacte. Bueno, i en mantenir la conquesta, que tothom estigui tranquil·let, no? Un cop conquerida la ciutat, Alfons deixa de ser simplement un general medieval, vale? I es converteix en el príncep del Renaixement que ell volia ser. Vale? L'etapa de 1442 a 1458, d'aquests 16 anys, són els anys que defineixen més el fons del magnànim. El 26 de febrer de 1443, el fons, fixeu-vos, que s'espera. O sigui, el fons ja està per dins la ciutat, però el 1443 ell fa una entrada triomfal oficial a Nàpols. Vale? Una entrada triomfal com ho feien els emperadors romans quan tornaven d'una campanya, o generals romans quan tornaven d'una campanya militar. No ho fa a cavall com un cavaller medieval o com un senyor feudal, sinó que ho fa sobre un carro daurat, vestit amb toga romana, imitant els Cèsars de l'antiguitat. Aquest gest és una declaració d'intencions brutal. Ell, com ja us estic dient, no és un príncep feudal, no és un cavaller de la cristiandat, vale? Estem fent un canvi d'època. És un príncep modern, és un príncep que està conquerint Itàlia, que coneix els clàssics, que ha llegit els humanistes, que ja no pactarà més amb les corts medievals, perquè les corts li suden, li és igual a tot això. Ell, a poc anirà plantant la llavor de l'autoritarisme i més tard de l'absolutisme legitimat amb les ideologies de l'antiga Roma, dels escrits clàssics i sobretot de la naixent ideologia de l'humanisme.
0: Molt bé, tota aquesta voluntat com s'articula, com ho farà?
1: Clar, no ens estendrem en excés, vale? Perquè podríem estar parlant aquí durant moltes coses, o sigui, durant molta estona, però quan Alfons arriba per primer cop a Nàpols, el regne és un caos administratiu. Sí, ho hem deixat caure, eh? Tu vés ara a Nàpols, Sergio, i veuràs que també Nàpols és una miqueta caos.
0: Pitjor que Sicília?
1: És diferent. Jo crec que és diferent.
0: És un altre caos.
1: Sí, jo crec que, o sigui, a veure, molt similar, però jo crec que Palerm, Nàpols està por ahí.
0: Val, bé. M'agrada, doncs.
1: Sí, és molt bona ciutat. Alfons comença a aplicar la racionalitat burocràtica de la Cancelleria Reial de la Corona d'Aragó, però intenta adaptar-se a la realitat italiana. D'aquesta manera estableix una burocràcia bastant centralista sense el contrapès d'unes corts, vale? Que és el que a ell li interessava. comença a construir el que coneixem com una monarquia autoritària al sud d'Itàlia. Per exemple, il Sacro Consiglio, sí? El Sacre Consell, el transforma, és una cosa que ja existia a la ciutat de Nàpols, i agafa aquest consell, que era un consell totalment feudal, vale? Que s'encarregava de la justícia napolitana, en un tribunal suprem de justícia i de govern, professionalitzant-lo amb juristes. Sí, per tant, aquest Sacre Consell ja no el formen nobles, sinó que el formen persones formades, juristes formats, etc. La Càmera de la Sommaria, suposo que és, que és el cor i la butxaca de l'estat de Nàpols, o del regne de Nàpols. Era l'organisme encarregat de les finances. El fons necessita recuperar tot el patrimoni que els barons estan usurpant constantment del regne de Nàpols. Llavors, el que fa és administra i centralitza molt més aquesta entitat, vale, per donar-li molt més poder, vale? I el que fa és crear un cadastre molt concret, vale, per controlar totes les propietats i el que li havien de pagar tots els nobles napolitans. També crea la dogana delle pecore, la duana de les ovelles, que és una mina d'or, vale? Perquè és un detall clau per entendre la recuperació econòmica del fons. El fons el que fa és reorganitzar tota la transhumància de Nàpols, sobretot a la regió de la Pula, obligant a tots els ramaders a passar per una duana reial i pagar impostos per les ovelles. Que això ens recorda molt a la Mesta, a Castella. Sí? Recordem, Alfons V és rei d'Aragó, però és de dinastia castellana i està governant Itàlia. Per tant, és una mena de fusió, no?, dels tres ambients diferents.
0: Molt bé, i com ho farà per governar tots els seus territoris, que no són pocs?
1: Deixem-ho clar, Sergio, deixem-ho ja clar, perquè recordeu que Alfons salpa des de Barcelona l'any 1432 i conquereix el regne de Nàpols el 1442, sí, 10 anys, més o menys, salpa de 32, conquereix el 42. Doncs des d'aquell dia, des del 1432, Alfons no torna mai més als seus territoris de la Corona d'Aragó. Alfons V mor a Nàpols el 1458, per tant s'està 26 anys a Itàlia. Per el camí de l'heroi que hem dit al començament, molt maco, sí, la panxa de la balena, la resurrecció, tot el que vulguis, però no torna.
0: Però no torna.
1: Sí, és com si Frodo i Sam es quedessin a Mordor.

0: València, Mallorca, queden governats de facto per la seva dona, la gran oblidada Maria de Castella, sí, que era la dona d'Alfons i la lloctinent general. Una dona que demostra tenir una grandíssima capacitat política al gestionar el que havia de gestionar sense la presència del rei. Vale? O sigui, un rei que està a centenars de quilòmetres por ahí vivint les seves aventures italianes, d'acord? Durant 26 anys, perquè ella es mor el mateix any que es mor Alfons el Magnànim. Les illes de Sicília i Sardenya sí que queden governades per uns virreis, però el gruix de la corona d'Aragó el porta Maria de Castella i sobreviu als merders que li havia deixat Alfons.
1: Patata calenta.
0: Patatíssima, calentíssima.
1: Que et llenço.
0: A veure.
1: Maria de Castella mereix un programa un dia?
0: Hòstia, Sergio. Podria mereixer un programa un dia, Maria de Castella. Sí. A veure, mereix-se'l, se'l mereix.
1: Mereix-se'l, se'l mereix. És evident.
0: El farem.
1: No ho sé. Patata calenta,
0: aquest
1: per això.
0: Aquests són personatges que li agraden molt a l'Alberto.
1: Ah, veus? Doncs mira,
0: jo crec que li
1: enviem la patata.
0: Li enviem la patata.
1: Ara li diem quan acabem, aviam si l'acabem.
0: Patata calenta per ell.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del Troia d'avui, però encara ens queda temps, eh? No marxeu, perquè encara hem de parlar molt del fons del magnànim.
1: Una cosa, l'Adrià ha trallat la cançó just en el moment perfecte, eh?
0: Bueno,
1: l'ha clavat, bueno, l'Adrià i tu.
0: Quan l'hem dit, no ho sabíem.
1: Quan l'has dit.
0: Ha arribat en el moment just perquè és ara justament quan hem de seguir. Troia d'avui dedicat a aquesta segona part de la conquesta del regne de Nàpols i aquest personatge que estem coneixent avui, al fons el magnànim, i la seva dona Maria de Castella, que ha quedat aquí ja dit
1: que l'Alberto farà un programa de Maria de Castella. Ha quedat això dit.
0: Tira, ens farà cas.
1: Estàvem escoltant Viva Viva Rei Fernando, d'acord? Que és una cançó extreta del cançoner de Montecassino, que és un manuscrit napolità escrit a meitat del segle XV, vale? Aquest manuscrit és la font principal de la música de cort aragonesa de Nàpols i segurament és una música que escoltava i finançava Alfons el Magnànim un cop rei de Nàpols, eh? En aquest cas l'interpreten Jordi Savall i la Capella Reial de Catalunya, i segurament quan diu Viva Viva Rei Fernando segurament no és per ell Ferran, diu Fernando, no és per ell, sinó que és per el seu fill il·legítim Ferran de Nàpols, que serà rei de Nàpols després d'ell. Vale? Per això diu Viva Viva Rei Fernando.
0: Aterrem a Nàpols, la ciutat favorita d'Alfons, que és respira a la cort.
1: Pesto, pasta.
0: No podem passar, no podem deixar de pensar en menjar, tio.
1: És que és només de pensar en Itàlia ja...
0: Sí, quina meravella.
1: O sigui, hi ha unes coses allà que es diuen fritatines, és que ofereixen tot, però són molt bones. Pasta carbonara farcida amb una mica de ragú, fan una pasta freda perquè es conservi una mica més densa, ho arrebossen amb ou i pa ratllat i ho fregeixen, així que unes boles així
0: i cap a dins.
1: És repulsiu, però jo provo-ho.
0: Molt bé, jo del fregit no sóc gaire amic.
1: Jo tampoc, però s'ha de provar.
0: Però tot s'ha de provar, això és cert.
1: Tot s'ha de provar. Tu ets més daurada al forn, ja ho sabem.
0: Sí, ho sabem, sí.
1: En fi, què respira la cort?
0: Què respira?
1: Alfons, ara anomenat Alfons el Magnànim, pels seus contemporanis, crea el que se'ns diu que era la cort més culta

0: Europa. Agafem-ho entre pinces, perdó, agafem-ho entre cometes, però bueno, sabem que va gastar fortunes en llibres i en mecenatge, eh? Recordem, programa dedicat, bueno, programa dels grans mecenes. A la Nàpols del fons, 1442-1458, el rei el que vol és emular els emperadors romans, aquesta idea dels Cèsars antics. Es va voler convertir en un rei renaixentista, molt més autoritari que els reis medievals, com ja van dient, però també un rei que destacava per la seva imatge de ser un tes en els clàssics, en l'art, de patrocinar obres d'art, d'acord, de tenir escriptors, poetes i sota la seva tutela, etc. Va acumular una de les millors biblioteques del món, dispersa després de la seva mort, per desgràcia, i es diu que ojo, aquí hi ha moltes curiositats sobre el tema, i es diu que quan entrava a una ciutat conquerida demanava llibres de Titus Livi abans que menjar. Al fons, segons han considerat molts historiadors, va crear el que dèiem, una biblioteca que rivalitzava amb el propi papa de Roma o amb els Medici de Florència. Milers de volums, i molts d'ells eren còpies encarregades, unes còpies molt luxoses encarregades a Florència. A la seva mort, per desgràcia, molts d'aquests llibres van anar a parar a França, a la Biblioteca Nacional de París, n'hi ha alguns també a la Universitat de València, però la biblioteca aquesta va acabar desperdigada.
1: Ens pots explicar alguna anècdota més?
0: Moltíssimes. Per exemple, un dels grans humanistes del moment, Lorenzo Valla, va ser el protegit del fons. Valla és un tio que també es mereix un programa, va demostrar filològicament que la donació de Constantí, que és un document que s'estudia molt quan estudies la carrera d'història, la donació de Constantí, que és un document que justifica que el papa de Roma ha de tenir poder temporal, és falsa. És un document que se suposa que Constantí, l'emperador de Roma, donava el Roma, no, en els papes, bueno, per resumir-ho molt, i Lorenzo Valla filològicament demostra que és un document fals, vale? A veure, no és que Alfons V ho faci perquè és un admirador de la veritat, un amant de la veritat, sinó perquè el maleït papa de Roma estava donant tota l'estona suport als angevins francesos. Per tant, utilitzo aquest document per deslegitimar el poder del papa, no? També una arma molt humanista, no? Agafar un document i demostrar que és fals a nivell filològic. El cas de Valla, de Lorenzo Valla, ens serveix per exemplificar un fet, no?, que al fons es gastava unes sumes ingents de diners per atreure els millors cervells d'Itàlia. Llavors Nàpols es va omplir d'intel·lectuals que, a canvi de protecció i mecenatge, construïen una imatge del rei com un monarca del Renaixement. També va reformar el Castel Nuovo, que recordem que era un antic castell angevin, vale? El va conservar tal qual, però va construir un arc triomfal, un arc de triomf, com feien els antics romans, un arc de triomf de marbre blanc que adorna l'entrada, que és una obra de Guillem Sagrera i escultors italians, que és una fusió perfecta entre el gòtic català i el renaixement italià. Va inserir aquest arc de triomf romà de marbre blanc un altre cop entre dues torres gòtiques fosques de pedra volcànica. Llavors tenim un castell medieval amb una porta, amb un arc de triomf al mig incrustat, que és una fusió perfecta entre l'edat mitjana i el renaixement. I a més és preciós perquè veus un castell que és tot fosc perquè és roca volcànica, i al mig una porta blanca que va fins a dalt de tot de la muralla. És preciós. Els relleus d'aquest arc triomfal, com tots arc de triomf, d'acord, mostren l'entrada del fons a Nàpols el 1442. És en el moment en què el rei apareix assegut sobre un carro com un emperador envoltat de les virtuts. No hi ha sants, vale? No hi ha símbols religiosos, sinó que només hi ha alegories clàssiques, fixeu-vos, arc de triomf, romà, renaixement, humanisme, etc.
1: Molt bé, podem dir que el nostre protagonista d'avui està una mica obsessionat amb Roma. És molt contemporani, això.
0: És molt contemporani, com tanta altra gent, no? Al fons, com a bon humanista, tenia una obsessió genuïna pels clàssics llatins i grecs, sobretot pels llatins. El biògraf florentí Vespasiano de Bisticci, contemporani d'Alfons, explica que Alfons tenia un ritual sagrat. Després de dinar, dedicava sempre una estona a que els seus secretaris, no fos cas que ho fes ell sol, que els seus secretaris li llegissin en veu alta les obres de Titus Livi, Sèneca, Cèsar o la Bíblia. Perquè ens fem una idea, d'aquesta fama d'obsessionat amb els clàssics, es diu que, durant una campanya militar a Pàdua, va demanar que li portessin un os del braç de l'historiador romà Titus Livi, que suposadament estava enterrat allà. Va, com si fos la, la relíquia d'un sant. Rotllo, anem a Pàdua, conquerim Pàdua i robo les relíquies de la catedral. No, no, no.
1: Bon, bon fricot, eh?
0: Bon, molt bon, friqui, bon fricot. Molt friqui. Una altra anècdota que ens explica el Panormita, que és el sobrenom que té un, també un escriptor contemporani, relata que, estant el rei malalt i amb febre a Càpua, va rebutjar els metges i es va curar escoltant la lectura del llibre que es diu La vida d'Alexandre el Gran, de Quint Cursi Ruf.
1: Es va curar allà, mentre li llegien això.
0: Sí, o sigui, la lectura el va curar, d'acord? De fet, en el mateix llibre que el Panormita ens explica aquesta anècdota, que és el llibre de Dits i Fets del rei Alfons, ens presenta Alfons com si fos un príncep filòsof estoic, un bon emperador romà, però que no arriba a Roma.
1: I pel que fa a l'art i la literatura, què ens pots dir?
0: Más de lo mismo, Sergio. O sigui, és la idea del príncep del Renaixement, és la idea del mecenes. Alfons volia ser vist com un cèsar, un príncep de modern, no? Un mecenes, un patró d'arts. L'art visual havia de reflectir aquesta idea imperial romana, trencar l'estètica gòtica catalana anterior, finançar autors renaixentistes d'Itàlia. Alfons va ser el gran patró de Pisanello, que era un gran medallista. Va recuperar també el costum romà d'encunyar monedes amb el seu perfil, vale? M'agradaria destacar un parell de coses, perquè, com hem anat dient, al fons també és un personatge que uneix moltes cultures, i a la seva cort napolitana es parlava català, napolità, castellà, italià i també llatí. I poetes catalans com Jordi de Sant Jordi, que de fet Jordi de Sant Jordi va estar presoner en Villamilà, això també és una curiositat, o el mateix Ausiàs March, que Ausiàs March sí que és veritat que no va viure en cap moment a Nàpols, però va tenir molt contacte amb la cort napolitana, veuen de tot aquest ambient. Inclús Joanot Martorell viatja a Nàpols i s'inspira en l'ambient cavalleresc, però també sofisticat i humanista, que es vivia a la cort de Nàpols per escriure la seva grandíssima obra de Tirant-lo Blanc. I després de tot això, ja per resumir una miqueta això, perquè això també es marxaria a un altre programa, el que hem d'entendre és que Alfons el Magnànim, sent el rei de Nàpols, el que fa és una miqueta d'àrbitre d'Itàlia. Itàlia, ja ho hem anat dient, era un estat fragmentat i hi havia molts conflictes entre els regnes, els ducats i les repúbliques. Alfons aconsegueix firmar un tractat el 1453, i aquest tractat, ell és el garant militar de la pau a Itàlia. Però fixeu-vos que això també es firma el 1453, que és quan els otomans acaben de conquerir la ciutat de Constantinople, i per tant tothom està cagadíssim i diuen, vale, parem les guerres entre estats italians, ens unim tots, bueno, ens unim, ens respectem les paus, perquè l'enemic turc és molt més perillós que l'enemic cristià, vale? I Alfons V el que fa és una miqueta garantir aquest pacte, vale? Com a rei fort al sud d'Itàlia.
1: Com has dit abans, Alfons el Magnànim estarà 26 anys a Itàlia, ja morirà allà, i aquí pel mig passen moltes coses a la península que queden desateses, o per ell, en aquest cas.
0: Per ell, perquè Maria feia molt bona feina, bueno, feia el que podia amb el que tenia.
1: Clar, Maria de Castella, que ja hem descobert que mereix un programa, però quines conseqüències tindrà l'absència d'Alfons al Magnànim a la península?
0: Clar, la decisió d'Alfons de no tornar mai més a la península ibèrica passa factura. És una cosa que passa factura. A Catalunya s'hi coïen molts conflictes socials, eh? Per una banda, Barcelona, la lluita entre la Viga i la Busca, que això també és molt interessant, i per altra també la revolta dels pagesos remenses, que es començaven a coure, necessitava un arbitratge, vale? I de fet el 1448 Alfons des de Nàpols fa un reial decret que permet la creació del sindicat remensa. A més, els regnes peninsulars havien estat espremuts econòmicament per pagar les aventures italianes del rei, vale? I la reina Maria feia el que podia, vale? I tota l'absència d'Alfons va deixar podrir una mica de la situació, que tot esclataria en la Guerra Civil Catalana del 1462, uns anys després de la seva mort.
1: Em fa una mica de pena arribar a aquest moment, perquè aquest personatge, clar, jo que em moc més pels segles XIX i XX, sóc desconeixedor molt d'aquesta època.
0: Però t'ha caigut bé, no?
1: M'ha caigut, clar, molt bé, molt bé, i tot aquest context ha sigut genial, i clar, se'ns mor.
0: Se'ns mor. El 27 de juny del 1458, Alfons mor al castell, al castell de Lobbo, o castell d'Obo, de Nàpols, que també és molt xulo, que és el castell més antic de Nàpols, també, i la seva decisió testamentària va ser molt pragmàtica, però trenca la política anterior. Com que el regne de Nàpols era una conquesta d'espasa, és a dir, el pren per l'espasa, i no un feu papal, no està subjecte a les lleis de la corona d'Aragó. Per tant, el que pot fer és agafar el seu fill il·legítim i posar-lo com a rei de Nàpols, vale? Sense corts, bueno, o amb unes corts amb molt poc poder, que era la seva idea. I la corona d'Aragó i Sicília i Sardenya sí que estava subjecte a les lleis successòries de la corona d'Aragó. Per tant, passen al seu germà Joan II, que és el pare del futur Ferran el Catòlic. Vale? Queda clar això, més o menys, la successió?
1: Això m'ha costat, eh? Això ja...
0: O sigui, Nàpols,
1: sí,
0: ho llega al seu fill il·legítim, cosa que no podia fer, però com que és el seu regne que ha pres per l'espasa, pot fer el que li doni la gana.
1: Això sí.
0: Nàpols, autoritari. I la resta de territoris, per Joan II, el seu germà.
1: Val.
0: Vale? Que és el pare del futur Ferran el Catòlic. I ja està. Val. És que t'he vist amb una cara...
1: No, perquè ara lligant coses... quan comencem a barrejar noms i coses d'aquestes, aquí ja,
0: sé,
1: ja costa a costa.
0: No has pres apunts, avui.
1: Avui no he pres apunts. Avui t'estava escoltant atentament.
0: Ai, que...
1: com de costum, i espero que tots i totes vosaltres, que heu gaudit molt del programa d'avui, no sé si ens queda temps per més, ho deixem aquí o què?
0: Conclusions superràpides.
1: Vinga,
0: és un èxit geopolític, d'acord? També és un èxit dinàstic per la dinastia dels Trastàmara. I la conquesta de Nàpols permet que l'humanisme i el renaixement arribin cap a Catalunya, València, Aragó, etc. I a més, gràcies a la pacificació entre cometes que fa Alfons el Magnani amb aquell tractat que dèiem abans, el renaixement també pot florir a Florència, a la Toscana, etc. Però clar, és un gran esforç titànic que tindrà moltes conseqüències.
1: Doncs ja ho sabeu, tothom cap a Nàpols, que és molt bonic. Moltíssimes gràcies, Albert Abril.
0: A tu, Sergio, i a l'Adrià també.
1: A l'Adrià, exacte, a qui us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la setmana vinent amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
3: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir.
1: La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
5: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

tenim per endavant una jornada marcada per les restes d'inestabilitat. De fet, aquest matí ha començat amb alguns núvols, més estones amb sol cap al sud del Maresme, més nuvolositat cap al nord de la comarca, i no descartem que es pugui escapar algun xàfec puntual cap al Maresme nord al llarg d'aquest matí. Poca cosa, tot plegat, les mínimes han baixat i s'han situat, han arribat als 8 graus a la zona interior de la comarca, per tant, ambient fresquet a primeres hores del matí. Les màximes, si fa no fa, seran com les d'ahir. Aquesta tarda s'espera, doncs, el contrari que al matí, més sol a primeres hores, més nuvolades a mesura que avanci la tarda, i de fet entre mitja tarda i al vespre altre cop podrem tenir alguns xàfecs, principalment al Maresme nord, però també puntualment podrien arribar cap al centre del Maresme. Al sud de la comarca no s'esperen precipitacions en el dia d'avui. Per la seva banda, la situació marítima estarà dominada pel marejol, això sí, a marees de mar de fons al llarg de tot el dia. De cara a demà s'espera que durant el matí tinguem nuvolades a la zona interior de la comarca, a la serralada litoral, que es desplaçaran cap al prelitoral. Per tant, sembla que en conjunt no tindríem precipitacions, llevat d'alguns xàfecs que, com dèiem, poden caure a la zona interior de la comarca de forma puntual. A partir de demà a la tarda el temps doncs serà més tranquil, més estable, amb més estones amb sol. Demà amb temperatures semblants a les d'avui. Divendres, situació tranquil·la, estabilitat en general. Dissabte, però, tindrem un canvi de temps amb l'arribada d'una pertorbació que arribarà del sud, amb precipitacions que començarien a caure cap a mitja tarda de dissabte i que ens acompanyarien aproximadament fins la mitjanit de dissabte a diumenge. Per tant, dels actes que estiguin previstos per la tarda i vespre del dissabte, doncs haurem d'anar amb compte perquè s'esperen precipitacions. Diumenge el temps es torna a estabilitzar i en conjunt haurem de parlar de domini del sol a tota la comarca. Les temperatures: divendres pugen una mica, dissabte es mantenen i diumenge pujaran una mica més.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Fruiteries, entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries,
0: i de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Bon dia, són les 10. L'incivisme, la neteja viària, la velocitat i l'aparcament són les principals queixes dels veïns de Santa Maria. Ahir a la nit es va fer la trobada amb l'alcalde corresponent al barri Santa Maria. Com en altres ocasions, la reunió es va fer a la zona coneguda com la Moncloa, amb una quinzena de veïns i veïnes que van exposar a l'equip de govern les principals problemàtiques d'aquesta zona en el municipi. Les queixes recollides no disten gaire de les que ja s'han fet eminents en altres àmbits. D'una banda, se centren en l'incivisme i la mala educació dels joves que veuen a les places públiques, especialment els caps de setmana o dels conductors de patinets que circulen sense cap precaució i a tota velocitat, com es va demostrar durant la pròpia trobada. També es va posar de manifest el problema amb els excrements de gossos i les males maneres dels propietaris, que són recriminants. En aquest punt, l'alcalde va anunciar la intenció de buscar vies de denúncia que ajudin a identificar i multar els propietaris incívics. D'altra banda, tampoc han faltat les queixes sobre la neteja dels carrers i places del barri. Els veïns lamenten que les màquines no netegen prou a consciència i que hi ha herbes en diferents punts. Capítol a part, també mereixen els problemes amb els vehicles d'entrada per l'excés de velocitat amb el que circulen per les principals vies, com Joan Monell o Joan Comas. També es va posar de manifest la manca d'estacionament. El consistori va prendre nota i va anunciar la col·locació de bandes reductores per tal de regular millor la velocitat dels cotxes en alguns carrers. I a Malgrat de Mar han detingut 5 persones en una operació policial contra el treball irregular en una empresa. Ahir al matí, una operació conjunta de la policia local de Malgrat, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil va intervenir a l'empresa de logística Top Creations, l'antiga Carlips, dins del polígon industrial de Campatalina. L'actuació, que també va comptar amb la participació d'inspectors de treball i de la Seguretat Social, es va centrar en la identificació de treballadors i la inspecció de l'activitat del negoci. Durant el dispositiu, els agents van identificar 5 persones que es trobaven en situació administrativa irregular, segons la llei d'estrangeria. Els treballadors de nacionalitats xinesa, guatemalenca i pakistanesa van ser traslladats a la comissaria de la Policia Nacional a Mataró per haver estat contractats de manera irregular. A banda de les infraccions laborals, l'operatiu també va destapar altres possibles il·legalitats. La Guàrdia Civil ha obert una investigació contra el responsable de l'empresa per un presumpte delicte contra la propietat industrial, i és que es va localitzar productes amb marques registrades a les instal·lacions. Paral·lelament, la policia local de Malgrat va dur a terme una inspecció tècnica tant de l'edifici com de l'activitat que s'hi desenvolupava per verificar-ne la seva legalitat. De moment això és tot. Teniu aquestes notícies, com sempre, al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei d'atenció domiciliària.
1: Les persones de Palafolls que necessiten suport per atendre els seus familiars malalts, persones soles que necessiten suport per desenvolupar la seva vida diària, o bé per situacions on hi ha menors en risc social, poden sol·licitar els serveis d'atenció domiciliària a l'Ajuntament. Consisteix en oferir suport per la higiene personal, control de la medicació, suport emocional al cuidador, pautes per realitzar correctament els canvis posturals durant una hora diària i amb una periodicitat que va en funció de la situació a tractar. Més informació a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
4: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
5: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
6: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
7: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

0: Òptica Palafolls. Des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Acs. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine, Òptica Palafolls, al teu servei. Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir acceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Bon dia, són les 11. Continuen per sota dels 400 els aturats a Palafolls. Segons les dades de l'Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat, Palafolls ha tancat el mes d'abril amb 363 aturats, 31 persones menys que el mes de març. Aquesta xifra suposa una taxa total d'aturats que baixa fins al 7,64%. De moment, les dades mantenen aquesta xifra d'aturats a Palafolls per sota dels 400. Respecte a l'any passat, l'atur al nostre municipi també ha disminuït, i és que a l'abril del 2025 hi havia 406 persones aturades, 43 més que l'abril d'aquest any. Quan als municipis veïns la xifra varia segons el poble, tot i que segueix una mateixa tònica. A Malgrat de Mar, l'atur ha baixat fins a les 802 persones, 13 menys que el mes anterior. A Tordera, la xifra d'aturats també ha baixat fins als 933, i a Santa Susana ha disminuït fins als 139. Pel que fa a la taxa maresmenca, actualment hi ha 18.837 persones sense feina. Aquesta xifra suposa un 8,49% i una disminució de 527 persones respecte al mes de març. Parlem ara d'urbanisme perquè demà es farà la neteja intensiva de la via pública a la plaça Xon Comas. L'Ajuntament continua amb les tasques de manteniment i sanejament de la via pública. En aquest sentit, demà dijous 7 de maig es durà a terme una neteja intensiva al barri de Santa Maria, concretament a la plaça Xon Comas. Aquesta actuació forma part d'una programació de neteges puntuals en diversos punts de Palafolls que ja va començar el passat 30 d'abril a la Riera de la Burgada. Segons el calendari previst per les pròximes setmanes, les següents intervencions seran dijous vinent, 14 de maig, a l'aparcament en bateria de la plaça Joan Uix, al barri Sant Lluís, i el dijous 21 de maig a l'aparcament en bateria de l'Església, al carrer Costa Brava. Anteriorment, el consistori feia aquestes neteges programades durant la primera setmana de cada mes, però la iniciativa es va acabar eliminant. Segons van informar des de l'Ajuntament, es va considerar que no era necessària una neteja tan intensiva i seguida en les mateixes zones i que el sistema anterior sovint patia retards perquè els operaris es trobaven cotxes estacionats que dificultaven el pas de la maquinària. Ara l'Ajuntament aposta per fer actuacions concretes en punts específics segons es detecti la brutícia real. Aquestes tasques consisteixen principalment en l'ús d'aigua a pressió en cantonades brutes i mobiliari urbà. Com sempre, aquestes notícies les podeu consultar al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més notícies.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
3: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaporir la millor música.

0: No t'ho perdis.
1: Dimecres, 6 de maig, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. Iniciem la nostra ruta cultural aquí a Palafolls per destacar la Tribu Juganera, el nou espai de jocs en família a la biblioteca. Es fa tots els divendres entre les 5 i les 7 de la tarda a la biblioteca Enric Miralles per totes les edats. A part del nostre municipi, continua també l'escena nou de teatre al nostre municipi amb Bruixanteris. Aquest diumenge a les 12 del migdia, teatre familiar al Teatre de Palafolls amb la companyia Butai Produccions. L'entrada és lliure i l'aforament limitat.
0: No t'ho perdis.
1: Seguim i parlem de les activitats al municipi de Malgrat de Mar. Aquest divendres continua el Cineclub Garbí amb la projecció de la pel·lícula La veu de Hind. Serà a partir de 2:15 del vespre al Centre Cultural, amb entrada disponible abans de l'inici de la projecció. A part d'aquest cap de setmana, destacarem la presentació del llibre Zenòbia Camprubí i els secrets de Cala Montjoi. Serà el pròxim 9 de maig a partir de les 6 de la tarda a l'Arxiu Municipal. Anem fins al municipi de Pineda. Demà tenim Hora del Conte a la Biblioteca del Poble Nou. Serà a 6:15 de la tarda, sota el títol Li deien Calòpsia, descobrim Europa des de l'espai exterior, amb el narrador Blai Sanabra.
0: No t'ho perdis.
1: I el divendres a les 6 de la tarda, Una història que contar, presentació de llibre a càrrec de la seva autora. Serà la Biblioteca Manuel Serra i Moret. Anem fins a Calella. Aquest vespre, com sempre, a la Sala Mozart tenim conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. Serà càrrec de Joan Pinya i et porta per títol La Capella Sixtina. Per demà dijous, i com cada setmana, també apuntarem a l'agenda les tertúlies en català a la Biblioteca Can Salvador de la plaça a partir de les 10, organitzat per l'Oficina de Català de Calella i la pròpia biblioteca. De Tordera també hi ha activitats a apuntar a l'agenda. Aquest divendres, una nova sessió del Correcull. Aquesta sessió de plugin que començarà al Parc de la Sardana a partir de les 9 del matí. I el diumenge, caminada del Twirling Vila de Tordera. Des de la pista poliesportiva de Sant Andreu, amb un preu de participació de 8 euros, amb inscripcions que encara es poden fer anticipades, omplint el document que trobareu a www.tordera.cat.
0: No t'ho perdis.
1: Acabem i ho fem parlant d'activitats culturals al municipi de Blanes. Demà passat s'inicia el cicle de concerts Música a l'Esperança. Ho farà, com sempre, a les 10 del vespre a la Capella l'Esperança, el primer concert amb Berta Sala a la veu, acompanyats d'Edelweiss Quartet. Presenten Entre cordes i paraules, el món sonor de Salvat Papaseit. Les entrades costen 12 euros, que es poden comprar al mateix local abans del concert. I en motiu del Dia Internacional de la Dansa, divendres a l'Avinguda Joan Carles I, entre les 5 i les 9 del vespre, es faran diferents exhibicions. A part, haurem de sumar també les activitats del Fora de Joc, aquesta jornada contra l'assetjament juvenil durant tot el dia, el pròxim 9 de maig, a l'Espai Jove 9-4 i també a la plaça dels Països Catalans. Taules de conscienciació i concerts.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació. Més música. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: Bon dia, són les 12. Un 90% dels alumnes renoven la plaça a l'Escola de Música i Dansa de cara al curs vinent. L'Escola Municipal de Música i Dansa de Palafolls ha tancat ja el període de confirmació de plaça pel curs 2026-2027, amb unes xifres de continuïtat molt positives. Segons les dades recollides després de la setmana de confirmació realitzada durant la segona quinzena d'abril, prop del 90% de l'alumnat actual ha decidit seguir amb els seus estudis artístics al centre. El director de l'Escola de Música i Dansa, David Martínez, s'ha mostrat molt satisfet amb aquests resultats.
1: Doncs bé, la setmana passada vam fer la setmana de confirmacions i la veritat és que doncs, va anar molt bé. Tenim un percentatge molt elevat de confirmacions tant de música com de dansa, a prop del 90%, i la veritat és que estem molt contents. Estem molt contents, això vol dir que hi ha una continuïtat a l'escola i en general doncs que tot va molt bé.
0: L'alta demanda en determinats instruments fa que ja quedin poques vacants pels nous alumnes en especialitats com bateria, piano, guitarra o violí. En canvi, encara hi ha una oferta àmplia per instruments de vent com la flauta, el clarinet, la trompeta o el saxo, així com també per les classes de sensibilització i iniciació musical. Pel que fa a la dansa, tot i el volum de renovacions, en tractar-se de classes col·lectives, encara hi ha disponibilitat tant per alumnes que comencen de zero com també per nivells més avançats de ballet, contemporani o hip-hop.
1: Sí, la veritat és que com sempre hi ha especialitats, sobretot de música, no? que tenen molta demanda, i tant com bateria, piano, guitarra, violí també, doncs la veritat és que queden doncs, poques places, no? Perquè la gent va confirmant, sí que és veritat que hi ha alguna baixa per dalt, algun alumne més gran doncs, que ja ho va deixant, però clar, són places que costa que la gent les deixi anar, i la veritat és que bueno, ara farem.
0: Un cop finalitzat el tràmit de renovació, a partir del 27 de maig es publicarà l'oferta provisional de places disponibles al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i també al web municipal. Aquell mateix dia s'obrirà el període de presentació de sol·licituds de preinscripció, que s'allargarà fins al 7 de juny. El tràmit es podrà realitzar de manera telemàtica a través de la seu electrònica o presencialment amb cita prèvia. Aquesta notícia ja la teniu disponible al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a la una, a l'informatiu migdia.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
5: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM 24 hores amb tu.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'oficina municipal d'informació al consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer-te. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
3: Escolta, escolta, Ràdio Palafolls. 107.7 FM. 24 hores amb tu.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.

Els municipis de la Baixa Tordera fan front comú a Barcelona per protegir el Pla de Grau. Els alcaldes de Palafolls, Blanes i Santa Susana i les alcaldesses de Tordera i Malgrat s'han reunit amb el conseller d'Agricultura per presentar el projecte de l'espai agrari de la Baixa Tordera. La trobada ha servit per blindar el futur del sector primari, posant sobre la taula objectius com el relleu generacional, la sobirania alimentària i el rebuig a les propostes d'inundabilitat de l'Agència Catalana de l'Aigua. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, ha valorat positivament la sintonia amb la Generalitat per protegir aquest motor productiu.

0: Bona tarda, avui és 6 de maig i comencem l'informatiu. En aquest cas avancen, com sempre, en titulars les notícies de la setmana i també en aquesta ocasió, també de la jornada d'avui. Els veïns de Santa Maria han reclamat mesures contra l'incivisme i l'accés de velocitat. En una reunió amb l'equip de govern a la zona de la Moncloa, ahir una quinzena de veïns van expressar el seu malestar pel consum d'alcohol de joves a les places i també la circulació temerària de patinets elèctrics. També es van recollir queixes per la brutalitat a la via pública, els excrements de gossos i l'accés de velocitat en carrers com Xomoner o Xoncomes. Com a resposta, l'Ajuntament anuncia la instal·lació de bandes reductores de velocitat i també la recerca de vies per identificar i multar els propietaris de mascotes incívics. Avui també parlarem de l'atur, que ha disminuït a Palafolls dels 400 inscrits i ara se situa en una taxa molt baixa. Segons les dades del mes d'abril, el municipi ha tancat amb 363 persones sense feina, el que representa una disminució de 31 aturats respecte al març i una taxa del 7,64%. Aquesta xifra és significativament inferior a la d'abril del 2025, quan hi havia 406 desocupats. La tendència a la baixa també s'ha repetit als municipis veïns de Tordera, Malgrat i Santa Susana. I demà es farà la neteja al barri Santa Maria. Aquesta intervenció prioritzarà l'ús d'aigua a pressió en punts on es detecta brutícia real, substituint l'antic model de netejars mensuals programades que sovint es veia dificultat pels vehicles estacionats. Les pròximes setmanes hi haurà actuacions similars a la plaça Joan Uig de Sant Lluís i també al carrer Costa Brava, al centre. Avui també parlarem d'educació, perquè 9 de cada 10 alumnes de l'Escola de Música i Dansa continuaran el mes vinent. El MIT ha tancat el període de confirmació amb un 90% de renovacions de plaça, una xifra que deixa molt poques vacants per nous alumnes en especialitats com piano, bateria, guitarra o violí. En canvi, el centre encara disposa d'oferta en instruments de vent i també en classes de dansa. El període per noves preinscripcions s'obrirà el 27 de maig, un cop es publiqui el llistat oficial de llocs lliures. I també marxarem cap a Malgrat de Mar, on han arrestat 5 persones en una inspecció policial en una empresa logística al polígon de Can Patalina. Una operació conjunta entre la policia local, la policia nacional i la Guàrdia Civil a la nau de Top Creations, al polígon de Can Patalina, ha finalitzat amb la detenció de 5 treballadors en situació administrativa irregular. A banda de les infraccions laborals, la Guàrdia Civil també investiga el responsable de l'empresa per un presumpte delicte contra la propietat industrial. I pel que fa al temps, aquesta tarda hi haurà domini del sol a tota la comarca, però apareixeran nuvolades al nord que es desplaçaran també cap al centre del Maresme. A partir de mitja tarda s'esperen precipitacions en forma de xàfecs al centre i al nord de la comarca. Els vents seran fluixos, força 2 a 3, de component sud. El mar estarà en estat de marejola amb mar de fons. Les temperatures màximes es mantindran sense canvis importants i oscil·laran entre els 18 i els 21 graus. A Palafolls avui continuaran els xàfecs. Les temperatures màximes es mantindran en els 21 graus i les mínimes baixaran fins als 8. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimecres i ho fem parlant de medi ambient, concretament d'agricultura. I és que els municipis de la Baixa Tordera, entre els quals Palafolls, han unit forces a Barcelona per blindar el futur agrícola del Pla de Grau. Ahir va tenir lloc a Barcelona una nova reunió sobre el futur del sector primari a la nostra zona. Els alcaldes de Palafolls, Blanes i Santa Susana, juntament amb les alcaldesses de Tordera i de Malgrat, es van reunir amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per presentar formalment el projecte de l'espai agrari de la Baixa Tordera. La trobada, que s'havia hagut d'ajornar anteriorment a causa de les diverses crisis que han afectat el sector agrícola i ramader, ha servit per posar sobre la taula els objectius estratègics d'aquest projecte. Entre aquests hi ha garantir el relleu generacional, assegurar la subsistència del sector i treballar per la sobirania alimentària amb productes de proximitat i de qualitat. La reunió ha permès abordar temes crítics com el pla de motes i l'impacte de les propostes defensades per l'Agència Catalana de l'Aigua. Segons ha explicat l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, la trobada està molt positiva per alinear postures amb la Generalitat.
1: A més, va ser profitosa també perquè, a banda de presentar el projecte de l'espai agrari, no?, i dels objectius a nivell de relleu generacional i a nivell també de garantir la subsistència del sector per poder treballar la sobirania alimentària i l'alimentació de qualitat, doncs també va servir per poder treballar i poder comentar també el pla de motes i l'impacte que darrerament ha tingut alguna de les propostes que estava defensada per l'ACA. Va quedar molt clar també el posicionament a nivell de departament i la intenció i la predisposició per arreglar aquesta circumstància i per intentar garantir que el pla de grau segueixi sent el que és fins ara, que és un dels àmbits agrícoles d'horta més productius de Catalunya i que això pugui garantir també la seva aportació a nivell de país.
0: Des del departament s'ha mostrat una clara sintonia amb la voluntat dels municipis per protegir el pla de grau, reconeixent la seva importància com a motor productiu essencial pel conjunt de tot el país. Amb aquest front comú, els ajuntaments esperen desencallar les millores necessàries per protegir l'espai i assegurar que la pagesia local tingui les eines necessàries per continuar l'activitat. I seguim amb altres temes. L'incivisme, la neteja viària, la velocitat i l'aparcament són les principals queixes dels veïns de Santa Maria. Ahir a la nit es va fer la trobada amb l'alcalde corresponent al barri de Santa Maria. Com en d'altres ocasions, la reunió es va fer a la zona coneguda com la Moncloa i amb una quinzena de veïns i veïnes que van exposar a l'equip de govern les principals problemàtiques d'aquesta zona de Palafolls. Les queixes recollides no distan gaire de les que ja s'han fet eminents en altres àmbits. D'una banda, se centren en l'incivisme i la mala educació dels joves que veuen a les places públiques, especialment els caps de setmana, o dels conductors de patinets, que circulen sense cap precaució i a tota velocitat, com es va demostrar durant la pròpia trobada. També es va posar de manifest el problema amb els excrements dels gossos i les males maneres dels propietaris que són recriminats. En aquest punt, l'alcalde va anunciar la intenció de buscar vies de denúncia que ajudin a identificar i multar els propietaris incívics. D'altra banda, tampoc han faltat les queixes sobre la neteja dels carrers i places. Els veïns lamenten que les màquines no netegen prou a consciència i que hi ha herbes en diferents punts. Capítol a part mereixen els problemes amb els vehicles, d'entrada per l'excés de velocitat amb el que circulen per les principals vies com Chaumonet o Son Comas. També es va posar de manifest la manca d'estacionament. El consistori va prendre nota i va anunciar la col·locació de bandes reductores per tal de regular millor la velocitat dels cotxes en alguns dels carrers. I ara hem de parlar d'economia, i és que continuen per sota dels 400 els aturats a Palafolls. Segons les dades de l'Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat, Palafolls ha tancat l'abril amb 363 aturats, 31 persones menys que el mes de març. Aquesta xifra suposa una taxa total d'aturats que baixa fins al 7,64%. De moment, les dades mantenen la xifra d'aturats a Palafolls per sota els 400. Respecte a l'any passat, l'atur a Palafolls també ha disminuït, i és que l'abril del 2025 hi havia 406 persones aturades, 43 més que l'abril d'aquest any. Quan als municipis veïns, la xifra varia segons el poble, tot i que segueix una mateixa tònica. A Malgrat, l'atur ha disminuït fins les 802 persones. A Tordera, la xifra també ha baixat fins als 933 i a Santa Susana ha disminuït fins als 139. Pel que fa a la taxa de maresment, que actualment hi ha 18.837 persones sense feina. Aquesta xifra suposa un 8,49% i una disminució de 527 persones respecte al mes passat. I demà es farà la neteja intensiva de la via pública a la Paixa, a la plaça Son Comas. L'Ajuntament continua amb tasques de manteniment i sanejament de la via pública. En aquest sentit, demà, 7 de maig, es durà a terme una neteja intensiva al barri de Santa Maria, precisament també relacionat amb les trobades que ahir es van fer amb l'alcalde, concretament a la plaça Son Comas. Aquesta actuació forma part d'una programació de neteges puntuals en diversos punts de Palafolls que va començar el 30 d'abril a la Riera de la Burgada. Segons el calendari previst per les pròximes setmanes, les següents intervencions seran dijous vinent, 14 de maig, a l'aparcament en bateria de la plaça Joan Uix, al barri Sant Lluís, i el dijous 21 de maig, a l'aparcament en bateria de l'església al carrer Costa Brava. Anteriorment, el consistori realitzava neteges mensuals programades durant la primera setmana de cada mes, però aquesta iniciativa es va acabar eliminant. Segons van informar des del consistori, es va considerar que no era necessària una neteja tan intensiva i seguida en les mateixes zones, i que el sistema anterior sovint patia retards perquè els operaris es trobaven cotxes estacionats que dificultaven el pas de la maquinària. Ara l'Ajuntament aposta per fer actuacions concretes en punts específics segons es detecti la brutícia real. Aquestes tasques consisteixen principalment en l'ús d'aigua a pressió en cantonades abruptes i també en mobiliari urbà. I ara hem de parlar de música i també de dansa, del MIT, i és que un 90% dels alumnes han renovat la seva plaça de cara al curs vinent. L'Escola Municipal de Música i Dansa ha tancat ja el període de confirmació de plaça pel curs 2026-2027 amb unes xifres de continuïtat molt positives. Segons les dades recollides, després de la setmana de confirmacions que es va fer durant la segona quinzena d'abril, prop del 90% de l'alumnat actual ha decidit seguir amb els seus estudis. El director de l'Escola de Música i Dansa, David Martínez, s'ha mostrat molt satisfet amb aquests resultats.
2: Doncs bé, la setmana passada vam fer la setmana de confirmacions i la veritat és que doncs, va anar molt bé. Tenim un percentatge molt elevat de confirmacions tant de música com de dansa, a prop del 90%, i la veritat que estem molt contents. Estem molt contents, això vol dir que hi ha una continuïtat a l'escola i en general doncs, que tot va molt bé.
0: L'alta demanda en determinats instruments fa que ja quedi molt poques vacants per nous alumnes en especialitats com la bateria, el piano, la guitarra o el violí. En canvi, encara hi ha una oferta àmplia per instruments de vent, com la flauta, el clarinet, la trompeta o el saxo, així com també per les classes de sensibilització i iniciació musical pels més petits. Pel que fa a la dansa, tot i el volum de renovacions, en tractar-se de classes col·lectives, encara hi ha disponibilitat tant per alumnes que comencen de zero com per nivells més avançats de ballet, contemporani o hip-hop.
2: Sí, la veritat és que com sempre hi ha especialitats, sobretot en música, no? que tenen molta demanda, i tant com bateria, piano, guitarra, violí també, doncs la veritat és que queden doncs, poques places, no? Perquè la gent va confirmant, sí que és veritat que hi ha alguna baixa per dalt, algun alumne més gran doncs, que ja ho va deixant, algun... però clar, són places que costa que la gent les deixi anar, i la veritat és que bueno, ara farem.
0: Un cop finalitzat el tràmit de renovació, a partir del 27 de maig es publicarà l'oferta provisional de places disponibles al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al web municipal. Aquell mateix dia s'obrirà el període de presentació de sol·licituds de preinscripció, que s'allargarà fins al 7 de juny. El tràmit es podrà realitzar de manera telemàtica a través de la seu electrònica o presencialment amb cita prèvia. I ara cap on marxem és cap a Malgrat de Mar, on han detingut 5 persones en una operació policial contra el treball irregular. Ahir al matí, una operació conjunta de la policia local de Malgrat, la policia nacional i la Guàrdia Civil va intervenir a l'empresa de logística Top Creations, antiga Carlips, dins del polígon industrial de Camp Atalina. L'actuació, que també va comptar amb la participació d'inspectors de treball i de la Seguretat Social, es va centrar en la identificació de treballadors i la inspecció de l'activitat del negoci. Durant el dispositiu, els agents van identificar 5 persones que es trobaven en situació administrativa irregular segons la llei d'estrangeria. Els treballadors de nacionalitat xinesa, guatemalenca i pakistanesa van ser traslladats a la comissaria de la Policia Nacional de Mataró per haver estat contractats de manera irregular. A banda de les infraccions laborals, l'operatiu va destapar altres possibles il·legalitats. La Guàrdia Civil ha obert, per això, una investigació contra el responsable de l'empresa per un presumpte delicte contra la propietat industrial, perquè es van localitzar productes amb marques registrades dins les instal·lacions. Paral·lelament, la policia local de Malgrat va dur a terme una inspecció tècnica tant de l'edifici com de l'activitat que s'hi desenvolupava per verificar-ne la seva legalitat.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 buscaven el propietari d'un gos trobat a la zona de contenidors de Mascarbó. Aquell dissabte la protectora havia trobat un gos a Mascarbó, concretament l'animal rondava de matinada per la zona de contenidors i tot i que va ser complicat poder-lo agafar, no va ser fins diumenge que van aconseguir rescatar-lo. Tot semblava indicar que algú havia perdut el gos perquè es trobava en bon estat. És per això que van fer una campanya de difusió per trobar el seu amo. El 2021, l'ampliació de la dessalinitzadora de Blanes multiplicaria per 4 la seva producció. El govern va iniciar els tràmits per ampliar aquesta dessalinitzadora que es troba a la riba blanenca del riu i que dessala l'aigua de mar per fer-la apta a l'ús domèstic. El Consell Executiu va impulsar la realització del reconeixement geotècnic als terrenys destinats a l'ampliació de la planta. Així, el que s'havia de fer en aquell moment era el sondeig, l'assaig de penetració dinàmica i l'extracció de mostres del terreny per ajudar a determinar on s'acabaria realitzant l'ampliació amb la voluntat de minimitzar les possibles afectacions. I el 2016 un motorista va quedar ferit greu després de sortir de la via Blanes. Aquell dissabte a la tarda el conductor d'un ciclomotor va patir un accident al quilòmetre 6 de la carretera G682 entre Blanes i Lloret. L'home, l'únic implicat a l'accident, va resultar ferit molt greu en sortir de la via per causes que es desconeixien i va acabar topant contra un guardarrail que hi ha a la rotonda d'accés cap a residencial Blanes. En aquell moment no plovia en aquest indret i tampoc es tenia constància que hi hagués altres vehicles implicats. Els primers en poder socórrer la víctima van ser els efectius d'un camió de bombers de la Generalitat que circulava justament per aquella carretera.

0: com sempre, en aquest punt de l'informatiu és moment de connectar amb el nostre company Jan Jordi Prats-Savalls per conèixer quina és la proposta cultural que ens acosta avui. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, avui us vull parlar del nou projecte a la biblioteca del nostre municipi. Es titula La tribu juganera, un nou espai de joc en família a la biblioteca que es fa tots els divendres de 5 a 7 de la tarda. Com sempre, a la biblioteca Enric Miralles per totes les edats. Vine a jugar amb nosaltres.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara, per tal de saber quina és la previsió meteorològica que ens espera aquestes pròximes hores, el que hem de fer és connectar amb en Quim Serra. Hola, Quim, bona tarda.
1: De moment, aquest migdia tenim una situació meteorològica tranquil·la, amb domini del sol aquí a la comarca, tot i que veiem nuvolades cap a l'àrea del Maresme Nord i sobretot cap a l'interior de la comarca, que aquesta tarda, sobretot tarda vespre, podran deixar alguns xàfecs irregulars, però localment d'una certa intensitat. Amb vent que continuarà com fins ara, fluix del sector sud-sud-est, situació marítima tranquil·la, marejol, tot i que persisteix una mica de mar de fons, però poc important, i amb unes temperatures que avui es mantenen molt semblants a les d'ahir, això després que hagin baixat les temperatures nocturnes lleugerament. De cara a demà s'espera un inici del dia com el d'avui, amb força núvols, amb la possibilitat d'algun ruixat puntual al matí. Poca cosa, després millorarà, la tarda es presenta més tranquil·la i tot això amb unes temperatures que demà de nit puja una mica, les màximes no han de variar gaire. Els vents continuaran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima dominada pel marejol. Divendres, temps tranquil, temps estable, ambient assolellat en conjunt, això farà que les temperatures diurnes, sobretot, puguin pujar una mica, però dissabte canvi de temps. A mesura que avanci el matí, la nuvolositat s'incrementarà i durant la tarda i vespre del dissabte s'esperen precipitacions en forma de pluges, xàfecs, localment d'intensitat moderada, unes precipitacions que, de fet, de forma puntual podran ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Després, cap a mitjanit, millorarà i diumenge esperem ara per ara un temps més tranquil, tot i que amb nuvolades de tarda.
0: Gràcies, Quim.

0: Acabem l'informatiu d'avui, com sempre, repassant en titulars de què hem parlat durant la jornada. Els municipis de la Baixa Tordera han fet front comú a Barcelona per protegir el Pla de Grau. Els alcaldes de Palafolls, Blanes i Santa Susana i les alcaldesses de Tordera i Malgrat es van reunir ahir amb el conseller d'Agricultura per presentar oficialment el projecte de l'espai agrari de la Baixa Tordera. La trobada va servir per blindar el futur del sector primari, posant sobre la taula objectius com el relleu generacional, la sobirania alimentària i el rebuig a les propostes d'inundabilitat de l'Agència Catalana de l'Aigua. L'alcalde, Francesc Alemany, valora molt positivament la sintonia amb la Generalitat per protegir aquest motor productiu. I ahir, en una reunió amb l'equip de govern a la zona de la Moncloa, una quinzena de veïns de Santa Maria van expressar el seu malestar pel consum d'alcohol de joves a les places i la circulació temerària de patinets elèctrics. També es van recollir queixes per la brutícia a la via pública, els excrements de gossos i l'excés de velocitat en carrers com Chaumonet o Joan Comas. Avui també hem parlat de l'atur, que a Palafolls ha baixat dels 400 inscrits. Segons les dades del mes d'abril, el municipi ha tancat amb 363 persones sense feina, el que representa una disminució de 31 aturats respecte al març i una taxa del 7,64%. Aquesta xifra és significativament inferior a la de l'abril del 2025, quan hi havia 406 desocupats. I Palafolls programa per demà una neteja intensiva amb aigua a pressió a la plaça de Joan Comas. Dins del nou pla de manteniment puntual de la via pública, el consistori actuarà demà dijous al barri Santa Maria. Aquesta intervenció prioritza l'ús d'aigua a pressió en punts on es detecta brutícies, substituint l'antic model de neteges mensuals programades, que sovint es veia dificultat pels vehicles estacionats. El calendari de les pròximes setmanes inclou actuacions similars a la plaça Joan Uix de Sant Lluís i al carrer Costa Brava. Avui també hem parlat de l'Escola Municipal de Música i Dansa, i és que 9 de cada 10 alumnes del MIT continuaran l'any vinent. L'escola tanca ja el període de confirmació amb un 90% de renovacions de plaça, una xifra que deixa molt poques vacants per nous alumnes en especialitats com piano, bateria, guitarra o violí. En canvi, el centre encara disposa d'oferta en instruments de vent i també en les classes de dansa. El període per noves preinscripcions s'obrirà a partir del 27 de maig. I en plena comarcal hem marxat cap a Malgrat de Mar perquè han arrestat 5 persones en una inspecció policial. Una operació conjunta entre la policia local, la policia nacional i la Guàrdia Civil a la nau de Top Creations, al polígon de Camp Patalina, ha finalitzat amb la detenció de 5 treballadors en situació administrativa irregular. A banda de les infraccions laborals, la Guàrdia Civil investiga el responsable de l'empresa per un presumpte delicte contra la propietat industrial en haver-se localitzat productes de marques registrades. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 6 de maig del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar un dia més aquí amb nosaltres. Aquestes notícies ja les teniu a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
2: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
3: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
4: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti, facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats als establiments.
5: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
6: Durant aquest mes he sortit al mínim possible, al mínim del mínim i amb mascareta.
7: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
8: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
9: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.

0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Molt bona tarda a tothom. Què tal? Com esteu? És el temps de parlar de cultura a Ràdio Palafolls. És el temps de fer agenda amb el Palafolls en xarxa. Benvinguts, ben trobats amb aquestes agendes sobre la taula de l'estudi 1 de Ràdio Palafolls per explicar-vos davant d'aquests micròfons tot el que passarà els pròxims dies culturalment parlant. Avui que és dimecres, per tant ens toca obrir de nou la nostra llibreria amb en Xavi Sitjà, una d'aquelles persones que llegeix 4, 5, 6 llibres per setmana i que ve i ens els recomana. I a part, està en contacte amb les diferents editorials per poder-vos regalar cada setmana un llibre a través de les nostres xarxes socials. El d'avui us l'expliquem en una estona, però si voleu fer el curiós o la curiosa, ja el trobeu publicat a través de les xarxes socials de Ràdio Palafolls i com participar-hi a través de l'Instagram, en concret dels Stories. Això serà en una estoneta després de la xarxa cultural, perquè a la segona part convidarem a uns bons amics d'aquest programa. I és que aquest cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, torna la Fèria de l'Esquinita, una proposta de la qual, de ben segur, aquests últims dies n'heu escoltat parlar, perquè, de fet, el tema més important o el que cal destacar més és que hi ha hagut un canvi d'ubicació. De Blanes passa a Tordera, al Parc Prudenci Bertrana. Vindran a parlar-nos d'aquest canvi, però també per destacar tota la programació d'aquests 3 dies al municipi veí. Això serà en una estoneta. Abans, però, hem de començar i, com sempre, per l'inici, com mana la tradició, repassant activitats culturals dins la xarxa cultural d'aquest 6 de maig. Som-hi, benvinguts, benvingudes, això és el Palafolls en xarxa.
2: Xarxa cultural.
1: Palafolls en xarxa, que comença el nostre municipi, aquí mateix, a Palafolls, repassant ja aquestes propostes culturals. Nosaltres el primer que farem és visitar la biblioteca del nostre municipi, la Biblioteca de Palafolls. I és que aquest pròxim divendres hi ha una nova proposta de la Tribu Juganera, aquest nou espai de jocs en família a la biblioteca que es fa tots els divendres entre les 5 i les 7 de la tarda a la Biblioteca Enric Miralles, per totes les edats. Trobareu més informació a les seves xarxes socials. De Palafolls també apuntarem a l'agenda una nova proposta dins l'escena nou. En aquest cas, seguim parlant de sessió de teatre familiar, de teatre infantil, amb Bruixanteris. Aquest pròxim 10 de maig a les 12 del migdia, al Teatre de Palafolls, amb la companyia Butai Produccions. Una sessió, com sempre, amb entrada lliure i l'aforament és limitat. Teatre, pel que sembla, les fotografies. Intentarem treure'n l'entrellat també aquesta setmana parlant amb la mateixa companyia, teatre de titelles i càmera fosca. Nosaltres seguim parlant d'activitats culturals i anem ara fins al municipi de Malgrat de Mar. Agafem, doncs, l'agenda d'aquest municipi i anem fins a la Biblioteca La Cooperativa, perquè avui tenim Club de Lectura Infantil. Serà a partir de les 6 de la tarda a la Biblioteca La Cooperativa. Però és que, a part d'això, també destacarem més propostes. Anem fins a la seu de la Barretina Vermella de Malgrat de Mar per consultar, per exemple, les diferents xerrades que fa l'historiador local Joan Pinya. Un cicle de xerrades que el pròxim 8 de maig té el seu inici a les 6 de la tarda a la seu de la Barretina Vermella i que porta per títol l'Escut de Catalunya. A part d'això, recordar-vos que continuen amb els diferents balls de saló o també balls de salsa. Tota la informació la trobareu al Instagram d'aquesta mateixa entitat. Per tancar una miqueta el cicle de la Barretina Vermella de Malgrat, destacarem també per aquest pròxim 10 de maig, a partir de les 6 de la tarda, sessió de teatre amb Teresa Tarasot, amb la Teresa Gelpí. Comptarà amb una sessió de taquilla inversa. Tornant, doncs, a la realitat cultural de Malgrat de Mar, dir-vos que el pròxim divendres també tenim cita amb Cineclub Garbí per projectar la pel·lícula La veu de Him. Serà a partir de 9:45 del vespre al Centre Cultural de Malgrat de Mar. Les entrades les podreu comprar abans de l'inici de la projecció. I aquest cap de setmana també destacar la presentació del llibre Zenòbia Camproví i els secrets de Cala Montjoi. Serà a partir de les 6 de la tarda a l'Arxiu Municipal, amb la presència del seu autor, Francesc Galí. Deixeu lloc a l'agenda, deixem Malgrat de Mar i anem ara fins al municipi de Pineda. Demà tenim Hora del Conte a la Biblioteca de Poble Nou. Porta per títol Li deien Calòpsia, una proposta per descobrir Europa des de l'espai exterior. Serà a partir de 5:45 de la tarda per nens i nenes a partir de 4 anys. Això sí, es necessita d'una inscripció prèvia. Deixem Poble Nou i anem fins a la Biblioteca Manuel Serra i Moret perquè divendres també tenim presentació de llibre a 6:00 de la tarda, una història que contar a càrrec de la seva mateixa autora. I recordar-vos també que a Poble Nou aquest dissabte i diumenge hi ha una nova edició del Fira Sud amb el cartell que trobareu a través de les xarxes socials. Deixem Pineda, anem ara fins al municipi de Calella. Avui hi ha una nova conferència dins l'aula d'extensió universitària de Calella, a la Sala Mozart, a 6:45 de la tarda, la conferència sobre la Capella Sixtina, a càrrec, i el coneixereu, de Joan Pinya i Pedemonte, que és llicenciat en Història de l'Art per la Universitat de Girona i màster en Gestió del Patrimoni Cultural. Ha sigut, de fet, director del Museu del Tresor de la Catedral de Girona. Una proposta que organitza l'Aula d'Extensió Universitària de Calella, com dèiem, més informació a través del seu web. Ja per demà dijous, anunciar-vos que tornen les tertúlies en català a la Biblioteca Can Salvador de la plaça des de 10:00 del matí, o també a 6:45 de la tarda a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres, trobades d'òpera amb La força del destino de Giuseppe Verdi, a càrrec de Rosa Maria Carbonell. Anem ara fins al municipi de Tordera. Divendres hi ha el Correcull 2026, aquesta sessió de plogging que es farà a partir de 9:00 del matí, horari lectiu, en punt de trobada des del Parc de la Sardana. Òbviament, si parlem del cap de setmana, parlarem també d'aquesta Fèria de l'Esquinita, que es farà divendres, dissabte i diumenge al Parc Prudenci Bertrana, o per dissabte la conferència que porta per títol De la fusta del ginjoler i l'acer inox de la tenora, amb el local de l'Associació de Gent Gran de l'Esplai, una proposta que es presentarà a partir de 6:45 de la tarda. Un apunt més al municipi de Tordera, i és que diumenge hi ha la caminada Twirling Vila de Tordera des de la pista poliesportiva de Sant Andreu. El preu és de 8 euros, que la inscripció de fet es pot fer allà mateix utilitzant el document que trobareu a www.tordera.cat. Acabem i ho fem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Entre d'altres, per exemple, l'inici d'un nou cicle de concerts de música a l'Esperança, doncs a la Capella de l'Esperança, a partir de 10:00 del vespre. Aquest divendres, el primer concert serà amb la participació de Berta Sala a la veu i Edelweiss Quartet, acompanyant-la, presentant Entre cordes i paraules, el món sonor de Salvat Papasseit. Les entrades costen 12 euros, que es poden comprar al mateix local abans de l'inici del concert. I d'aquest cap de setmana també destacarem que es fa la 34a edició de la Ruta de les Ermites. Serà aquest pròxim 10 de maig, amb 3 rutes. Una de 18 quilòmetres, que sortirà a 9:00 del matí. Una altra de 12 quilòmetres, que sortirà a 10:15 del matí. Tot plegat des del Passeig de Mar, des del carrer Ample. Nosaltres deixem la xarxa cultural aquí i comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui.

0: És dimecres, per tant, toca parlar de llibres a la nostra llibreria. Xavi Sitjà, molt bona tarda, què tal, com estàs?
1: Aquí estem una setmana més.
0: Gràcies per ser amb nosaltres. Com sempre, quatre llibres, quatre recomanacions literàries, més un llibre de regal que, de fet, ja podeu consultar a les xarxes socials. Xavi, però comencem avui.
1: Doncs mira, començarem amb una proposta juvenil, podríem dir enfocada pels joves de casa entre els 8-9 anys fins als 12-13, i es tracta de La Playa de les Tortugues, de Duomo Infantil. És de la nova proposta de la Hannah Gold. De fet, ja havíem parlat dels seus anteriors llibres, El primer oso i L'última ballena, i aquesta, doncs, tercera entrega, doncs, es parla de les tortugues. Podríem dir aquest tipus d'històries ambientades amb la proposta de salvar el medi ambient, podríem dir d'alguna manera. I aquí ens trobem amb la història del Silver, que és un jove que s'ha de traslladar amb tota la seva família a Costa Rica, doncs això, no?, a un centre de conservació de tortugues. Allà, doncs, estableix, doncs, com no, un vincle amb alguna d'aquestes tortugues, i un matí descobreix que han robat els ous. A partir d'aquí comença tota una aventura, i és que s'haurà d'endinsar a la selva amb tots els perills que això comporta. Com dèiem, una història, podríem dir, a l'estil de pel·lícules com Liberata Willy o L'Amigo Flipper, aquest Dufí, doncs això, no? Amb aquestes propostes de jovent amb algun animal.
0: De fet, t'anava a dir, Xavi, que té com un públic molt en concret, no? Parlaríem en el món del teatre, per exemple, teatre familiar, doncs en aquest cas un llibre per tots els públics, no? O molt amable, per entendre.
1: Sí, sí, sí, i amb això, no? amb la proposta de salvar el medi ambient, en primera línia.
0: Amb un rerefons, doncs, interessant, un bon llibre per aquells que encara no tingueu llibre de Sant Jordi. Per què no? Escolta, si esperàveu a tenir unes propostes com les d'en Xavi, aquesta és la primera, però si no us ha convençut, tranquils, que en tenim una segona.
1: Continuem amb El geólogo, editada per Alfaguara, és la nova novel·la d'en Pol Terox. Aquí ens trobem amb la història de dos germans que s'odien, podríem dir una història com Caïm i Abel, no? Tenim per una banda en Cal, que és el geòleg del títol, i en Frank, doncs un germà que és, podríem dir, una mica dominant, manipulador, i que sempre tergiversa totes les històries quan recorden, doncs, de la seva infantesa tota la seva adolescència. En Frank sempre, doncs, manipula aquestes històries que potser explica en Cal. Doncs què fa? Això provoca, doncs, que en Cal estudi per ser geòleg i poder-se moure per mig món, però es queda establert a la seva ciutat. Allà què passa? Doncs que cada vegada que fuig o que troba una nova feina investigant, el seu germà, doncs, provoca aldarulls per tota la ciutat i, com no, atabala a la seva cunyada. Serà així la història o no? O potser en Cal no és tan humil o tan veritable com sembla, no? Doncs aquí tenim aquesta proposta d'aquests dos germans amb aquest conflicte permanent durant tot tota la novel·la.
0: Històries de família, no?
1: Sí, sí.
0: Deies, Xavi, una novel·la...
1: Amb un toc d'humor, però sí que amb certa càrrega de mala llet, també. Sí.
0: Doncs escolta, ironia incorporada en aquesta segona proposta que avui ens fa en Xavi. Som just a la meitat, ens queden dues propostes, més el llibre de regal, per on podem continuar, Xavi?
1: La següent proposta és Mantis de Paco Bescós, editada per Reservoir Books. Paco Bescós, havíem parlat d'ell de la seva anterior novel·la, La Ronda, que era aquella història d'una espècie de, podríem dir, joc del calamar amb diversos assassins a les rodalies de Madrid.
0: Sí.
1: Doncs bé, doncs torna amb una nova història i amb un personatge que crec que farà la delícia de molts dels nostres oients, d'aquests lectors que tant els agrada el thriller, i es tracta de la Fina, a la que tothom diu Mantis. No us explicaré per què, heu de llegir la novel·la, però sí que la història comença situant-nos en un centre logístic, podríem dir com qualsevol d'aquests magatzems enormes, enmig de l'Alcàrria, i allà ha desaparegut un dels treballadors que apareix mort amb un petit bosc proper amb signes de violència latents. A partir d'aquí comença una investigació, però la Fina sap moltes coses i n'amaga moltes més. Ella veu que l'ambient enrarit d'aquest centre logístic està a punt de vessar, està en punt d'ebullició, i tot i que ella vol saber qui ha mort el seu company, crec que és una novel·la de la que no us explicaré gaire més, perquè us endinseu en aquest particular món d'aquest personatge, d'aquesta Mantis.
0: Novel·la negra que pica fort,
1: sí.
0: No?
1: Sí, és una de les propostes de la temporada, com dèiem, amb el retorn de Paco Bescós, que amb La Ronda, doncs, doncs, va tenir un èxit molt, molt, molt notable.
0: Mantis té una peculiaritat, aquest animal, molt coneguda, podríem dir-ho així, que suposo que la cosa deu anar per aquí. Jo tampoc seré qui desvetlli ara mateix el que tu no has volgut explicar, Xavi. Si més no, ja ens ho explicareu els lectors que trieu aquest llibre. Mantis és una nova proposta que avui ens porta en Xavi. I tenim l'última.
1: Doncs l'última és Mentira. La teníem pendent, parlar-ne d'ella, de Juan Gómez Jurado, editada per Edicions B, arxi conegut al supervendes espanyol de la trilogia de la Reina Roja. Torna amb aquesta nova novel·la que va sortir, de fet, al febrer, poc abans de Sant Jordi, en vistes a aquest Sant Jordi, al qual no va poder assistir perquè va perdre el vol, estava a Nova Zelanda i per problemes de logística de les aerolínies, doncs no va poder estar a Sant Jordi. Sí que ha avançat que properament vindrà a Barcelona i estarà tot un dia signant, si convé, per tots els lectors que van quedar, doncs, amb les ganes d'aquest Sant Jordi. I ens porta, com dèiem, Mentira, una novel·la de 600 pàgines que ja us avanço que podria haver-ne tingut 400 i hagués estat el mateix. Sí que hi ha molta palla, les coses com són. Aquí coneixerem a l'Eva Ramos, que us diré que

0: però que es llegeix molt bé, és fàcil, és l'estil d'aquest autor i que agradarà segur a tots els lectors que el segueixen.
1: Molta descripció, Xavi, pot ser?
0: Bueno, més que descripció és diàlegs a lo millor una mica buits i sí, algun moment que dius, bueno, això tampoc calia, però bueno, és una novel·la, com dèiem, entretinguda, de l'estil de Gómez Jurado. Si us agrada aquest autor, la novel·la no us decebrà.
1: I que properament, com ens deia en Xavi, també el tindrem a Barcelona signant aquests exemplars. I tenim llibre de regal, en aquest cas, d'Alexandre Escrivà.
0: Doncs sí, El misterio de Hannah Larsson, la seva segona novel·la. De fet, i ja per anar acabant el tema de Sant Jordi, la regalem signada, va tenir el detall doncs, de signar-nos la setmana passada a Barcelona, i bé, doncs serà per un dels nostres oients. El misterio de Hannah Larsson, ja l'havíem parlat d'aquesta novel·la, comença quan demana entrar en antena en un programa arxiconegut de la televisió americana, un autor bestseller, i just quan entra en escena es suïcida. A partir d'aquí comença tota una investigació i a més amb el greuge de que aquest autor doncs, tenia gairebé la seva novel·la acabada i ha desaparegut del seu ordinador. A partir d'aquí, com dèiem, 400 i pico de pàgines amb aquesta nova novel·la El misterio de Hannah Larsson d'Alexandre Escrivà.
1: Pinta molt bé, la veritat, i mira, no me l'acabaré jo, seria políticament incorrecte, però en aquest cas serà per algú de vosaltres que ens estigueu escoltant. Ja ho sabeu, ho teniu a través del WhatsApp del telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, és el 607 64 65 66, i si no, enviant-nos doncs, un missatge al post que ja trobeu des d'aquest matí a l'Instagram de Ràdio Palafolls. Demà, el nom del guanyador o guanyadora. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, Xavi, i fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve.
2: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música. Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir.
3: La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
2: o a palafolls.cat.
3: L'Ajuntament al teu servei.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Denominació d'origen.
1: Jo l'escolto.
2: Continuem, doncs, amb el Pol a Folls en xarxa. Una de les cites més espectaculars i que més estem esperant d'aquest pròxim cap de setmana es tracta de nou de la Fèria de l'Esquinita. Porta diferents novetats i avui ens en venen a parlar, doncs, els seus organitzadors. Jairo Gutiérrez, bona tarda, benvingut.
3: Hola, bona tarda.
2: I també tenim en Joel Gutiérrez. Joel, bona tarda, benvingut.
4: Bona tarda.
2: Gràcies a tots dos per acompanyar-nos. Dèiem, que és la cita que sempre estem esperant, eh? Fèria d'abril aquí al nostre voltant, sens dubte, és la Fèria de l'Esquinita. Entenc que ja ho teniu tot preparat perquè divendres comenceu, no?
3: Bueno, ara portem uns dies de que és molt estrès, molta organitzar tot, organitzar barres, carpes, etc. Però bueno, sí que amb la il·lusió i les ganes jo crec que es pot tot.
2: De fet, l'esperem perquè és una cita que ja s'ha consolidat aquí a la nostra zona. És a dir, tothom en parla de la Fèria de l'Esquinita, Jairo.
3: Sí, bueno, al final és la nostra idea i al final crec que

0: edició tras edició hem vist que, bueno, que nosaltres mateixos ens donem compte que hem anat crescunt, bueno, hem anat creixent, llavors bueno, busquem aquesta professionalització de l'event, però sense perdre aquesta essència familiar i aquesta essència de, bueno, d'aquesta cercania.
1: Joel, aquesta és la fórmula de l'èxit. En Jairo ens parlava sobretot de projecte familiar, que d'alguna manera ens trobem entre amics per poder gaudir de la bona música i del bon rotllo. Entenc que aquesta és la gran fórmula de l'èxit.
2: Bueno, jo l'èxit encara no sé si saben a què és, però jo crec que anem per bon camí, i aquesta és una mica la idea. Sí o no, la fórmula de l'èxit, la gaudirem d'aquesta manera.
1: Serà important. Jairo, una de les principals novetats, i així entrem en matèria, és el canvi d'ubicació. En aquest cas, la Fèria de l'Esquinita es trasllada a Tordera, no? Si no m'equivoco.
0: Sí, així és. Al final ha sigut un tema més que res per temps, per tema permisos, tema, i al final tot això també ho ha marcat a l'aforament de gent que esperem. Llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, hem estat oberts a rebre noves propostes, a fer-ho en els espais diferents, però igualment al final traslladem el que és la nostra essència, la nostra energia en un altre lloc, i al final buscant el mateix.
1: Tot i això, i que la gent no es preocupi, perquè entre aquestes novetats que dèiem que provoca aquest canvi d'ubicació, la gent de Blanes pot dir: ostres, i com vaig a la Fèria de l'Esquinita, no? Si no tinc transport públic. Aquí ja heu pensat, i vull destacar precisament aquest apartat, perquè hi haurà diferents busos, no?, que faran trajecte,
0: sí,
1: també?
0: Sí, així és. Al final, des de Blanes sí que busquem bueno, quasi bé cada mitja hora com a molt hi hagi autobusos durant els dies de divendres i dissabte, i sí que evita que diumenge al final oferim potser no tanta afluència de viatges, però sí que també busquem aquest servei.
1: La Fèria, com hem dit, es trasllada a Tordera, serà al Parc Prudenci Bertrana, i així a grosso modo. Jairo, Joel, un dels dos, que m'expliqui una miqueta quines són les principals activitats que hi trobareu, o què és el que presenteu per aquesta edició del 2026, Joel.
2: Doncs sobretot hi ha hagut una millora del que és decoració de l'espai. Al final ens trobem en un nou espai on, bueno, hem de canviar totalment el que és la disposició de barres, cuina, escenari, etc. Llavors serà tot nou, no? pels assistents. I per altra banda, actuacions. Aquest any ve Javi Medina el dissabte a les 8:30, que és un dels nostres artistes preferits, de fet. Llavors això és el que anem dient com a gran novetat, no?, del cap de setmana.
1: De fet, teniu tota, n'heu fet molta de publicitat a través del vostre Instagram, que ja podem dir que és, corregiu-me si m'equivoco, la Fèria de l'Esquinita, si no m'equivoco, en aquí surt tot el cartell, totes les actuacions, tots els horaris, però el que busquem, Jairo, suposo que és aquest ambient que s'ha repetit any rere any, no?, amb aquestes actuacions musicals que ens deia precisament en Joel, però hi teniu molt més.
0: Sí, bueno, al final també és una idea de fira, de que quan tots els assistents entrin dintre del recinte, com que s'oblidin una miqueta de tot el que és tema problemes, el que sigui, de que al final entris i disfrutis i gaudeixis d'un cap de setmana diferent, gaudeixis un cap de setmana amb música, amb amics, amb familiars, i sobretot amb Rebujito, que també és una miqueta d'ajuda.
1: I la música que ajuda, com dèiem, parlàveu de Javi Medina, que és una de les persones més mediàtiques, podríem dir, o que es coneix més, però si no m'equivoco, ja ho dic de memòria, compteu amb Javier Ginés, compteu també amb sessions de Mario DJ, si no m'equivoco, sí. Ho estic dient de memòria, si voleu apuntar algú més també, que sapigueu.
0: Bueno, és amb, bueno, Jaume Milla, que és, bueno, és de Blanes, també a actuacions... com a...
2: Bueno, Aidena, que ve de la zona de Badalona i de Barcelona.
1: Molt bé.
2: També ve, bueno, artistes locals com a The Rumbaos i Silvia Mena, que són, bueno, locals, sí,
1: gent d'aquí, apostant, entenc, també per el talent local, no? Perquè si parlàvem sempre, de persones mediàtiques, en aquest cas també compteu amb gent que sempre us ha ajudat a Blanes.
0: Al final són actuacions que des de que van començar ens han acompanyat, o sigui, des de les primeres edicions ens han acompanyat, llavors són persones que també com les tenim com de la família, llavors ja per que tenen molta arte, o sigui que al final doncs això també està per gaudir.
1: Parlàveu que no pot faltar el Rebujito, entenc que òbviament hi ha parades per poder veure i tal, però no sé si parlant, per exemple, de la moda que es fa servir per qualsevol tipus de caseta, si hi ha parades fixes de moda, artesania, algun tipus de proposta també per poder passejar dins el Parc Prudenci Bertrana.
0: Sí, exacte. Aquesta, sí que és veritat que un dels canvis que hem fet a l'any passat és que hem fet com un passadís, com una entrada en la que primer gaudeixes de botigues d'artesania, de parades de fira, i llavors al final també és una miqueta com per combinar el tema de música, de festa també, però per passejar en família i passejar amb, mirar com ambient d'Andalusia.
1: Mm-hmm. Serà divendres, quan comenceu amb el pregó, l'esperat pregó, perquè normalment jo recordo a Blanes que el que fèieu era fer una romeria, no sé si m'equivoco, una mica de...
2: Fèiem la batucada, fèiem un camí des de l'esquinita fins a baix, fins al recinte del Cap 2.
1: Exacte, això era mític.
2: Sí.
1: Ara com ho solucionem a Tordera? Es podrà fer o no es podrà fer?
2: No,
1: des de l'esquinita al Parc Prudenci Bertrana tenim una...
2: Començarem directament des del mateix parc.
0: Molt bé. Pregó, aquest any també ens fa molta il·lusió també anunciar que al final aquest any el pregó el fa un molt bon amic nostre des de petits, i al final, que és en Pau Torner, que és de Tordera, i llavors per nosaltres és molt emocionant en una festa d'aquest tipus, de que sigui ell qui faci el pregó inaugural, i jo crec que també al final qui el coneix sap que juga molt amb l'humor i juga molt amb l'emoció, i llavors jo crec que serà un bon moment.
1: Parlàvem d'aquest pregó, hi haurà molts moments emocionants, sens dubte, però a mi m'agradaria també destacar l'esforç que hi ha darrere, perquè hi ha molta gent que vindrà aquest cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, recordem-ho, però s'ha de reconèixer també totes les persones que sou darrere des de fa molt de temps. Jo crec que des que es va acabar l'última fèria ja esteu pensant en una altra, i aquí tota la gent de l'esquinita, al capdavant vosaltres també, amb el vostre pare, que d'alguna manera hi pugueu participar. Entenc que hi ha molt d'esforç darrere per organitzar tot això,
0: sí,
1: no?
0: Sí, així és. Al final és per sort que tenim una família que tothom fica de la seva part, i no només la família, al final tenim molta gent, molts amics que des del primer dia que volen ajudar, volen estar amb nosaltres en el recinte, en moments de lliure del seu treball venen, ens ajuden, llavors això és molt d'agrair, i sobretot que al final estem molt agraïts.
1: Mm-hmm. Si no m'equivoco, per aquesta fèria també s'ha d'agafar entrada. Ho dic perquè la gent que la vulgui anticipada, no ho sé, us ho pregunto, Joel, es pot aconseguir aquesta entrada anticipada? Ens hem d'esperar el mateix dia que vulguem entrar? Com funcionarà tot plegat?
2: Correcte, doncs, tal com has dit, aquest any introduïm entrada. Llavors aquesta entrada es pot agafar per un enllaç que hem posat o que ho podem trobar directament des del perfil d'Instagram.
1: Molt bé.
2: Que és la Fèria de l'Esquinita, tal com has dit. Tenim diverses entrades. Primer, abonament dels 3 dies,
1: sí.
2: Abonament de 2 dies, que seria divendres i dissabte, i cada dia per separat, diguem-ne.
1: Mm-hmm.
2: Divendres, dissabte i diumenge per separat.
1: És l'únic lloc a través d'aquest enllaç que podeu comprar entrades, o, per exemple, si jo em presento al Parc Prudenci Bertrana, puc aconseguir una entrada allà mateix? Ho teniu contemplat, això?
2: Sí, a partir de demà tindrem allà un lloc habilitat per comprar entrades.
1: Per comprar l'entrada.
2: Sí.
1: Tot i així, jo recordo la Fèria de l'Esquinita amb molta gent. No sé si haurem de penjar en algun moment el cartell, ho dic per aforament, òbviament tots els recintes tenen un aforament per seguretat, haurem de penjar en algun moment el cartell d'entrades exaurides, que això entenc que us agradaria, però per altra banda deixaríem gent a fora, per tant no sé com equilibrem la balança.
0: Sí, així és. Al final és un tema, aquest és un tema que... Bueno, com has dit, que ens agradaria dir que està tot ple, però és veritat que al final coneixem a tanta gent que al final vols que tothom entri, tothom gaudeixi, i llavors al final el temps dirà, la setmana dirà, el cap de setmana dirà, i a veure si podem aconseguir aquesta plenitud de gent, i al final sí que volem ficar un detall, que és tot el que entra dins de l'entrada, que a cada entrada doncs entra una consumició mínima, li donem el got de la fira, entres en un sorteig d'una moto el diumenge. I bueno, i un obsequi de la fira. O sigui, dins d'aquest preu de l'entrada, doncs entra tot això, que al final també el primer rebujito sí que el tens amb la consumis amb l'entrada.
1: Deixen dir doncs que la gent no s'adormi. En aquest cas, un consell a totes aquelles persones que no s'esperin el mateix dia a comprar la seva entrada, perquè pot ser que passi això i no ens agradaria. Per tant, ens deies, Joel, a partir de demà, si no m'equivoco, o aquests dies de fet ja es pot aconseguir l'entrada, si no m'equivoco, no? El link que ens deies?
2: El que és online, sí.
1: Val. A partir de demà, com deies, tenim la parada. Hi ha opció, doncs, de poder comprar aquesta entrada a través del link de l'esquinita. He vist també en algun vídeo que posàveu que teniu pulseres intel·ligents, si no m'equivoco, perquè a vegades les cues es poden fer llargues, sobretot els dies de màxima afluència. Com anirà tot plegat?
2: Sí, es tracten de pulseres cashless, que es diuen, que serveixen com una compte externa d'un banc, on tu la carregues i a la barra es paga, doncs, amb aquesta
1: pulsera, no?
2: Amb aquesta pulsera, amb aquest de forma inalàmbrica, o NFC, que es diu, que és el mateix que pagar des del mòbil, des de la targeta del mòbil.
1: Per tant, això el que ens estalvia és una miqueta fer més cues, o que com a mínim la consumició la puguem agafar més ràpid.
2: Correcte, sí, totalment.
1: És important. Nois, un desig ja per aquesta Feria de l'Esquinita, que ja la tenim aquí a tocar divendres, com dèiem. Començàvem a quina hora és el pregó, per cert, o a quina hora obriu portes?
2: A les 7 és el pregó.
1: A les 7 és el pregó.
2: Estan obertes ja les portes i la pròxima actuació comença just després del pregó.
1: I el dissabte i el diumenge, a quina hora obrireu portes?
2: A les 12.
1: Del migdia?
2: Sí.
1: Per tant, en aquest cas, bueno, podrem dinar, suposo, perquè jo recordo les famoses paelles, perdoneu, les paelles de l'Esquinita són les paelles de l'Esquinita, per tant, comptarem amb vosaltres, també.
0: Sí, també heu de comptar que oferim una àmplia carta de tapes i racions de l'estil de la Fèria Abril de l'Esquinita, que no faltin.
1: Molt bé, perfecte, tradició, clar que sí, dèiem a partir de les 12 del migdia, tant dissabte com diumenge, i la fèria acabaria el diumenge a quina hora, aproximadament, teniu calculat?
2: El dissabte a les 2.
1: El dissabte a les 2 de la matinada tancareu?
2: El divendres com el dissabte, a les 2 de la matinada tancarem.
1: I el diumenge?
2: I el diumenge calculem cap a les 10 del vespre.
1: 10, més o menys, o sigui que, escolta, tenim Fèria de l'Esquinita per rato, que en aquest cas, i que no falti. Nosaltres us volem agrair que vingueu a promocionar-ho aquí a Ràdio Palafoll, i sobretot el que dèiem, aquest esforç que hi ha darrere, que a vegades nosaltres anem a disfrutar i anem a gaudir i no ens en recordem de la feina que costa organitzar un esdeveniment d'aquestes característiques, i que, com deia, mou tanta gent, perquè les fotos són espectaculars, sí, i si ens hi acostem, d'alguna manera també hi ha moments en què és complicat fins i tot moure's, però això significa que les coses surten bé i que la gent té moltes ganes de poder gaudir amb vosaltres. Nois, gràcies avui per ser amb nosaltres.
0: Moltes gràcies a tu, com sempre, a donar-nos aquesta oportunitat. Sí. Merci.
2: Un plaer.
3: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Doncs amb aquestes propostes tanquem la xarxa cultural i, en definitiva, aquest programa. Nosaltres ho deixem aquí. Demà ens hi tornarem a posar. Acaba de passar molt bona jornada. Adéu-siau.

0: L'incivisme, la neteja viària, la velocitat i l'aparcament són les principals queixes dels veïns de Santa Maria. Ahir a la nit es va fer la trobada amb l'alcalde corresponent al barri Santa Maria. Com en altres ocasions, la reunió es va fer a la zona coneguda com la Moncloa, amb una quinzena de veïns i veïnes que van exposar a l'equip de govern les principals problemàtiques d'aquesta zona en el municipi. Les queixes recollides no disten gaire de les que ja s'han fet eminents en altres àmbits. D'una banda, se centren en l'incivisme i la mala educació dels joves que veuen a les places públiques, especialment els caps de setmana o dels conductors de patinets que circulen sense cap precaució i a tota velocitat, com es va demostrar durant la pròpia trobada. També es va posar de manifest el problema amb els excrements de gossos i les males maneres dels propietaris, que són recriminants. En aquest punt, l'alcalde va anunciar la intenció de buscar vies de denúncia que ajudin a identificar i multar els propietaris incívics. D'altra banda, tampoc han faltat les queixes sobre la neteja dels carrers i places del barri. Els veïns lamenten que les màquines no netegen prou a consciència i que hi ha herbes en diferents punts. Capítol a part, també mereixen els problemes amb els vehicles d'entrada per l'accés de velocitat amb el que circulen per les principals vies, com Joan Moner o Joan Comas. També es va posar de manifest la manca d'estacionament. El consistori va prendre nota i va anunciar la col·locació de bandes reductores per tal de regular millor la velocitat dels cotxes en alguns carrers. I a Malgrat de Mar han detingut 5 persones en una operació policial contra el treball irregular en una empresa. Ahir al matí, una operació conjunta de la policia local de Malgrat, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil va intervenir a l'empresa de logística Top Creations, l'antiga Carlips, dins del polígon industrial de Can Patalina. L'actuació, que també va comptar amb la participació d'inspectors de treball i de la Seguretat Social, es va centrar en la identificació de treballadors i la inspecció de l'activitat del negoci. Durant el dispositiu, els agents van identificar 5 persones que es trobaven en situació administrativa irregular, segons la llei d'estrangeria. Els treballadors de nacionalitats xinesa, guatemalenca i pakistanesa van ser traslladats a la comissaria de la Policia Nacional a Mataró per haver estat contractats de manera irregular. A banda de les infraccions laborals, l'operatiu també va destapar altres possibles il·legalitats. La Guàrdia Civil ha obert una investigació contra el responsable de l'empresa per un presumpte delicte contra la propietat industrial, i és que es va localitzar productes amb marques registrades a les instal·lacions. Paral·lelament, la policia local de Malgrat va dur a terme una inspecció tècnica tant de l'edifici com de l'activitat que s'hi desenvolupava per verificar-ne la seva legalitat.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
3: Pensar que a final de mes estigui tot el poble en funcionament.
4: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
5: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
6: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
7: Castiga Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
2: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls.
4: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
8: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
9: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
10: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
2: Molt bé, i tu, Lluís?
1: Súper. Molta feina feta i per fer del Sant Jordi, exactament.
2: Molt bé, moltes coses que m'ha explicat.
1: Moltes
2: lectures,
1: coses.
2: Que lògicament no s'acaben doncs, en aquests dies
1: no
2: de Sant Jordi, sinó que tenim lectures de per endavant. I si encara algú no ha escoltat l'episodi, el pot escoltar, el de la setmana
1: Home,
2: passada.
1: Home, perquè es van fer unes recomanacions xulíssimes.
2: No caduca l'episodi. Per tant, el podeu tornar a recuperar i si l'heu escoltat ja i voleu tornar un altre cop a cercar-lo, doncs queda dit, però nosaltres no ens quedem en el passat, Lluís.
1: No.
2: Tenim feina en el
1: tenim
2: present.
1: Tenim feina en el present, exacte.
2: Molt
1: I en
2: bé.
1: El futur.
2: I en el futur,
1: esperem. A veure, va, avui parlarem d'esport, d'identitat i de drets, però sobretot parlarem de què vol dir jugar, competir i formar part d'un equip quan el teu cos o la teva identitat han estat constantment qüestionats.
2: Molt bé.
1: Doncs... Avui tenim, a més, una casuística que
2: sí.
1: es dona aquí, a Catalunya, que es veu que és de les primeres d'Europa.
2: D'acord.
1: Llavors, no et dic més.
2: Val.
1: El títol ho diu tot, però no et dic més
2: no,
1: jo.
2: No, si us més, de moment.
1: De moment, i comencem, va.
2: Molt bé, doncs va, vinga.
1: Doncs vinga, avui, el Col·lectius en xarxa, Fènix.
0: Comença el Col·lectius en xarxa, amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: En els últims anys, el debat sobre la participació de les persones trans en l'esport s'ha situat al centre de la conversa pública. Vaja, un altre cop. Sovint amb molt soroll, amb titulars simplificadors i amb posicionaments molt polaritzats. Institucions com el Comitè Olímpic Internacional han anat actualitzant els seus criteris. L'any 2021, per exemple, el COI va deixar enrere límits estrictes de testosterona i va apostar per un marc basat en principis com la no discriminació, la inclusió i l'evidència científica, deixant en mans de cada federació la regulació concreta. Això canvia, perquè ara estem en una època 2026, 2025, un any que no saps si estàs endavant, si estàs enrere.
2: Exacte.
1: Bueno, les posicions crítiques amb la participació de dones trans en categories femenines solen centrar-se en la idea de la justícia esportiva, no? És a dir, en la percepció que les persones que han passat per una pubertat masculina poden tenir avantatges físics en força, resistència o velocitat.
2: Aquest argument
1: és el que han utilitzat diverses federacions esportives i també organismes internacionals per restringir la participació en determinades competicions. De fet, el Comitè Olímpic Internacional, el COI,
2: sí.
1: ha estat revisant els seus criteris i recentment, això que dèiem, s'ha plantejat o ha adoptat mesures encara més restrictives en alguns àmbits apel·lant a aquests criteris de seguretat i equitat. Ara bé, quan es mira la realitat, que, a veure, és el que s'hauria de mirar.
2: Totalment, no? Totalment, és per que ens hauríem de regir, en principi.
1: Quan es mira la realitat empírica, vale? Dades, el panorama és molt més complex, però molt menys alarmant, no?, del que sovint es presenta. Per exemple, presència de persones trans en l'esport d'elit és molt reduïda. I a nivell olímpic, només hi ha hagut casos comptats d'atletes trans visibles. Per exemple, Laurel Hubbard, que va ser la primera dona trans en competir en uns Jocs Olímpics, no va guanyar cap medalla. O Queen, persona no binària, que sí va guanyar un or amb el Canadà, però amb un esport col·lectiu.
2: D'acord.
1: És a dir, els casos d'èxit són molt limitats i no acaben d'indicar, no?, aquesta dominació generalitzada en les competicions. De fet, alguns estudis i informes assenyalen que en molts contextos la participació de persones trans en l'esport ha estat històricament un fenomen minoritari, no?, i sovint sobredimensionat en el debat públic. Altres arguments que apareixen sovint sobre la protecció de l'esport femení o la idea que la inclusió podria reduir oportunitats per a dones cisgènere en competicions d'alt nivell. És que la competició d'alt nivell, crec jo, estem una mica lluny encara, però crec jo que la competició d'alt nivell, tal i com la tenim plantejada, caduca.
2: Sí,
1: caducarà. Bueno, tot això, el debat està lluny de resoldre's, perquè en alguns països s'han impulsat restriccions, mentre que en altres espais s'intenta avançar cap a models més inclusius. Això ha portat alguns experts a dir que el debat no sempre està basat en les dades, com dèiem, sinó en percepcions o en casos molt puntuals que ajuden a fer generalitzacions descontextualitzades, no? Actualment no hi ha una única norma, dèiem, el COI ha optat durant anys, no, per deixar marge a cada federació perquè reguli segons el seu esport, però el debat continua obert i en evolució constant. El repte, segons molts experts, és trobar un equilibri entre inclusió i justícia competitiva sense caure en discursos que acabin excloent persones de l'esport. I enmig de tot això, clar, hi ha les persones.
2: El més important.
1: El més important, d'altra banda, perquè fem esport, si
2: exacte,
1: no, no?
2: Sí, sí.
1: Vale. Persones que volen fer esport, competir, formar part d'un equip i viure, per exemple, el futbol o qualsevol altra disciplina, però avui parlarem una mica de futbol, com un espai de comunitat. I què passa, què et deia al principi? Doncs que Sant Feliu de Llobregat, aquest espai té un nom propi, que és el Fènix Futbol Club, considerat, atent, el primer equip de futbol transfederat d'Europa. Un projecte que no només parla d'esport, sinó també de visibilitat, de drets i de resistència.
0: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I avui tenim a l'estudi, que sempre és una sort tenir a l'estudi algú, l'Alan Trillo, membre d'aquest grup impulsor del Club Fènix, Futbol Club, que a més, ens ho hem apuntat abans a començar, va participar del programa 2 del Col·lectiu en Xarxa, 14 de l'1 del 2021. Estem al programa 203.
2: 203, sí, sí.
1: Doncs imagina't, Alan, benvingut. Què
3: Moltes
1: tal?
3: Moltes gràcies.
2: I a més, molt agraït que participés en aquell segon programa, perquè no pensàvem nosaltres que arribaríem tampoc fins aquí, no. En els primers episodis tothom que hi va participar i es mereix un reconeixement per part nostra.
1: Exactament,
2: sí,
1: exactament.
3: I a més jo recordo que veu dir, a veure si més endavant pots venir un dia a l'estudi.
2: Doncs mira, ho hem confirmat amb estudis nous i tot. Per tant, mira, en el millor moment has vingut. Perfecte, perfecte.
1: Escolta, avui venim a parlar de Fènix Futbol Club perquè és considerat el primer equip de futbol trans federat a Europa. Explica'ns una mica què és, com neix el projecte, i a mi m'interessa també que per què cal destacar el tema de que sigui un equip federat.
3: Doncs a veure, el projecte de Fènix va néixer el 2023 principalment per Lugo Marlo, que també és una persona trans activista molt visible. I va sorgir doncs de la necessitat de que ell havia jugat sempre a futbol femení i quan va començar a transitar, doncs va voler continuar jugant a futbol perquè és com una de les seves passions, i es va trobar que dins del seu equip, doncs tot i que funcionava molt bé, a les grades no passava el mateix. Llavors ell va dir, si aquest no és el meu espai, quin serà el meu espai? Llavors es va trobar amb la problemàtica de que en aquell moment no tenia canviat el sexe del seu DNI, per tant no podia anar a jugar amb un equip federat amb homes tis, i doncs llavors va dir, doncs si aquest espai no existeix, vaig a crear-lo.
2: Clar, i com es comença a crear? Perquè suposo que per ser els primers no hi ha potser unes bases prou sòlides, no? I va començar una mica a les fosques amb tot això, no? Quines són les passes que va començar a fer?
3: Doncs al final va ser trobar persones que es trobessin en la seva mateixa situació, i doncs a poc a poc va començar a parlar amb altres clubs com per dir, vull fundar un equip de persones trans, necessitem també un espai. O sigui, Fènix com a tal no és una agrupació esportiva, sinó que nosaltres ara mateix estem entrant al camp de la penya recreativa de Sant Feliu de Llobregat, que al final és qui ens cedeix al camp també doncs, per poder entrenar. Doncs llavors va ser a poc a poc anar picant una mica de pedra de dir, som tal, necessitem tal, volem crear tal, i doncs a poc a poc començar a construir Fènix.
2: Molt bé.
1: I què implica això, el fet de federar-vos? Per què és important?
3: Doncs mira, al principi de tot no hi havia idea de que Fènix arribés a ser el primer equip de persones trans federat a Europa, però el 2024 doncs va sorgir l'oportunitat de jugar com un equip federat, que clar, això al final doncs té pros i contres, no? Perquè en aquell moment només podien jugar les persones que tenien canviat el sexe del DNI. Sí que és veritat que just una mica després es va aprovar la llei trans, que ja permetia a les persones jugar sense tenir el sexe registral modificat, i llavors van poder jugar més persones. Això va portar coses bones i va portar coses dolentes, no?
1: A veure.
3: Perquè de les primeres notícies que va sortir de primer equip de persones trans federat, era com, vale, és una victòria, però per altra banda era s'està perdent 0-19.
2: Clar.
3: Llavors això va generar com molt de debat, moltíssims comentaris de haters, sobretot per xarxes socials, no? Que sabem que és una cosa bastant habitual, per desgràcia, però d'altra vegada era com poder celebrar que també s'estava ocupant aquell espai, no? De, no ens han volgut, però aquí estem, no?
2: Uh-huh.
3: Llavors era com, sí, s'està perdent 0-19, però estem celebrant perquè podem estar aquí.
2: Clar, yeah. Clar. Mm-hmm. Home, amb això que ens deies, i la, segurament, no, la presència en aquell moment que va haver en mitjans de comunicació, justament del que es parlava era d'una cosa concreta que, com ens explicaves, generava també a les xarxes, doncs, això que s'activessin els haters, que hi hagués com tota una guerra que hi anés en contra, no? Com es viu també en el dia a dia, més enllà d'aquell moment, doncs en el vostre dia a dia heu aconseguit fer-vos un espai legal, sí, però dins de la comunitat esportiva? És a dir, quin comportament té la comunitat esportiva amb el vostre club? És a dir, hi ha una acceptació, hi ha una part que l'accepta, hi ha altres, doncs, que tenen com una lluita contínua perquè s'acabi o perquè no funcioni com vosaltres voldríeu. Com us sentiu representats i valorats?
3: Jo crec que hi ha una mica de tot.
2: Mm-hmm.
3: Sí que és veritat que nosaltres actualment no estem jugant federats perquè, doncs, bueno, estàvem federats amb un equip de futbol 11, arribàvem molt justos a ser 11, també hi havia una sèrie de coses, doncs, que potser en aquell moment es va decidir no continuar per aquí, i ara, per exemple, estem jugant com una petita lligueta en un camp de futbol que munta com una lliga pròpia de futbol 7, i sí que és veritat que l'acollida és bona, o sigui, des del camp és com que molt bé que vingueu a jugar aquí, en plan, no tindreu cap problema, encara que hi hagi persones que tinguin el DNI canviat, o sigui, és que els és igual, però a la mateixa vegada estem jugant contra equips bastant cis-heteronormatius, no?

0: aquí, que que, clar, defensors del futbol, nosaltres no ho serem mai, és a dir, en aquesta ocasió
1: ens costa.
0: Ens costa moltíssim, però el que ens diu realment tampoc ens acaba de sorprendre, o sigui, encara que ara el Lluís s'està sorprenent una mica, però jo crec que...
1: No ens acaba de sorprendre, però a mi em decep profundament.
0: Totalment, totalment.
1: Perquè,
0: totalment,
1: clar, penso, ostres, és que aneu a jugar, no? A clar. Jugar? No sé, bueno...
0: Però amb això suposo que això que ens explicaves ara, ara també a vosaltres us dona eines, no?, per seguir treballant i per seguir-ho lluitant, no?, justament. És a dir, que tant de bo en un món idíl·lic no hauria de fer falta i no hauria de passar això, però suposo que també us rearma, no?, per continuar, doncs, treballant i al final, més enllà de l'activitat esportiva, té una part reivindicativa també el vostre club, no?, i de visibilitat.
2: Totalment. O sigui, al final sabem que és una cosa que no vull normalitzar-ho, però sabem què passa dins del futbol, però per altra vegada és com, això tampoc m'ha de treure a mi espai d'estar aquí.
0: Clar,
1: clar. Escolta, i clar, entenc que generar aquest equip et fa participar de la teva història, però t'ajuda a compartir-la, a sentir-ne d'altres. Quina és la relació amb l'esport al llarg de la vida d'una persona, per exemple, trans?
2: Doncs mira, jo personalment, jo des de petit volia jugar a futbol, també perquè tinc un germà 3 anys més petit que jo i doncs jo volia jugar a futbol. Llavors què passa? Que clar, jo aquest any faig 30, llavors jo en aquell moment equips femenins, no?, quan jo vivia socialment com una noia, doncs no hi havia. Llavors vaig poder jugar amb un equip mixte, crec que fins als 12 anys, que és fins a l'edat límit que es permetia jugar nois i noies, i després doncs vaig haver de deixar de jugar a futbol perquè a Riells no hi havia un equip femení. No va ser fins al cap de 2, 3, 4 anys després que l'Hostalric i el Breda van fundar equips femenins. Llavors vaig estar jugant fins als 18 anys i després ja, doncs, per motius de la vida, d'estudis, feina, doncs no he seguit jugant a futbol. Però clar, descobrir Fènix, tot i que ara mateix no sóc jugador, descobrir que existeix un equip superinclusiu, doncs per mi m'obre portes, doncs, que, perquè jo, per exemple, no m'hagués plantejat mai jugar amb un equip amb nois cis.
0: Ara parlàvem del futbol, que és l'esport on estàs ara implicat, no? I al principi del programa Lluís ens explicava una mica, doncs, la situació esportiva, no?, en termes més generals. Com descriuries tu el moment en el que es troba ara, doncs, justament les persones trans, doncs, en aquesta representació esportiva? I parlàvem d'olimpiades, de grans competicions mundials, en quin moment es troba ara la situació?
2: A veure, doncs jo ho visc com que és super injust, perquè al final la dada que heu donat de que no hi ha cap persona trans que hagi guanyat cap medalla, llavors és això, s'està generant un debat molt, molt gran quan realment les persones trans no hem tret medalles a ningú. Sí que va haver-hi, doncs, potser el cas aquest una mica polèmic de la boxejadora intersexual, que hi havia molta gent que deia que era una persona trans, no és una persona trans, és una persona intersexual.
1: Bueno, és que aquest debat genera el que passa, no? Aquesta policia del gènere, de cop i volta, on tothom estem aquí, no?, opinant sense saber gaire. Perdona, que t'he tallat. Digues, digues.
2: Sí, o sigui, al final és això, és, no estem parlant d'una problemàtica real, perquè no estem traient medalles a ningú, no? Però alhora és com que és algo superproblemàtic i és una cosa que genera molt de debat, i realment és com el tema de la biologia només entra en debat quan hi ha persones trans.
0: Total.
2: O sigui, jo d'altres modalitats d'esport, doncs, no hi domino tant, però per exemple la natació, jo crec que no té la mateixa avantatge una persona que fa un 38 de peu que una persona que fa un 43. Però aquí ningú diu res de biologia.
0: Clar.
2: A nivell de bàsquet no és el mateix una persona que fa 2 metres 10 que una persona que fa, doncs, 1,59 m com jo. Però ningú parla de biologia.
0: Clar, amb això ens confirmes una mica que el futbol és, sembla, i potser en el sentit de la paraula, és més, no?, que un esport al final, no?, el futbol. És a dir, sembla que aixeca passions en moltíssims altres terrenys que resten a veure amb la tècnica esportiva, no? I això, no sé si forma part també o ajudaria, segurament, jo entenc, que els grans clubs de futbol també s'impliquessin amb la causa, no?, i hi hagués en moments concrets, doncs, que portessin visibilitat, no?, perquè si tots aquests moviments comercials i de publicitat on s'impliquen a futbolistes de primer nivell es fessin servir

0: també per aquesta causa, seria genial, no, això?
1: Sí. O sigui, realment fa falta persones més visibles i que tinguin com més audiència o puguin arribar més a la gent que s'impliqui.
0: Clar.
1: Però no ho fan.
0: No ho fan.
2: Clar, segons el que tu ens explicaves, no, de la teva història de vida, a tu hi ha un moment que no és que decideixis parar de jugar, sinó que el sistema t'obliga a deixar de jugar. A mi em passa quan amb els nanos, no, que de l'escola, que a vegades trobo que hi ha poques alternatives organitzades d'oci, perquè entenc, bueno, no ho entenc, però bueno, podria arribar a acceptar que hi ha una estructura molt ferma pel tema de la competitivitat, pel que fa a la restricció de gènere, blibli, però al final no hi ha, tampoc hi ha una via de muntar un equip que jugui a partir dels 12 anys. No, s'explora poc aquesta via, no? d'un equip de nois, noies que s'ajunten, juguen juntes perquè coincideixen, són del mateix escola, són del mateix barri o que sigui, i competeixen. No hi ha aquesta estructura, no es busca gaire, no?
1: No. I al final, o sigui, es fa com moltes normes restrictives cap a què es permet i què no es permet no només al futbol, a l'esport en general, i no som les persones que ens hem d'adaptar a l'esport, és l'esport el que s'ha d'adaptar a les persones.
2: Clar, totalment.
0: Totalment. Sí. De fet, ens parlaves justament de com l'esport s'hauria d'adaptar a les persones. Quines són principals o les més importants barreres que creus que encara existeix, doncs, això, pel que fa a les administracions esportives i el que fa, doncs, als esportistes? És a dir, quines són les barreres, quines són les coses que ens impedeixen, doncs, que passin tot això que ens estaves explicant ara, que la gent pugui accedir a l'esport i que un cop ho està fent i es sent part, doncs, que no es senti apartada.
1: Doncs, per exemple, jo el que em ve més al cap amb el tema de les restriccions és perquè tenim la mania de dividir-ho tot entre gèneres. O sigui, crec que hi ha moltíssimes altres categories que serien molt menys discriminatòries o restrictives que no es parli de gènere. Doncs no sé, per exemple, crec que és a Lucha Libre, que va per pes. Perquè no pot haver-hi un esport que sigui per alçada, yeah, o no sé, o persones que porten 10 anys fent-ho, no sé, vull dir, aquí estic especulant una mica,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: però,
0: sí, sí.
1: Però que la mania de separar-ho tot per gèneres. O sigui, al final, vale, sí, jo m'identifico com a home, però jo no tinc el mateix nivell que una persona, doncs, que poder ha fet una pubertat on ha tingut testosterona molt més alta que jo, o que porta des dels 5 anys, doncs, practicant una cosa, a que jo em porti, doncs, 2, per exemple.
0: Clar. Home, amb el tema aquest que deies de separar-ho tot per gènere, és que portat a la realitat actual d'ara mateix, encara segueixen fent aquestes festes on es celebra el gènere, sí, sí, dels nens, sí, i les nenes representats amb el color rosa i amb el blau. A dia d'avui, això, és a dir, que estem parlant de tradicions i costums molt antigues, però en tenim una de noves que estan sorgint ara mateix i que van per aquesta mateixa línia. És a dir, que no sé tu com valores justament això, que ja des de petit les pròpies famílies, alguns amb més innocència i d'altres jo crec que de manera conscient, ja marquin, perquè és marcar i senyalin, doncs, el futur de les seves criatures.
1: Em sap greu.
0: Vull
1: sí,
0: dir,
1: i també perquè ho he viscut, no? Jo, a mi em van educar com una nena i jo les meves fotos de peques tot vestits, tot rosa, i penso, bueno, potser en aquella edat doncs no podia decidir, no? Però quan tenia 3-4 anys jo ja podia decidir una mica quina roba volia i quina roba no volia. Però me la posaven igual, saps? Llavors, és com que crec que des d'abans de néixer, fins i tot quan al metge li fan la eco, no? És com, vale, té això, serà això. I és com que ja comences a construir com serà el teu infant, no? I li estàs condicionant absolutament tot.
0: Sí, sí, no, es crea totalment un relat al voltant de la persona, sense que aquella persona tingui, no, la decisió de...
2: Un relat que no és de la, que no és propi de la persona que l'està construint, no?
0: Totalment, sí, sí.
2: Tu has fet un exercici molt interessant, que és el de posar-te creatiu i intentant idear una classificació bastant més inclusiva que permetés transformar la competició en l'esport, però a mi el problema que veig és que em fa l'efecte que les persones que s'hi han de posar no tenen gaire ganes de posar-s'hi de moment. Jo crec que els hi queda poquet, perquè ja, sí, jo crec que els hi queda poquet i que d'aquí poc s'ho hauran de repensar, perquè no fa l'efecte que tal i com estem d'aquesta forma tan estàtica no anem, no acabem d'anar enlloc. Bueno, és la meva idea.
1: Sí.
2: Després et volia dir més exemples com Fènix Futbol Club.
1: Doncs mira, a Barcelona sí que hi ha equips LGTBI,
2: sí.
1: No són exclusivament de persones trans. També és veritat que, per exemple, Fènix va començar siguent nois trans i doncs ara juguen també noies trans, com per exemple la meva parella.
2: Vale.
1: Llavors que s'ha obert com una mica el ventall de dir, bueno, doncs hi ha més persones trans que volen venir a jugar a Fènix, no tenen per què ser només homes, no? O persones binàries, també poden haver-hi persones no binàries. I a Barcelona sí que hi ha altres equips LGTBI, però sí que no són exclusivament de persones trans. Sí, Fènix, per exemple, no ha arribat al cas d'una persona que sigui cis, bisexual, homosexual, que digui vull jugar a Fènix, però que a veure que si hagués de venir, doncs que tampoc és no, com aquesta discriminació positiva no, és d'anar a jugar amb un altre equip que no ets trans.
0: Total. Escolta, avui estem parlant d'esport, però ens interessa molt també la teva opinió de com estàs visquent doncs l'auge de l'extrema dreta a casa nostra, perquè parlàvem abans de lleis, de canvis, que potser en altres moments hem pogut pensar doncs que el futur seria millor. Nosaltres ja aquí fa temps que em creu que el futur no va cap a millor, o si més no el futur més immediat. Com vius tu també, primer, l'entrada de l'extrema dreta a les institucions, i com creus que això pot repercutir a llarg plaç o a curt plaç doncs en decisions esportives com aquestes?
1: Doncs jo crec que va pitjor. O sigui, a mi realment és un tema que em preocupa moltíssim, ja no perquè sigui una persona del col·lectiu, sinó perquè sóc una persona
0: que viu a la vida,
1: obrera,
0: sí.
1: No? Que no sóc un ric i estic especulant amb l'habitatge, llavors tinc problemes en el meu dia a dia. Llavors, jo crec que al final l'ésser humà està condemnat a repetir la història. O sigui, com pot ser? A mi no m'entra al cap que una persona amb 16, 17 anys digui com Franco se vivia mejor. O sigui, no m'entra al cap. Tu no has viscut en Franco.
0: Clar.
1: El meu avi sí, i el meu avi m'ha explicat el que es vivia en Franco. I no es viu millor. O sigui, llavors, jo crec que la ultradreta, una cosa bona que té és que ha fet molt bon màrqueting per xarxes socials i ha sabut captar els perfils que pot captar. Això és l'únic bo que ha fet,
0: total.
1: No? I jo crec fermament que la COI, la decisió que s'ha pres amb les Olimpiades, ve totalment condicionada per qui està governant ara mateix Estats Units.
0: Doncs això és important, perquè a vegades també va molt bé entendre quin és l'origen i per què passen a vegades moltes coses, no? I molt lligat amb el que deia l'Alan, amb el perfil de persones que han anat a buscar, no? Però a mi el que em preocupa de tot això, que parlem moltes vegades de gent jove, però que també hi ha gent adulta,
2: sí,
0: i que accedeix a llocs de poder on es prenen decisions, que això és una cosa que a mi també em té el cap també, no més enllà del que puguem votar o no, però sinó la gent que també acaba doncs accedint a això, al poder, no? I a prendre decisions, que això també doncs és importantíssim. Sí.
2: Escolta, Alan, què ofereix Fènix Futbol Club a les persones que ens estan oient ara mateix, ens estan escoltant?
1: Doncs Fènix obre els braços a que qualsevol persona que no se senti segura a l'esport doncs pugui venir i trobar el seu espai segur. És que de fet realment Fènix sí que la idea principal va començar per persones que portaven molt de temps jugant a futbol, però les persones que estan entrant últimament o les persones que ara mateix estan jugant a Fènix són persones que al futbol els havia donat absolutament igual. La meva nòvia, per exemple, futbol zero, però de sobte va descobrir Fènix i va dir, ai, doncs si algun dia faig futbol serà aquí, i doncs està jugant i està supercontenta, no?
0: Això és importantíssim, que al final serveixi també doncs com un espai per retrobar-se,
2: espai segur,
0: no?
2: Per fer comunitat,
0: sí,
2: no?
0: Sí. I que al final també persones com tu, Alan, que al principi ens deies que havies fet esport quan eres molt petit, no? I que ara has pogut recuperar aquesta activitat esportiva, no? Que per tant dona també com a exemple de que hi ha llum al final del túnel, no? I que hi ha iniciatives com aquesta doncs que ens serveixen, que ara ens deies que no estàs jugant, però formes part activament del club, no? I que per tant ets una de les persones que empeny perquè això funcioni, perquè tingui continuïtat. Esteu rebent, per acabar, suport també institucional de les administracions, és a dir, algú que us ha donat un copet a l'esquena i us ha dit vinga, seguiu endavant o no?
1: Bueno, és
2: o vinga,
1: més...
2: seguiu endavant, teniu això...
0: Potser no tant, no?
1: No, jo crec que és més com l'empenta que fem nosaltres, és a dir, potser costarà, però endavant. Ara mateix, per exemple, Fènix no està en el seu millor moment, s'està replantejant moltes coses de dinàmica i tal, perquè al final és això, no? No hi ha una persona que sigui entrenador oficial o entrenadora, llavors, ara mateix aquest paper sí que l'estic exercint doncs, una mica més jo, sin jo ser nada de eso,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: Que al final doncs, jo he jugat uns anys i una mica sí que domino, però per exemple el fet de buscar entrenador costa molt perquè al final tampoc volem que sigui una persona que tingui la carrera de no sé què o els estudis de no sé què, sinó que també sigui evidentment sensibilitzada amb el col·lectiu,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: Llavors, estem en un moment de dir, hi ha moltes persones que porten molt de temps jugant a futbol i hi ha persones que no han jugat absolutament mai i el nivell d'entrenar, fer el mateix entrenament amb aquests dos nivells és molt complicat. Llavors s'està replantejant doncs, fer un equip com amb gent que porta molt més de temps o gent que potser sí que vol competir o gent que només està a Fènix perquè és un espai segur i perquè volen fer esport
0: i ja està.
1: Competir.
0: Doncs ho anirem seguint, moltes gràcies per acompanyar-nos i per venir avui
1: a vosaltres.
0: Nosaltres, Lluís, marxem amb què?
2: Música.
0: Amb música,
2: She Did It Again, de la Tayla i la Zara Larsson.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies i fins la propera setmana. Que vagi molt bé.
2: Que vagi bé, adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: continuen per sota dels 400 els aturats a Palafolls. Segons les dades de l'Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat, Palafolls ha tancat el mes d'abril amb 363 aturats, 31 persones menys que el mes de març. Aquesta xifra suposa una taxa total d'aturats que baixa fins al 7,64%. De moment, les dades mantenen aquesta xifra d'aturats a Palafolls per sota dels 400. Respecte a l'any passat, l'atur al nostre municipi també ha disminuït, i és que l'abril del 2025 hi havia 406 persones aturades, 43 més que l'abril d'aquest any. Quan als municipis veïns, la xifra varia segons el poble, tot i que segueix una mateixa tònica. A Malgrat de Mar, l'atur ha baixat fins a les 802 persones, 13 menys que el mes anterior. A Tordera, la xifra d'aturats també ha baixat fins als 933, i a Santa Susana ha disminuït fins als 139. Pel que fa a la taxa maresmenca, actualment hi ha 18.837 persones sense feina. Aquesta xifra suposa un 8,49% i una disminució de 527 persones respecte al mes de març. Parlem ara d'urbanisme perquè demà es farà la neteja intensiva de la via pública a la plaça Xon Comas. L'Ajuntament continua amb les tasques de manteniment i sanejament de la via pública. En aquest sentit, demà, dijous 7 de maig, es durà a terme una neteja intensiva al barri de Santa Maria, concretament a la plaça Xon Comas. Aquesta actuació forma part d'una programació de neteges puntuals en diversos punts de Palafolls que ja va començar el passat 30 d'abril a la Riera de la Burlada. Segons el calendari previst per les pròximes setmanes, les següents intervencions seran dijous vinent, 14 de maig, a l'aparcament en bateria de la plaça Joan Uix, al barri Sant Lluís, i el dijous 21 de maig a l'aparcament en bateria de l'Església, al carrer Costa Brava. Anteriorment, el consistori feia aquestes neteges programades durant la primera setmana de cada mes, però la iniciativa es va acabar eliminant. Segons van informar des de l'Ajuntament, es va considerar que no era necessària una neteja tan intensiva i seguida en les mateixes zones i que el sistema anterior sovint patia retards perquè els operaris es trobaven cotxes estacionats que dificultaven el pas de la maquinària. Ara, l'Ajuntament aposta per fer actuacions concretes en punts específics segons es detecti la brutícia real. Aquestes tasques consisteixen principalment en l'ús d'aigua a pressió, en cantonades brutes i mobiliari urbà.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.
2: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
3: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
2: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia. I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimecres 6 de maig de 2026. Els ajuntaments de l'arc metropolità posen deures a la Generalitat i l'Estat perquè la nova llei contra la multireincidència sigui realment eficaç. Sergi Ferrer.
4: De la trobada en surt la demanda que la nova llei contra la multireincidència aprovada recentment a Madrid s'acompanyi d'un seguit d'instruments que la facin més efectiva. Concretament reclamen reforços a 3 nivells, policial, municipal i a l'administració de justícia.
2: I els municipis de la Baixa Tordera uneixen forces a Barcelona per blindar el futur agrícola del Pla de Grau. Melina Morilla.
0: Els alcaldes de Palafolls, Blanes i Santa Susana i les alcaldesses de Tordera i Malgrat s'han reunit amb el conseller d'Agricultura per presentar el projecte de l'espai agrari de la Baixa Tordera. La trobada ha servit per blindar el futur del sector primari posant sobre la taula objectius diferents com el relleu generacional.
2: I 5 persones detingudes a Malgrat en una nau del polígon industrial de Can Patalina per estar en situació irregular a l'estat, Ona Malgrat.
5: L'operació policial s'ha dut a terme a petició del Cos Nacional de Policia perquè tenia coneixement que a l'empresa Top Creations podia haver-hi treballadors contractats en situació administrativa irregular. En el lloc dels fets també s'ha trobat material falsificat.
2: I a Sant Vicenç de Montalt, els alumnes de l'Institut Esteve Albert impulsen una campanya contra l'assetjament escolar a través del servei comunitari. Martí Capçada.
6: Així és, la iniciativa desenvolupada conjuntament amb l'Àrea d'Igualtat i Acció Social de l'Ajuntament ha donat com a resultat la campanya Menys Etiquetes, Més Persones, centrada en la lluita contra l'assetjament escolar.

0: Els ajuntaments de l'arc metropolità posen deures a la Generalitat i l'Estat perquè la nova llei contra la multireincidència sigui realment eficaç, ens ho explica en Sergi Ferrer. Bona tarda.
1: Bona tarda. Reunió ahir a Mataró del comitè executiu dels 10 ajuntaments que conformen l'associació Arc Metropolità. De la trobada en surt la demanda que la nova llei contra la multireincidència aprovada recentment a Madrid s'acompanyi d'un seguit d'instruments que la facin més efectiva. Concretament reclamen reforços a 3 nivells, policial, municipal i a l'administració de justícia. Segons explicava ahir l'Ajuntament de Mataró, es demana a nivell policial reforçar la capacitat de policies locals i Mossos d'Esquadra de donar suport a l'administració de justícia en la persecució i condemna dels delictes establint una instrucció clara dels procediments que han de seguir. Pel que fa als ajuntaments, reclamen la capacitat de donar instruccions als secretaris generals i assessors judicials sobre com impulsar a personar-se en procediments judicials i sol·licitar mesures cautelars en relació als delinqüents multireincidents. I respecte de l'estament policial, demanen dedicar-hi més recursos i més capacitat de gestió per poder tramitar els judicis de manera més àgil i també un repartiment territorial equitatiu i proporcionat dels nous jutges que s'han anunciat. Per tal que l'aplicació de la nova llei es faci amb la màxima celeritat, el primer que proposen al Departament d'Interior és una sessió extraordinària de la Comissió de Policia de Catalunya, amb la participació de representants dels cossos policials, els municipis i l'administració de justícia. Mataró recorda que els municipis de l'arc metropolità reclamen mesures contra la multireincidència de fa temps i que el 2024 el comitè executiu d'aquesta entitat ja va aprovar una resolució en aquesta direcció. El febrer passat, una delegació d'aquest organisme es va desplaçar a Madrid amb motiu de l'aprovació de la nova llei contra la multireincidència.
0: Gràcies. I a Tordera, el traspàs de la gestió del transport escolar al Consell Comarcal del Maresme permetrà estalviar 175.000 euros anuals. Marc Tres Serres.
2: Així és, ja queda menys perquè el servei del transport escolar a Tordera sigui gestionat pel Consell Comarcal del Maresme. El procés de licitació ja ha finalitzat i s'adjudicarà de manera imminent. Fins ara, Tordera era l'únic municipi del Maresme que no havia traspassat la gestió del transport escolar al Consell Comarcal, mantenint un contracte caducat des de feia anys. Segons ha explicat la consellera de Drets i Serveis de les Persones i regidora d'Esquerra a Tordera, Marta Paset, aquesta situació superava un greuge econòmic important pel poble, ja que s'estava pagant un preu molt per sobre del valor de mercat. Amb la nova adjudicació, el cost del servei passarà de rondar dels 400.000 euros anuals a situar-se en els 225.000. Aquest estalvi de prop de 175.000 euros, com dèiem al principi, cada any permetrà al consistori destinar recursos a altres projectes i desplegar noves inversions necessàries per Tordera. Malgrat el canvi d'empresa i de gestió, que ara recaurà directament al Consell Comarcal, les famílies no haurien de notar cap diferència en el dia a dia. Segons Paset, es mantenen totes les freqüències i parades, incloses les de les urbanitzacions.
3: De fet, les rutes que s'han licitat són exactament les mateixes que s'estan fent ara. Per tant, l'objectiu és que els usuaris i usuàries no detectin cap sí. canvi. Simplement el canvi serà que en comptes d'autocars Barrera, doncs serà una altra empresa que farà la gestió, perquè inclús es subroguen les persones que fan l'acompanyament. Per tant, això és molt important, no? Que ja són persones de confiança, que coneixen tant els nanos que van en el bus, com també les pròpies parades i el servei.
2: L'objectiu és que el comenci a funcionar abans que acabi aquest curs. Segons la regidora, la intenció és que els alumnes i les famílies s'acostumin al nou funcionament ara per garantir que l'inici del curs vinent sigui totalment estable i normalitzat. La signatura definitiva del conveni entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal es produirà en les properes setmanes.
0: Gràcies. I mentrestant, la plataforma Millorem Bus demana intervenir en la definició de mesures del nou pla de xoc. Martí Capçada, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Així és, la plataforma Millorem Bus Baix Maresme s'ha felicitat que la Generalitat impulsi un nou pla de xoc a les línies de bus interurbà que, entre altres, ha de suposar millores a les línies de bus del Baix Maresme, però reclama participar del procés que ara s'ha anunciat per recaptar el territori i les necessitats concretes que cal afrontar-hi. Segons el portaveu de l'entitat, Pedro Hernández, ningú millor que els mateixos usuaris per saber els canvis i els reforços que cal fer. També demana Hernández que el pla s'apliqui amb transparència.
5: No només demanem transparència sobre les condicions i inversions reals per millorar el servei, sinó que hi ha punts que creiem que és de sentit comú. comú. Els ajuntaments ens han de tenir en compte a l'hora de proposar canvis, perquè nosaltres fem un seguiment diari i trimestral del que passa al carrer. Vivim cada dia a tard les incidències i els problemes de capacitat que tenim, i per això sabem exactament on falla el sistema i on es pot millorar. La plataforma demanem que s'incorporin mecanismes de control on els municipis i les plataformes d'usuaris tinguin veu. Té tot el sentit del món que comptin a nosaltres abans de prendre decisions, perquè som els que portem la visió real del servei diari.
4: Amb aquesta pretensió, la plataforma ja s'ha dirigit per escrit als ajuntaments de Premià de Mar, Vilassar de Dalt, Premià de Dalt i Cabrils per demanar-los que els tinguin en compte quan la Generalitat s'hi posi en contacte per negociar aquest paquet de millores. Recordem que la plataforma Millorem Bus va néixer la tardor passada per reclamar millores a les línies de bus 803, 804 i 805 que connecten aquests municipis amb Barcelona. El febrer passat, l'entitat va participar fins i tot en una trobada d'ajuntaments amb el Departament de Territori, en la qual es van demanar precisament tot un seguit de mesures de reforç en el servei.
0: La Fundació El Maresme ha llançat aquesta setmana una campanya de captació de fons per la creació d'un nou centre ocupacional a la comarca. Sergi Ferrer.
1: Sí, se serveix del lema Error 404, missatge que ens apareix en l'entorn digital quan busquem alguna pàgina web que no existeix i que en aquest cas parla d'un recurs que no existeix o que es troba a faltar. Segons aquesta organització, actualment hi ha més de 60 persones adultes discapacitades en llista d'espera per accedir a algun dels centres ocupacionals del Maresme, una demanda que creix cada any a un ritme superior a l'oferta d'equipaments. Estimen que per fer possible el nou centre caldrien uns 800.000 euros, 500.000 dels quals volen aconseguir a partir de la implicació directa de societat civil, ciutadania, però també entitats i empreses. Els 300.000 euros restants, diuen, s'obtindrien d'altres vies de finançament. La Fundació afirma en un comunicat que sense l'accés a un centre ocupacional, moltes persones es veuen obligades a quedar-se a casa i que aquesta manca d'un espai estructurat on desenvolupar-se, relacionar-se i construir un projecte de vida pot comportar pèrdua d'autonomia, aïllament social i un impacte directe en el benestar emocional. Però els pateix només aquesta persona, també afecta a les famílies i al conjunt del sistema, que veu augmentar la dependència i reduir les oportunitats d'inclusió. La crida que la Fundació fa en el marc de la commemoració del seu 60è aniversari proposa concretament 5 vies de participació: una donació única puntual, una donació mensual, l'apadrinament d'un metre quadrat del nou centre, l'organització d'actes solidaris i el mecenatge per part d'empreses i comerços. Fem notar que recentment l'Ajuntament de Premià de Mar ha ofert a la Fundació El Maresme dos espais municipals on construir aquest nou centre, però que cap dels dos no els ha encaixat per raons, sobretot de dimensions o inversió necessària.
0: Gràcies, Sergi. I es realitza a Tordera la presentació del Pla Especial de Masies per ordenar i regularitzar-ne prop de 300 al municipi. Marc Tres Serres.
2: Així és, el regidor d'Entorn Rural i Pagesia, Xavier Pla, va presentar fa uns dies el Pla Especial de Masies, una modificació urbanística que té com a objectiu ordenar, regularitzar i definir els usos i volums legalitzables de les masies existents al poble. El projecte parteix d'un catàleg que inventaria prop de 300 masies repartides pel terme municipal. L'execució del Pla Especial tindrà una durada aproximada de 3 anys i s'anirà desenvolupant masia per masia. Durant aquest període, els propietaris afectats rebran comunicacions individualitzades sobre el procés i les determinacions que els afectin. Formar part d'aquest pla permetrà als propietaris regularitzar els usos que es poden desenvolupar a les masies, així com definir quins volums són legalitzables d'acord amb criteris tècnics i estrictes amb la normativa urbanística vigent. Ho explica el regidor d'Entorn Rural, Xavier Pla.
6: Al final és un benefici pel municipi en general i en especial pels veïns afectats, i és un element més d'ordenació urbanística, i per tant el que estem fent és ajudar a ordenar urbanísticament també una mica doncs el nostre municipi.
2: Des del consistori remarquen que el Pla Especial de Masia suposa un benefici tant pel poble com el conjunt de veïns i veïnes directament afectats i que esdevé una eina clau per millorar l'ordenació urbanística, especialment en l'àmbit rural. L'Ajuntament confia que un cop finalitzat el procés, el municipi disposi d'un marc clar i actualitzat que contribueixi a una millor planificació del territori.
0: I els municipis de la Baixa Tordera uneixen forces a Barcelona per blindar el futur agrícola del Pla de Grau. Melina Morilla, bona tarda.
7: Bona tarda, així és. Ahir va tenir lloc a Barcelona una nova reunió sobre el futur del sector primari a la nostra zona. Els alcaldes de Palafolls, Blanes i Santa Susana, juntament amb les alcaldesses de Tordera i Malgrat, s'han reunit amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per presentar formalment el projecte de l'espai agrari de la Baixa Tordera. La trobada, que s'havia hagut d'ajornar anteriorment a causa de les diverses crisis que han afectat el sector agrícola i ramader, ha servit per posar sobre la taula els objectius estratègics del projecte. Entre aquests hi ha garantir el relleu generacional, assegurar la subsistència del sector i treballar per la sobirania alimentària amb productes de proximitat i qualitat. La reunió ha permès també abordar temes crítics com el pla de motes i l'impacte de les propostes defensades per l'Agència Catalana de l'Aigua. Segons ha explicat l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, la trobada ha estat molt positiva per alinear postures amb la Generalitat. Des del departament s'ha mostrat una clara sintonia amb la voluntat dels municipis de protegir el Pla de Grau, reconeixent la seva importància com a motor productiu essencial pel conjunt del país. Amb aquest front comú, els ajuntaments esperen desencallar les millores necessàries per protegir l'espai i assegurar que la pagesia local tingui les eines necessàries per continuar amb la seva activitat.
0: Gràcies. I 5 persones detingudes en una nau a Malgrat de Mar del polígon industrial de Can Patalina per estar en situació irregular a l'estat. Ona a Malgrat.
8: Així és, el Cos Nacional de Policia, Guàrdia Civil, Policia Local de Malgrat de Mar i inspectors de la Seguretat Social van inspeccionar ahir al matí l'empresa Top Creations, ubicada al carrer Font de la Mina, al polígon industrial de Can Patalina. L'operació policial va acabar amb la detenció de 5 treballadors que estan en situació administrativa irregular segons la llei d'estrangeria. L'operació policial s'ha dut a terme a petició del Cos Nacional de Policia perquè tenia coneixement que l'empresa podria haver-hi treballadors contractats en situació administrativa irregular. Paral·lelament, la Guàrdia Civil ha observat a l'interior de la nau material falsificat. Martínez, el policia local, inspector al cap de la policia local de Malgrat, ha explicat que l'edifici també compliria pràcticament amb tots els requisits de seguretat més importants i que les llicències administratives estan en vigor. Escoltem-lo.
9: Del material que s'ha observat a l'interior de l'edifici, hi ha material falsificat, concretament AirPods de la marca iPhone. Suposo que en aquest cas la Guàrdia Civil imputarà un delicte de falsificació i un delicte contra la propietat intel·lectual. I per la nostra part, la policia local ha fet una inspecció de les condicions en les que es troba tant l'edifici com la situació administrativa de l'empresa. Sembla que en aquest sentit sí que l'edifici compleix pràcticament amb tots els requisits. Els requisits més importants estan garantits de seguretat i les llicències administratives també estan en vigor. Hi ha alguna petita deficiència a nivell tècnic, però són molt petites i infraccions molt lleus.
8: Els 5 detinguts han estat traslladats a la comissaria de la Policia Nacional de Mataró.
0: I mor Ramon Cunillera, gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Sergi Ferrer.
1: Sí, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha lamentat la mort del seu gerent, Ramon Cunillera, i ha traslladat el seu condol a la família, amistats i als professionals que van compartir amb ell la seva trajectòria. En el comunicat institucional, l'organisme en destaca el compromís amb la qualitat assistencial i la voluntat de situar les persones al centre del sistema. Cunillera ocupava la gerència des de l'abril del 2023 en una etapa marcada per l'impuls del Pla Estratègic 2024-2027. Aquest full de ruta fixa com a prioritats millorar l'accessibilitat, avançar en innovació i garantir la sostenibilitat del sistema sanitari, el Maresme i la Selva, amb iniciatives com la creació dels consells de pacients i el reforç de la participació ciutadana. Durant aquest període també s'han promogut projectes rellevants per al territori, entre els quals destaca l'ampliació de l'Hospital de Calella, així com actuacions orientades a millorar l'experiència dels usuaris, com l'Espai Domum o el nou hospital de dia oncohematològic i mèdic inaugurat recentment. Segons subratlla l'organisme, la seva tasca ha deixat una empremta rellevant tant en l'institució com en el conjunt del sistema sanitari català.
0: Seguim amb tu, Sergi, perquè Calella ha tramitat 275 sol·licituds en el procés extraordinari de regularització de migrants.
1: Així és, la segona jornada de tramitació de l'informe de vulnerabilitat per a l'obtenció del permís temporal de residència i treball es va desenvolupar ahir amb normalitat i sense les llargues cues que es van registrar en el primer dia del dispositiu municipal que es va haver d'ajustar durant el matí. En la segona sessió a la polivalent de la fàbrica Llobet Guri, adreçada a persones no empadronades però que poden acreditar residència al municipi, es van registrar 65 sol·licituds. En total, el dispositiu ha arribat a atendre 275 peticions. Aquest document l'expedeixen els ajuntaments i és necessari per acollir-se al procés extraordinari de regularització impulsat pel govern espanyol, que permet obtenir un permís temporal de residència i treball amb condicions més flexibles que les habituals. Tot i el volum de sol·licituds, l'alcalde de Calella, Marc Buch, advertia fa uns dies de l'impacte final sobre els serveis municipals i la capacitat d'integració social de les persones beneficiàries. En una entrevista recent s'hi referia en aquests termes.
10: Han pres una decisió d'esquenes doncs, a la realitat i sobretot doncs, que no han tingut en compte que per fer una cosa d'aquestes doncs, els ajuntaments no estaven preparats. Per què venen a buscar aquest certificat de vulnerabilitat? Perquè el govern espanyol considera una cosa, que jo no hi estic gens d'acord, que és que tota persona que és immigrant i ha entrat de forma irregular en aquest país, doncs és vulnerable. Ho han dit, i esperen que sigui, és que hi ha persones doncs, que tinguin antecedents penals, per exemple, que no s'hi puguin acollir, perquè ahir mateix doncs, a la fila hi havia algun conegut. Esperem doncs, que es compleixin tots els filtres i que no se'ns acabi entrant per la porta del darrere. Bueno, de fet, tota aquesta gent ja ens ha entrat per la porta del darrere. Demà de tenir els papers, estar regularitzades, estar en situació legal en el país, poden demanar el que és el reagrupament familiar. És tot això que suposarà, doncs, que continuï incrementant la població, que els serveis públics continuen, doncs, cada vegada més saturats. Clar, tot això vol dir que ens serà molt difícil doncs, d'assumir-ho i, a més, quina capacitat tindrem d'entregar totes aquestes persones.
1: El consistori ha indicat que es continuarà donant resposta a les demandes a través de l'atenció ordinària de serveis socials un cop finalitzades les jornades específiques.
0: Gràcies, Sergi. Seguim amb una bona notícia per la comarca i és que la platja de Canet de Mar ha recuperat la bandera blava. Ràdio Canet.
11: La platja de Canet recupera enguany la bandera blava. A Catalunya són 101 platges i 24 ports els que han aconseguit enguany aquest guardó. Es tracta d'un reconeixement internacional que certifica l'excel·lència de l'aigua de bany, la seguretat dels usuaris, els serveis disponibles i la gestió ambiental del litoral. La nostra vila ha recuperat enguany aquest distintiu després que l'any passat el perdés per qüestions tècniques relacionades amb l'excés d'ocupació assignat per part de dues guinguetes durant la temporada d'estiu 2024. L'alcalde Pere Xirau es mostra content per haver recuperat aquest distintiu.
12: El recuperem. De fet, estem contents i ens sap greu que l'any passat doncs, l'haguéssim perdut, però ja vam dir en el seu moment que no va ser per cap circumstància que fos responsabilitat de l'Ajuntament.
11: Tal com dèiem, Catalunya manté aquest 2026 un total de 101 platges guardonades amb bandera blava i suma fins a 24 ports amb aquest distintiu internacional. Tot i que el nombre total de platges es manté respecte a l'any anterior, el reconeixement als ports creix lleugerament. Al conjunt de la demarcació de Barcelona, on s'inclou el Maresme, hi ha 24 platges amb bandera blava, 11 de les quals es troben a la nostra comarca.
0: Canviem de qüestions. Els alumnes de l'Institut Esteve Albert de Sant Vicenç de Montalt impulsen una campanya contra l'assetjament escolar a través del servei comunitari. Martí Capçada.
4: Doncs sí, quatre alumnes de l'Institut Esteve Albert han participat durant els darrers mesos en un projecte de servei comunitari amb l'objectiu de sensibilitzar els joves sobre el respecte entre iguals i la importància d'acceptar les diferències. La iniciativa, desenvolupada conjuntament amb l'Àrea d'Igualtat i Acció Social de l'Ajuntament, ha donat com a resultat la campanya anomenada Menys Etiquetes, Més Persones, centrada en la lluita contra l'assetjament escolar. El projecte inclou un vídeo de sensibilització pensat especialment per difondre's a xarxes socials. Durant diverses sessions de debat i també reflexió, els estudiants van treballar aspectes relacionats amb la convivència, les relacions socials a l'institut i el paper de cadascú que cadascú té dins de diferents grups socials. La campanya es va presentar el passat 2 de de maig, coincidint amb el Dia Mundial contra l'assetjament escolar. Des de l'Ajuntament es destaca la implicació i el compromís dels joves participants, que han convertit aquesta experiència en una eina de conscienciació també per als seus companys i companyes del centre.
0: Gràcies, Martí. L'Ajuntament de Canet ha obert la convocatòria d'ajuts individuals de menjador escolar per al curs vinent. Ràdio Canet.
11: L'Ajuntament de Canet de Mar ha obert la convocatòria d'ajuts individuals de menjador escolar pel curs vinent, adreçats a infants i joves empadronats aquí al municipi. Les sol·licituds es poden presentar entre l'11 i el 29 de maig, tant de manera telemàtica com presencial. Els ajuts estan destinats a alumnat d'educació infantil primària i secundària obligatòria. Les famílies poden tramitar la sol·licitud preferentment a través del portal de tràmits del web municipal o bé presencialment a l'oficina OH de l'Ajuntament. Per formalitzar la petició és necessari presentar el formulari corresponent i la documentació obligatòria, com ara els documents d'identitat dels membres de la unitat familiar, el certificat de convivència i també la informació econòmica pertinent. L'atorgament dels ajuts es determinarà principalment en funció de la renda familiar i altres factors socials i podrà cobrir entre el 70% i el 100% del cost del menjador escolar, segons la situació de cada unitat familiar. L'objectiu de la convocatòria és garantir l'accés al servei en condicions d'equitat i donar suport a les famílies amb més necessitats.
0: I encara en clau educativa, l'escola Bressol Els Fesolets a Malgrat se suma a la vaga convocada per aquest dijous i també per el 20 de maig, Ona a Malgrat.
8: Les treballadores de l'escola Bressol Els Fesolets participaran a la vaga d'aquest dijous i el 20 de maig, convocada per la plataforma 03, que agrupa sindicats i entitats i han volgut mobilitzar totes les escoles Bressol de Catalunya. De la mateixa manera que la plataforma 03, les treballadores de l'escola Bressol Els Fesolets reclamen salaris dignes i, de fet, demanen les mateixes condicions laborals que es tenen en altres etapes educatives. A més, volen reducció de les ràtios, personal qualificat per atendre nens amb necessitats educatives especials i més reconeixement professional. Així ho ha exposat la directora de l'escola Bressol, Núria Moles.
13: Una de les coses que es demana és la reducció de les ràtios per poder garantir, tal com es demana en el currículum, pues un acompanyament més personalitzat cap als infants. També es demana personal qualificat per atendre necessitats educatives especials, perquè clar, també ens estem trobant que cada vegada n'hi ha més, es detecten més, i bueno, una dignificació del 03, no?, que reconeixi una mica la nostra etapa, la nostra feina educativa i que ens el reconeixement i igualtat amb la resta de les etapes.
8: En total hi ha 12 treballadores de l'escola Bressol Els Fesolets. Malgrat la vaga, des del centre informen que tant aquest dijous com el 20 de maig hi hauran serveis mínims. En concret, hi haurà disponible el 33% de la plantilla, és a dir, la mateixa directora i 3 educadores que atendran els nens de les famílies que deixin els seus fills al centre.
0: I a Palafolls, un 90% dels alumnes renoven la plaça a l'Escola Municipal de Música i Dansa pel curs vinent. Melina Morilla.
7: Així és, segons les dades recollides després de la setmana de confirmacions feta a l'abril, prop del 90% de l'alumnat actual ha decidit seguir amb els estudis artístics al centre. L'alta demanda en determinats instruments fa que ja quedin molt poques vacants per nous alumnes en especialitats com la bateria, el piano, la guitarra o el violí. En canvi, encara hi ha una oferta àmplia per instruments de vent, així com també per les classes de sensibilització i iniciació musical. Pel que fa a la dansa, tot i el volum de renovacions, en tractar-se de classes col·lectives, encara hi ha disponibilitat tant per alumnes nous com també per nivells més avançats de ballet, contemporani o hip-hop. Un cop finalitzat el tràmit de renovació, a partir del 27 de maig es publicarà l'oferta provisional de places disponibles. Aquell mateix dia s'obrirà el període de presentació de sol·licituds de preinscripció, que s'allargarà fins al 7 de juny. El tràmit es podrà fer de manera telemàtica a través de la seu electrònica o presencialment amb cita prèvia.
0: I en cultura, Xavier Carles torna a Sant Vicenç de Montalt amb Imma Ortiz per presentar l'espectacle Paraules d'amor, Martí.
4: Doncs sí, el poeta, cantant i rapsoda Xavier Carles torna aquest dissabte 9 de maig al Centre Cívic El Gorg, acompanyat de la cantant Imma Ortiz, per presentar Paraules d'amor, un espectacle musical on la sensibilitat, la poesia i la cançó es donen la mà. La cita serà a les 7 de la tarda i promet una vetllada plena d'emoció i sensualitat amb la bellesa de les paraules com a protagonista. Xavier Carles, conegut per adaptar al català grans temes de la cançó francesa, ha publicat ja 7 discos i ha treballat amb artistes destacats com Toti Soler, Paco Ibáñez o Jaume Sisa. L'any 2017 va ser reconegut a la Mostra Literària del Maresme. Al seu costat hi haurà Imma Ortiz, una veu de gran versatilitat que ha compartit escenari amb artistes internacionals com Armando Manzanero, Jennifer López o Tito Valdés. Les entrades tenen un preu de 7 euros i inclouen consumició. L'activitat està organitzada per la Regidoria de Cultura, Festes i Tradicions.

0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
1: De moment, aquest migdia tenim una situació meteorològica tranquil·la, amb domini del sol aquí a la comarca, tot i que veiem nuvolades cap a l'àrea del Maresme Nord i sobretot cap a l'interior de la comarca, que aquesta tarda, sobretot tarda vespre, podran deixar alguns xàfecs irregulars, però localment d'una certa intensitat, amb vent que continuarà com fins ara, fluix del sector sud-sud-est, situació marítima tranquil·la, marejol, tot i que persisteix una mica de mar de fons, però poc important, i amb unes temperatures que avui es mantenen molt semblants a les d'ahir, això després que hagin baixat les temperatures nocturnes lleugerament. De cara a demà s'espera un inici del dia com el d'avui, amb força núvols, amb la possibilitat d'algun ruixat puntual al matí, poca cosa, després millorarà, la tarda es presenta més tranquil·la, i tot això amb unes temperatures que demà de nit pugen una mica, les màximes no han de variar gaire. Els vents continuaran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima dominada pel marejol. Divendres, temps tranquil, temps estable, ambient assolellat en conjunt, això farà que les temperatures diurnes, sobretot, puguin pujar una mica, però dissabte canvi de temps. A mesura que avanci el matí, la nuvolositat s'incrementarà i durant la tarda i vespre del dissabte s'esperen precipitacions en forma de pluges, xàfecs, localment d'intensitat moderada, unes precipitacions que de fet de forma puntual podran ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Després cap a mitjanit millorarà i diumenge esperem ara per ara un temps més tranquil, tot i que amb nuvolades de tarda.
0: Molt bé, doncs, molt pendents d'aquestes precipitacions que s'acosten als pròxims dies. Aquesta ha estat la previsió del temps. Nosaltres ara farem una petita pausa. Quan tornem, parlarem de l'estiu jove 2026 amb la Clàudia Marcó. Ho farà el nostre company, en Jordi Pratsavalls. També tenim la secció de Llegim amb la Mar Arenaza, que us portem cada setmana i que ens recomana diferents lectures. En aquest cas, ens recomana tres llibres sobre la cultura japonesa. I també recordeu que farem el repàs diari a les xarxes socials i la nostra pregunta del dia, que podeu respondre a l'Instagram i a X. Fins ara, no marxeu.
2: La xarxa de comunicació local.

0: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
3: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
4: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
5: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93-761-4701 o visita radiopalafolls.cat.
6: Bars, ferreteries, lampisteries...
7: A Palafolls hi tenim de tot.
6: Objectes de regal, roba íntima...
7: Per què marxar a fora?
6: Carnisseries, forns de pa...
7: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
6: Dolços, restaurants...
7: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls i de Ràdio Palafolls.
6: Perruqueries, agències de viatges...

0: la xarxa de comunicació local.
1: Va, som-hi, seguim avançant. Moment de fer el repàs a les xarxes socials d'aquest dimecres amb la Melina Morilla des de Palafolls. Melina, bona tarda.
2: Hola, Gemma, què tal? Bona tarda.
1: Molt bé, doncs comencem parlant del Maresme. Què podem destacar avui a la comarca, Melina?
2: Doncs avui parlem de la Cambra de Comerç, que presenta una nova estratègia econòmica justament a la nostra comarca. Demà el Maresme viurà una cita clau pel seu futur econòmic amb la presentació del nou projecte territorial de la Cambra de Comerç de Barcelona. L'acte, sota el lema Ens activem al Maresme, es farà 6:45 al Tecnocampus de Mataró i vol situar el territori al centre de les decisions econòmiques. La presentació anirà a càrrec de Roger Guasch, director gerent de la Cambra de Comerç, i de David Anton, president de la Cambra al Maresme, amb la participació també del president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu. El projecte aposta per oferir solucions reals per reforçar la competitivitat del teixit empresarial maresmenc.
1: Molt bé, i en clau internacional, què és notícia?
2: Continuem parlant del creuer afectat pel brot de hantavirus que atracarà d'aquí 3 dies al sud de Tenerife. El creuer afectat per aquest brot arribarà dissabte al port secundari de Granadilla de Abona, al sud de Tenerife, des d'on els passatgers seran repatriats als seus països d'origen. Els 14 ciutadans amb passaport espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, seran avaluats quan arribin a Canàries i posteriorment seran traslladats fins a la base aèria de Torrejón de Ardoz i també a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Allà disposen d'unitats d'aïllament del nivell. La ministra de Sanitat assegura que l'operació de repatriació des de Canàries es farà amb el menor risc pels passatgers i tripulants i amb el menor risc per la salut pública.
1: Perfecte. I el tema curiós del dia?
2: Doncs avui parlem de motos, concretament de la Vespa, i és que celebra 80 anys i no para de créixer. La Vespa acaba de fer ara mateix 80 anys. En té tants que els seus aniversaris no es compten per anys, sinó per dècades. El seu mèrit és que, més enllà dels records nostàlgics per milions de persones, té bona salut econòmica i no para de créixer. Una prova és la seva situació dins del gran grup multinacional Piaggio de motocicletes i scooters, un grup que fa molts anys que va deixar l'òrbita de Fiat i que ara és propietat d'inversors independents. Piaggio no passa per el seu millor moment econòmic i té marques de gran prestigi i qualitat com Aprilia, Moto Guzzi i Gilera, a més també de Vespa. Els resultats, però, dels últims anys van a la baixa, sobretot des del 2024, però la marca Vespa encara resisteix. Els últims mesos les seves vendes han baixat una mica, però encara tenen un marge industrial més gran del grup. Els analistes del sector consideren que actualment Vespa val tant com totes les altres marques juntes del grup.
1: Perfecte, Melina, moltes gràcies. Anem ràpidament a conèixer la pregunta del dia. Doncs va, som-hi. Què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
2: Avui preguntem si Vespa arribarà a complir els 100 anys.
1: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta del dia. Si creieu que sí, que no, o també que no ho sabeu.
2: Així és.
1: Molt bé, Melina, doncs gràcies, fins ara.
2: Fins ara.
3: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
1: Tot i que encara estem a dimecres, ja posem la mirada en el cap de setmana, i és que Canet de Mar es tornarà a omplir d'espectacles i activitats familiars amb la tercera edició del FEFANET, el Festival Familiar de Canet. Del 8 al 10 de maig, el municipi acull una programació plena de música, dansa, teatre, tallers i cercaviles pensades per a totes les edats. Aquesta entrevista la porta Ràdio Canet.
4: Moment ara d'endinsar-nos aquesta tercera edició del FEFANET, Festival Familiar de Canet, els propers 8, 9 i 10 de maig. Un plaer poder acollir al nostre municipi aquesta proposta de 3 dies en família per passar-ho d'allò més bé, amb un munt d'activitats que no us deixaran indiferents. En parlem amb l'Emili Sánchez, regidor de Cultura, Festes, Participació i Llengua Catalana, i també amb el Jaume Bernadet, director artístic del TMC. Què tal? Benvinguts.
5: Què tal? Com estem?
4: Contents de poder celebrar una tercera edició ja del FEFANET, que vam començar amb molta il·lusió, i això ha anat creixent que no s'atura.
5: No, no, la il·lusió continua intacta, potser cada vegada més encara, perquè cada vegada doncs tenim més ganes de fer coses i d'intentar doncs fer-ho al gust de tothom, que sigui realment doncs un cap de setmana llarg, és a dir, divendres, dissabte i diumenge, doncs farcit, ple, doncs que els carrers estiguin plens, que la població, els visitants, doncs s'ho passin la mar de bé, i sobretot que els nens contactin amb la cultura, gaudeixin, aprenguin, com tu bé deies, i tinguin alguns, els més petitets, tinguin potser el primer contacte amb el món escènic.
4: De fet, és una proposta molt interessant justament per aquest motiu que ara comentaves, Emili, i que suposo que el Jaumet també hi estarà d'acord, perquè pensem des dels nadons, des dels més petits, fins a nens doncs, que ja poden comprendre, no?, una cultura, una realitat que va una mica més enllà, i és un programa que pensa en tothom. Com ho fem per elaborar una proposta tan ben treballada i on hi caben tantíssimes opcions diferents? Perquè hem d'explicar que enguany el que tenim en aquest Fefanet, per aquella gent que no ho sàpiga, són 12 espais escampats per la nostra població, 12 companyies, 12 espectacles, una fira temàtica, una exposició, 4 instal·lacions participatives, 5 tallers i 5 cercaviles. Si és que ja ens hem cansat abans de començar.
6: Sí, sí, és un festival que... primer de tot, per triar les coses, doncs anem a... Jo vaig a la

0: 20. L'any passat teníem coses de les escoles de música, enguany no, perquè estan en concursos on hi poden ser-hi, però en canvi hi ha l'escola de música i té una presència bastant cada dia, el divendres, el sàpiga, el diumenge també. Després hi ha zona de jocs per descontractar una miqueta, quan veus un espectacle pots estar una estona jugant, però com deies tu, hi ha espais de joc per nadons sensorial i espais de joc per més grans, no? Entre la plaça Macià i ho hem centrat allà, entre la plaça Macià i la plaça dels Americanos, no?
1: Per tant, hi ha tot un treball, com ara ens deies, Jaumet, d'immersió, de recerca, de veure què és el que s'està portant actualment per als més petits i no tan petits, i a partir d'aquí doncs hem de portar-ho a Canet, no? Traslladar-ho, treballar-ho i plasmar-ho, perquè el programa demà que tenim és fantàstic, i jo no sé com heu encabit tanta proposta en aquests 3 dies, no?
2: Costa, eh?
0: Costa,
2: perquè és el que diu ell. Clar, van sortint, doncs, oportunitats, van sortint, doncs, idees, i dius, i ara on... Li dic, Jaume, on no encaixem, això?
1: Clar, doncs trencaclosques,
2: ell, eh? Ell es trenca el cap de dir, a veure, doncs, si moc això mitja hora i col·loco això cap aquí, a mi el que m'agrada molt és això, el que ell deia, que és una mica per tots els públics, és familiar, és pels pares també, perquè s'ho passin bé els pares, perquè us puc assegurar que molts espectacles no són només infantils, sinó que són absolutament recomanables i imprescindibles pels més grans. I després jo de tot això, d'això m'ha començat pel divendres i recomanar la inauguració i la
1: sí,
2: feina.
1: Sí, és el que et volia dir, entrem ja en el programa. Vinga, i obrim les agendes a casa per començar a notar què és el que hem de fer. Divendres 8 de maig, Emili.
2: La feina que estan fent i que haureu vist a les xarxes dels joves del centre, que són el nostre futur, i que estem molt contents i molt orgullosos de que participin en aquest Fefanet, i que diguem que porten el pas del que serà la inauguració.
1: El pas i el pes, perquè déu-n'hi-do el que ens portarà aquesta tarda de divendres. De fet, ens haurem de trobar tots a la plaça 1 d'octubre i a partir d'aquí veurem aquesta creació que, a més, em fa especial il·lusió explicar, doncs, les ganes, la feina, el treball que hi ha quan ets petit i tens un projecte tan ambiciós com inaugurar un Fefanet, no?
0: Ells van tenir molt clar el què. Ja havien fet una prova pilot durant el carnaval d'aquesta mena de simulació de televisió, reporters, etcètera, no? I això ho hem transformat en Telefanet, i llavors ells aniran des de la biblioteca, iniciarem la biblioteca perquè hi ha l'hora del conte, per tant incorporem també l'hora del conte al País dels Guarananes, i després de quan s'acabi el País dels Guarananes a fora hi haurà una banda de música, i amb els joves del centre com a podcasting, diguéssim, aniran seguint, entrant, preguntant a la gent, i s'acabarà la plaça d'octubre fent el pregó, i després hi haurà un espectacle, no? Que és un espectacle de clown, que fa una reflexió sobre la vida domèstica, al qual una excel·lent pallassa a casa seva ho fa tot i el marit només es fa que està assegut i passar figues. I a continuació ja incorporem també la primera mostra de cant que fan els de l'Escola de Música a dins de l'escenari del cafè, on fan doncs el musical Mamma Mia, tots els alumnes que han participat en el taller a l'Escola de Música. O sigui que el divendres ja tenim bastant de marro, de coses,
1: sí,
0: no?
1: Sí, tenim molta teca ja divendres. A més, que a banda de les propostes en si i dels espectacles en si, podríem dir que visualment ja tindrem una mica el mapa del que serà el cap de setmana, amb els espais i les ubicacions, que la gent ja podrà començar a conèixer i a plantejar la ruta del cap de setmana, no?
2: Doncs sí, comencem, com deia en Jaume, per la biblioteca, que ja veurem color, perquè veurem la instal·lació de l'Escola Turó del Drac, a la Riera Sant Domènec, i després, doncs, el cap de setmana amb les paradetes, la fira, doncs una mica, doncs per donar també vida a tot això, i les diferents instal·lacions, des de la sala d'exposició Ramon de Campmany, amb l'espai sensorial que ja vam tenir l'any passat i que tant va agradar, els jocs participatius a la plaça Macià, i després dos instal·lacions, jo crec que també molt, molt curioses, per una banda de l'Escola Quitanàs, i per l'altra banda a l'Olalam, que us ho explica en Jaume, la caixeta, que serà una sorpresa també.
0: Sí, hi ha també durant aquests 3 dies hi ha una mostra al vestíbul de la biblioteca que és sobre el Tatano, que és la revista més infantil del Cavall Fort, que fa 20 anys, per tant també ho hem incorporat. I sí, a la plaça de l'Església hi ha una companyia que es diu Aloqué, amb la caixeta de música, entren de 7

0: amb set dins d'una caixeta i veuen amb holograma una història, però el que fa cua a fora veu els actors com estan manipulant els hologrames des de fora. Per tant, hi ha una visió dintre fora, és a dir, no és que m'espero i no passa res, sinó que hi ha una visió dintre fora. T'has d'inscriure i cada quart d'hora van entrant 7, 7, 7, 7, i llavors doncs hi haurà tants passes com gent hi hagi. I això és un espectacle molt bonic, insòlit, diferent, no? Més reduït, no tan massiu. Després al pati del centre el dissabte també tindrem la plataforma per la llengua amb els seus tallers, tallers de dibuix, tallers de còmic, i bueno, després tindrem el dissabte mateix també una mirada al Juanito, un col·lega teu que treballa,
1: sí,
0: a la
1: fantàstic.
0: Ràdio també, farà una mena de, no, farà una mena, farà una mirada al doctor Maria Serra. Perquè també és
2: el
0: centenari, i llavors farà un espectacle que gira entorn d'això, no? Adaptat a la comprensió d'això de públic familiar.
1: Fantàstic, fantàstic, ho incloem tot en aquesta proposta. Ara comentava el Jaumet inscripcions, la gent que ens estigui escoltant, hem fet un tastet dels espais que trobarem, del que hi haurà divendres, una pinzellada de dissabte, encara ens queda diumenge, però segur que s'estan preguntant, escolta, com ho hem de fer per poder participar d'aquest Fefanet, on ens hem d'inscriure, on hem de buscar els horaris, entrades, tot plegat?
2: Bueno, és molt important, com sempre, a Entràpolis, especialment el Pinocchio, que sí que les entrades són a Entràpolis, i és una meravella, és una petita joia, oi, Jaume, que,
0: sí,
2: que no ens podem perdre. Em sembla que queden entrades encara.
0: Encara queda alguna entrada, però és una versió del Pinocho, no? Però amb, diguéssim, molt immersiva, amb projeccions frontals i de darrere, amb la qual veus realment que el personatge viatja a diferents mons, no?
1: Un programa totalment complet per aquest proper divendres, dissabte i diumenge, 8, 9 i 10 de maig. Des d'aquí, doncs, també felicitar-vos, perquè és una gran feina la que veu a terme, i trobo que està molt, molt encertat poder incloure el que dèiem, propostes locals, propostes de fora, la participació de les entitats, de les associacions i de tot el que trobarem en aquest Fefanet. Moltíssimes gràcies,
2: Emili,
1: Jaumet, ens veurem aviat.

0: Seguim a l'Ona Maresma d'aquest dimecres 6 de maig i ara és el moment del tal dia com avui que ens farà en Martí Capçada. Bona tarda, Martí.
1: Bona tarda, Gemma, com estem?
0: Molt bé, i tu què tal? Com va tot?
1: Bé, una miqueta millor que morts, així que bé, animat.
0: Que ja és molt, ja és
1: exacte.
0: Molt. Sí. A veure, Martí, avui les efemèrides han canviat una mica. Començarem sabent doncs, a quines persones famoses avui fan anys, així que endavant.
1: Correcte, començarem les efemèrides felicitant a tres personalitats que tots coneixereu i la primera de totes és Pedro Piqueras, l'expresentador de notícies de Telecinco i també amb una llarga trajectòria professional com a periodista que avui fa 71 anys, així que primera felicitació cap a Pedro Piqueras.
0: La felicitats,
1: segona...
0: Pedro!
1: Felicitats, molt bé. A sobre l'he escoltat que va fer unes declaracions en català fa poc, així que mira... doble felicitació.
0: Ens cau
1: ara...
0: millor, no?
1: Exacte, sí, ja cau millor. La segona felicitació d'avui se'n va cap a la Júlia Otero, que fa 67 anys, i també una especial menció, ja que, com a anècdota, no sé si ho sabies tu això, Gemma, però el meu pare li va fer classes de català quan va venir aquí a Barcelona. Així que
0: ah, sí?
1: També... sí? Bueno, no sé, és d'això que... d'aquestes batallites que m'explica de quan era jove.
0: Molt bé.
1: I la tercera felicitació se'n va cap a George Clooney, que en fa 65.
0: Perfecte. I què hem de saber d'aquestes persones que avui fan anys?
1: Bueno, doncs que farem un apunt astrològic d'aquestes persones que avui fan anys, no només d'aquestes tres, sinó de tothom que ha nascut el 6 de maig, doncs s'ha de saber que pertanyen al signe del zodíac anomenat Taure.
0: Molt bé, un signe de terra que normalment transmet doncs, equilibri, no serenor, gent bastant calmada, molt serena. Bé, doncs interessant. Martí, més coses?
1: Som-hi, més coses. I és que avui, 6 de maig, també es commemoren diverses dates destacades. I és que se celebra el Dia Mundial de la Salut Materna. També és el Dia Mundial de la Filatèlia, dedicat al col·leccionisme i la història dels segells. A més, avui és el Dia Internacional Sense Dietes i el Dia Internacional de l'Osteogenesi Imperfecta, que és una malaltia minoritària coneguda també com la malaltia del sos de vidre.
0: Per tant, avui és el dia per menjar dònuts a punta pala i
1: sí.
0: Per menjar pizza i hamburguesa i salses, no?
1: Clar, avui és l'únic dia de l'any que ens podem sentir bé moralment si no seguim aquesta dieta, perquè
0: molt
1: jo
0: bé.
1: Ja els altres 364 dies doncs ja pateixo amb aquest disgust, així que avui estic tranquil.
0: Doncs avui ho celebrem. Va, més coses, que encara tenim més efemèrides.
1: Més coses, i és que avui, un 6 de maig, però parlem de l'any 1856, va néixer Sigmund Freud, el metge austríac que va crear la disciplina del psicoanàlisi com a mètode per estudiar la ment humana i tractar trastorns psicològics. Una de les seves idees clau és que gran part dels nostres pensaments, desitjos i records són inconscients i influeixen moltíssim en el nostre comportament. Si Sigmund Freud avui en dia fos viu, el dia 6 de maig, faria 170 anys, però el
0: això
1: pobre, doncs, és mort.
0: Això t'ho he posat jo, i ara que ho estic llegint en perspectiva, he pensat, però per què ho has posat, Gemma? No ho sé,
1: bueno,
0: ho he trobat interessant,
1: sí,
0: no? Però 170 anys són molts anys.
1: Mira, una dada més, o sigui, sempre benvinguda sigui.
0: Sí, però realment ho penses a fredament i és una tonteria, no?
1: Sí, com un piano.
0: Bé,
1: està bé.
0: En qualsevol cas, encara tenim una última efemèride seriosa i bé, important, contrastada i a més musical.
1: Sí, una efemèride molt seriosa, que és que neix Bob Seger.
0: A quin any?
1: L'any 1945. Parlem d'una de les grans figures del rock nord-americà i entre les seves cançons més conegudes hi ha Old Time Rock en Rock and Roll, que es va fer encara més popular gràcies a la pel·lícula anomenada Risky Business.
0: Perfecte, doncs a veure si podem... Mira, la tenim aquí de fons aquesta cançó de rock, l'escoltem una mica i ara la comentem, va.

0: Què, Martí, com sona aquesta cançó All Time Rock and Roll?
1: Bueno, molt bé, no? Mira, jo ara estava pensant, et diria que el rock and roll no és dels meus estils de música preferits, però trobo que aquesta cançó és la mar d'animada i li poso, va, un 7.5.
0: La cantaries al cotxe?
1: No, perquè és en anglès, però pel ritme potser sí.
0: Quina cançó cantaries a la dutxa, Martí?
1: Ui, a la dutxa... Vaya pregunta, ara bote pronto. No ho sé, no sóc gaire de cantar a la dutxa. Tu cantes a la dutxa, Gemma?
0: No, habitualment no. Mira, molta gent ho fa, eh? Jo em pensava que tu eres d'aquestes persones.
1: No, jo em centro única i exclusivament amb la part higiènica quan vaig a la dutxa. Per cantar, doncs mira, ja quan vaig a les discoteques o això, i tinc el meu espai per fer-ho.
0: Doncs va, a nosaltres us deixem amb aquesta música més animada i de rock and roll. Martí, fins ara, guapo, gràcies.
1: Fins ara, a tu, Gemma.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament, som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7

0: 24 hores amb tu.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
8: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: 3w.radiopalafolls.cat.

0: Un 90% dels alumnes renoven la plaça a l'Escola de Música i Dansa de cara al curs vinent. L'Escola Municipal de Música i Dansa de Palafolls ha tancat ja el període de confirmació de plaça pel curs 2026-2027, amb unes xifres de continuïtat molt positives. Segons les dades recollides després de la setmana de confirmació realitzada durant la segona quinzena d'abril, prop del 90% de l'alumnat actual ha decidit seguir amb els seus estudis artístics al centre. El director de l'Escola de Música i Dansa, David Martínez, s'ha mostrat molt satisfet amb aquests resultats.
1: Doncs bé, la setmana passada vam fer la setmana de confirmacions i la veritat és que doncs va anar molt bé. Tenim un percentatge molt elevat de confirmacions tant de música com de dansa, a prop del 90%, i la veritat és que estem molt contents. Estem molt contents, això vol dir que hi ha una continuïtat a l'escola i en general doncs que tot va molt bé.
0: L'alta demanda en determinats instruments fa que ja quedin poques vacants pels nous alumnes en especialitats com bateria, piano, guitarra o violí. En canvi, encara hi ha una oferta àmplia per instruments de vent com la flauta, el clarinet, la trompeta o el saxo, així com també per les classes de sensibilització i iniciació musical. Pel que fa a la dansa, tot i el volum de renovacions, en tractar-se de classes col·lectives, encara hi ha disponibilitat tant per alumnes que comencen de zero com també per nivells més avançats de ballet, contemporani o hip-hop.
1: Sí, la veritat és que com sempre hi ha especialitats, sobretot de música, no? que tenen molta demanda, i tant com bateria, piano, guitarra, violí també, doncs la veritat és que queden doncs poques places, no? Perquè la gent va confirmant. Sí que és veritat que hi ha alguna baixa per dalt, algun alumne més gran doncs, que ja ho va deixant, però clar, són places que costa que la gent les deixi anar, i la veritat és que bueno, ara en farem.
0: Un cop finalitzat el tràmit de renovació, a partir del 27 de maig es publicarà l'oferta provisional de places disponibles al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i també al web municipal. Aquell mateix dia s'obrirà el període de presentació de sol·licituds de preinscripció, que s'allargarà fins al 7 de juny. El tràmit es podrà realitzar de manera telemàtica a través de la seu electrònica o presencialment amb cita prèvia.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.
3: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
4: I tot seguit el que fem és remenar entre els arxius a la comarca amb en Jordi Pratsavall. Jordi, bona tarda. Què ens expliques
5: tarda,
4: avui?
5: Sí, doncs mira, avui us explico, de fet, avui avisar-vos que tornem a parlar de trens i de la via del Maresme. Ens situem, de fet, el 6 de maig, però del 1982, i és que la irrevocable intenció de la Renfe de construir la doble via de ferrocarril des de Mataró i fins a Arenys de Mar, doncs anava contra la voluntat expressada reiteradament per als ajuntaments afectats. Feia que el consistori i mataroní, de fet, acordés uns criteris per a matisar la seva posició contrària a aquest projecte. Us explico. Els criteris acordats es basaven en el compromís de la Renfe perquè considerés de manera prioritària el projecte que ja existia per desviar el traçat de la via fèrria per l'interior de Mataró abans d'endegar qualsevol altra obra relacionada amb el ferrocarril costaner del Maresme. A més d'aquesta desviació, que segons el consistori mataroní no havia de significar cap mena d'afectació de terrenys al nucli urbà, es demanava la construcció de dos nous passos subterranis per a vehicles i vianants, i també l'adequació dels altres dos que ja hi existien. Així mateix, l'Ajuntament pretenia que tots els terrenys de l'ens ferroviari situats a ponent de Mataró, doncs sense cap ús, des que havien cessat les tasques del transport de mercaderies, doncs poguessin ser comparats per l'Ajuntament a fi d'estendre l'actual el passeig marítim a tota la façana de la ciutat. Aquesta decisió municipal va tenir origen en una reunió tinguda pels alcaldes de Mataró, Arenys de Mar, Caldes d'Estrac, Sant Vicenç de Montalt i Sant Andreu de Llavaneres amb el director general de Transports de la Generalitat del moment, d'aquell any 82. En aquesta reunió quedava molt clar que no hi havia cap possibilitat legal per part de la Generalitat o dels ajuntaments per oposar-s'hi. A fi d'evitar enfrontaments, es van iniciar unes negociacions entre la Generalitat i el Ministeri d'Obres Públiques. En aquest estat de les coses, la Generalitat demanava als ajuntaments afectats que facin a conèixer d'una manera formal la seva posició al Ministeri. Aquest assumpte ja venia des de l'estiu del 1980, quan el Consell de Ministres aprovava un projecte per desdoblar el traçat de la via des de Mataró i de Malgrat. El desdoblament de la via entre Mataró i Arenys va acabar, com sabreu, sent una realitat l'any 1986 i fins a data d'avui tenim encara aquest desdoblament, Gemma.
4: Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies i ara continuem amb tu. Fins ara.
5: Fins ara.

0: I quan passen pràcticament 6 minuts a les 4 de la tarda d'aquest dimecres, ens quedem a Palafolls, ara per parlar de joves. I és que ja han començat les inscripcions per les activitats d'un nou estiu jove i en Jordi Prats de Valls està amb la nostra convidada del dia. Endavant.
1: Doncs ja ho tenim aquí. Aquesta última setmana, el Casal de Joves de Can Batlle ha publicat a través de les seves xarxes socials les diferents activitats i iniciatives en motiu d'un nou Estiu Jove 2026. Ens ho ve a explicar avui al Palafolls en xarxa la Clàudia Marcó, que és dinamitzadora de Can Batlle. Clàudia, molt bona tarda, benvinguda.
2: Bona tarda.
1: Gràcies per ser avui amb nosaltres, ho dèiem, eh? Ja tenim tots els cartells, ja tenim totes les iniciatives per un nou Estiu Jove 2026, oi?
2: Sí, sí, ja ho tenim tot preparat, totes les activitats programades per dur-se a terme.
1: Doncs explica'm una miqueta, així a grosso modo, després anirem destacant, eh? Una a una. Però quina és la intenció i què voleu que els joves s'emportin d'aquest estiu 2026? A nivell general, què és el que heu dissenyat?
2: Bé, hem fet activitats variades durant tot el mes. La primera d'elles és Joves en Marxa. Després seguim amb el curs de premonitors, que ja va més dirigit als joves que tenen entre 15 i 16 anys i aquest any compleixen els 16 anys. Després fem el torneig de vòlei conjuntament amb Blanes i després les dues activitats estrelles, que serien el Waterworld i el PortAventura.
1: De fet, són activitats que ja gairebé, vaja, ara parlarem perquè hi ha inscripcions, òbviament s'ha de fer uns tràmits, però que gairebé surten soles, d'aquelles que ja són veteranes, si no recordo, sempre que tractem aquesta entrevista, són activitats que ja són fixes al calendari, gairebé de l'estiu.
2: Sí, són activitats que els joves esperen, funcionen i s'ho passen molt bé.
1: Anem pas a pas, doncs, aquest Joves en Marxa, que també és una iniciativa ben interessant, es tracta, Clàudia, d'una ruta d'un parell de dies, per tant, dormiu també fora.
2: Sí, la idea principal és anar fins a la zona de Sedernes, Olot, més o menys, i aprofitar ja que hi ha les gorgues i l'aigua i tot de cares a l'estiu per no passar calor i fer una ruta d'un dia, caminar per allà, anar-nos banyant i després dormir en tendes de campanya i tornar el dia següent.
1: A quin tipus de públic va adreçada aquesta ruta, Clàudia?
2: Bé, aquesta ruta va adreçada dels 14 als 18 anys. És bastant oberta, la idea és gent que tingui ganes, tampoc fa falta ser un esportista per poder apuntar-se, és més per anar a relaxar, a relaxar-se, a passar-s'ho bé, a fer cohesió amb els altres joves, per conèixer i per crear una mica d'identitat entre els joves.
1: Per tant, del 2013, si no m'equivoco, cap enrere, es podrien apuntar. La data d'inscripció, el termini d'inscripció, diguéssim, ja és obert, perquè si no m'equivoco aquesta mateixa setmana, no? Heu obert inscripció?
2: Sí, ara ja hem obert inscripcions i aquest any de modificació de l'any passat és que comencen ara el 4 de maig i s'acaben el 7 de juny, que les inscripcions duren durant molt de temps, de llarga durada, però sobretot que no perdin el temps perquè les places tenen límits i s'esgoten, però tenen més oportunitat de fer-ho al llarg del temps.
1: Aproximadament, perquè també és una de les activitats estrella que organitzeu des de Can Batlle, un grup d'aquests Joves en Marxa, més o menys, de quants nois, noies podria constar? Més o menys, eh?
2: Sí, nosaltres havíem pensat un grup perfecte perquè funcioni, perquè sigui dinàmic i tot, uns 20 joves, unes 20 places per poder anar.
1: Ara ve on hem de fer una miqueta més d'esforç, perquè aquestes inscripcions s'han de fer via tràmit a la pàgina web de l'Ajuntament de Palafolls. Explica'ns una miqueta, perquè aquí encara ens queda una miqueta de saber com fer-ho, eh?
2: Sí, aquest any com l'any passat forma part d'un tràmit específic. Entres dins de la pàgina web de l'Ajuntament, dels tràmits, i en comptes de fer una instància general, ja trobaran, si fiquen un apartat de joventut, trobaran activitats promogudes per joventut i les veuran totes. I és un simple formulari on surten totes les activitats que acabem de parlar ara i han de marcar les que volen realitzar.
1: De totes maneres, sabeu que a Can Batlle hi ha l'Albert, hi ha en Miquel, hi ha la Clàudia, hi ha la Marta, que us poden ajudar perfectament a fer aquest tipus d'inscripcions i, si no, guiar-vos també si teniu alguna mena de dubte, igual també que el personal que hi ha a l'Ajuntament. No sé si hem parlat de les dates, perquè, clar, parlàvem d'estiu, però aquest Joves en Marxa es farà, si no m'equivoco, el 2 i el 3 de juliol, oi, Clàudia?
2: Sí, sí, i com deies tu, que qualsevol cosa a l'hora de fer les inscripcions, nosaltres sempre estem oberts al local a la tarda, al matí, si necessiten trucar-nos o enviar-nos qualsevol cosa per poder-los acompanyar amb el procés d'inscripcions, que a vegades costa, estem allà per tot.
1: Aquesta és la primera iniciativa, però com ens deia la Clàudia al principi, també n'hi ha més. Per exemple, aquest curs de premonitors i premonitores, també tot un clàssic, es farà també el mes de juliol, veritat?
2: Sí, es fa la primera setmana, la segona setmana de juliol i dos dies de la tercera. que la primera setmana que diguéssim fem nosaltres la formació als joves entre 15 i 16 anys, i després els altres dos dies, que crec que cauen un dilluns i un dimecres,
1: sí,
2: realitzen pràctiques amb el casal de l'estiu, el casal d'estiu dels infants d'aquí de Palafolls del municipi, realitzaran activitats aquests.
1: Segons el cartell, és del 6 al 10 de juliol, que és aquesta formació que tu ens deies, que fan directament a Can Batlle, suposo, i el 14 i el 16 de juliol, en aquest cas, provarien una miqueta, no? Que és,
2: sí,
1: això de fer de monitor, tot i que el que estem parlant és de cursos de premonitors, en el casal de joves del nostre municipi. En el casal d'estiu, perdó, del nostre municipi, oi?
2: Sí, és un petit tastet perquè també vegin si els agrada ser monitors i monitores, perquè vagin veient, i és la primera entrada per començar de cares en un futur, si es volen plantejar fer el curs de monitors, doncs fer el tastet aquest de premonitors i premonitores.
1: El que és important dir és que aquesta sí és una activitat gratuïta, Clàudia.
2: Sí, sí, sí, i l'activitat anterior de joves en marxa també és gratuïta.
1: També, doncs això és important remarcar-ho, amb un màxim de 20 places aquest curs de premonitors. Monitors també, crec que les inscripcions també continuen obertes.
2: Sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: Una bona, molt bona proposta. Teniu tota aquesta informació, de fet, així nosaltres ho estem seguint a través del perfil de Can Batlle, que ja podeu seguir si sou joves del nostre municipi i encara no els heu vist. Parlàvem d'aquestes dues activitats estrelles, Waterwall i PortAventura, posem-hi data també i instruccions. Comencem per Waterwall. Clàudia, què em pots dir? El 20 de juliol crec que feu aquesta sortida,
2: sí,
1: oi?
2: Sí, la sortida la fem el 20 de juliol i com anys anteriors sortirem amb un autobús a partir de el Fòrum Palatiolo,
1: sí,
2: una parada de bus, sortirem tots junts i anirem a passar ja tot el matí, dinarem allà i tot, i després tornarem.
1: Mm-hmm. En aquest cas, sí que dèieu que és una sortida per a menors de 16 anys, no?
2: Sí.
1: Penseu una miqueta en tot tipus de joves, pel que veig. Hi ha formació i sortides per tot tipus de joves, Clàudia.
2: Sí, està pensada per a menors de 16 anys, però també si som majors de 16 anys també es poden inscriure, tot i que el preu de l'entrada al Waterwall varia, però es poden inscriure igualment.
1: Mm-hmm. Per aquestes inscripcions, recordem-ho, és el mateix formulari que indicàvem al principi.
2: Sí.
1: De fet, en aquest formulari el que hi ha també són les diferents opcions de les activitats on ens volem apuntar, per tant, més senzill impossible.
2: Sí, tot es troba en un mateix enllaç, en un mateix document, i només s'ha de creuar l'opció i ja està. També és molt important que ho faci mare, pare o tutor legal, que tot i que tingui el jove 16 anys i pugui entrar a fer la instància, és important que ho faci pare, mare o tutor.
1: Mm-hmm.
2: Perquè
1: òbviament,
2: si no,
1: tenen els 16 anys, encara no seria vàlid.
2: Sí, no seria vàlid, que l'any passat ens vam trobar en alguna situació així que els joves s'havien autoinscrit.
1: Aquí sí que és veritat que hi ha un pagament, òbviament tenim l'autobús, tenim l'entrada al Waterwall, però ho feu el mateix dia. Si no,
2: sí, el mateix dia és important que portin els diners en efectiu i ja està. I nosaltres, quan arribem allà, anem a pagar amb els diners de tots els joves i ja poden entrar directament.
1: I quina és la dinàmica allà mateix? Perquè algun jove poder ens està escoltant i diu, ostres, jo hi vull anar-hi, però si resulta que haig de seguir tot el grup i haig de fer el que facin tots, en aquest cas, òbviament, hi ha una persona responsable, els acompanyeu des de Can Batlle, però no significa que tot el grup hagi de passar per les mateixes instal·lacions un cop dins de Waterwall.
2: Exacte, nosaltres arribem allà de ben matí, triem una esplanada que estigui bé, que tots els joves ens puguin ubicar, i sempre un dels tres dinamitzadors del local es trobarà allà per si hi ha qualsevol cosa. I els joves poden anar, sempre intentem aconseguir que vagin en grup i que no vagin sols, i que en grup vagin a les diferents atraccions, i mentre que ens vinguin dient que estan vius i a l'hora de dinem tots junts, després poden seguir amb les atraccions fins que és l'hora de retirada.
1: Mm-hmm.
2: Sempre acordem una hora per marxar i ja està, i si hi hagués qualsevol problema, doncs nosaltres sempre estem a la zona de referència.
1: Trobada, no? El
2: sí,
1: que
2: exacte.
1: Heu explicat des del principi.
2: Exacte.
1: Això serà el 20 de juliol, però és que 3 dies després, gairebé no podreu ni descansar com a monitors, Clàudia, el 23 de juliol arriba la sortida a PortAventura.
2: Sí, arriba també una de les altres activitats estrelles que també funciona molt, que és PortAventura, i també la diferència amb Waterwall és que sortirem abans perquè està més lluny, PortAventura, i també agafarem un autobús entre tots els joves i totes, i anirem cap allà i també passarem tot el dia allà. És el mateix.
1: Mm.
2: Un punt de trobada, l'hora de dinar, també tenen el nostre contacte de telèfon i s'intenten fer grups de WhatsApp i tot per tenir a tots els joves referenciats en tot moment. i quedes una hora en el punt de trobada i després ja fem retirada.
1: Com dèiem, aquestes sortides o aquestes activitats, després de molt de temps ja treballant el Juliol Jove des de Can Batlle, Clàudia, són activitats, són propostes que els mateixos joves ja us demanen i que crec que ja els estan esperant. L'únic que falta és situar-los als calendaris, a vegades perquè per qüestió d'autobusos, per qüestió de disponibilitat, poden canviar d'una data a una altra. Però jo crec que normalment sempre són activitats que no fallen.
2: Sí, són activitats que ja hi compta que les farem i sempre se les troben i funcionen molt bé, per això sempre recordem que si poden fer les inscripcions abans, doncs tenen més oportunitat de que no s'esgoti les places.
1: Inscripcions que ja són obertes, no vull remarcar també, no vull oblidar tampoc que el que esteu fent és ja amb el concurs Mosca obert per tots aquells grups i després ja si ens n'anem a l'agost, tancat per vacances gairebé, Clàudia.
2: Sí, tanquem per vacances, sempre hi haurà al matí algú pel local, però sí, tanquem per vacances i després ja retornem al setembre després de la festa major.
1: Ho dic perquè totes aquestes activitats que avui hem comentat, tant la ruta com les sortides a PortAventura Waterworld o el curs de premonitors, es centren sobretot al juliol, perquè l'agost s'ha d'agafar forces, perquè el setembre ve la festa major, ja que parlàvem del concurs Mosca, i en aquest cas vosaltres també us en ocupeu, a part d'altres activitats, òbviament, de l'Altarfesta. Per tant, diguéssim que són dies que us n'aneu a dormir tard, Clàudia.
2: Sí, totalment.
1: És important, doncs, saber una miqueta quina serà la dinàmica d'aquest mes de juliol i agost també al Casal de Joves del nostre municipi. Recordeu que tota la informació la trobareu a través dels perfils de xarxes socials de Can Batlle. Si no m'equivoco, Clàudia, a Instagram, per exemple, can-batlle.
2: Sí, correcte.
1: No? Aquí trobareu tota la informació, igual que si us adreceu al local jove obert a les tardes, com dèiem també aquests dies, o el formulari per qualsevol de totes aquestes inscripcions el trobareu a la pàgina web de l'Ajuntament. Clàudia, gràcies avui per explicar-nos-ho tot plegat i recordeu la recomanació de la Clàudia. Quan més aviat fem aquestes inscripcions, més aviat tindrem la certesa de que podem participar a qualsevol d'aquestes activitats. Gràcies, Clàudia.
2: A tu, merci.

Avui dimecres també volem parlar d'educació. Els projectes escolars que fomenten la cultura ajuden els i les alumnes a treballar i també a potenciar la seva creativitat. Per aquest motiu, algunes escoles de Tordera treballen en un projecte que ho engloba tot. En coneixem més detalls amb l'Alberto Rojo, director de l'escola Ignasi Iglesias. Endavant, Marc.

0: acte, Gemma, parlem del projecte Educació i Cultura, una iniciativa impulsada pel Centre de Formació Artística del Teatre Claver en col·laboració amb diverses escoles de Tordera i que es du a terme des de ja fa 4 cursos. Com bé deies, en sabrem tots els detalls d'aquesta activitat amb el director de l'Escola Ignasi Iglesias, Alberto Rojo. Molt bon dia, Alberto, i gràcies per atendre'ns.
1: Bones, què tal? Gràcies per convidar-me.
0: Bé, primer de tot, parlar d'aquest projecte Educació i Cultura, que ja dèiem que és la quarta edició, en què consisteix i quin valor aporta a les escoles, en aquest cas a la vostra?
1: Molt bé, el projecte d'Educació i Cultura és un projecte que doncs parteix del, com bé has comentat, del Centre de Formació Artística, ara l'Escola de les Arts del Teatre Claver de Tordera, i en el qual les professionals, en aquest cas de l'Escola de les Arts, doncs es desplacen al centre i van fent un treball amb tot l'alumnat de primària, de primer a sisè, durant tot el curs. Comencem més o menys el mes d'octubre, a començaments d'octubre, i és un treball que es fa doncs fins al mes d'abril, en el qual conclou amb una mostra d'aquest projecte que es fa al mateix Teatre Claver, a l'escenari del teatre, a la sala gran del Teatre Claver, doncs on els alumnes poden fan aquesta mostra de tot el treball realitzat durant el curs. És un treball centrat en l'expressió corporal i l'expressió artística tan important que es pugui fer des de les escoles, i per tant ho valorem moltíssim, aquest treball que, com bé has comentat, també portem ja 4 cursos fent-ho.
0: La setmana passada, justament, a la teva escola, l'Ignasi Iglesias, ja va fer la mostra artística des de primer de primària fins a sisè, i la pregunta és clara: com va anar per als alumnes?
1: Doncs va anar molt bé, perquè a més ja es comença a notar, sobretot en els grups que porten aquests 4 cursos fent el projecte, doncs l'evolució. És una gran oportunitat per tot el nostre alumnat, perquè els veus expressant-se corporalment i de manera artística doncs damunt d'un escenari, descalçats, vull dir, sense mitjons, tocant directament el terra amb els peus, i poder, vull dir, amb l'oportunitat que fan de comunicar tot allò que s'ha treballat, no? S'ha dedicat al projecte, es centra cada any en un centre d'interès, una temàtica, que s'acorda a inici de curs amb les professionals del Teatre Claver, i s'acorda també amb les tutores i tutors dels grups, perquè
0: cada curs en fa un de diferent, de temàtica?
1: Sí, sí, la temàtica és general, el que passa que després cada curs doncs llavors plasma de manera diferent un aspecte d'aquesta temàtica. Per exemple, aquest any doncs el projecte girava entorn a escriptores i escriptors, i sobretot a històries molt conegudes, com ara doncs hem pogut veure doncs com posaven en escena doncs Frankenstein, el Magic Dot, el Petit Príncep, La Història Interminable, Els Músics de Bremen, veure l'escenari, doncs això, traslladar una mica, que precisament així es deia, de la pell al relat, una mica doncs aquestes històries amb aquesta posada en escena dels alumnes. Llavors allà comunicaven i expressaven a partir d'aquestes històries. Altres anys ha girat entorn d'altres temes, com ara les emocions, recordo el primer any, i altres temàtiques que han fet possible que hi hagi aquest lligam comú de treball, però que en cada curs es concreti en aquest cas en alguna història ja concreta per cada grup, que, com dic, s'acorda doncs amb les professionals del Teatre Claver a inici de curs, i juntament també amb les mestres que acompanyen els alumnes. Clar, no és un projecte que sigui un bolet, que vinguin les professionals i que no es treballi des del centre, sinó que el treball de les tutores i tutors, principalment, no?, dels mestres referents del grup, és important també perquè hi participen a les sessions, perquè segueixen les sessions, i perquè també és una manera de poder continuar a l'aula un treball que no es queda només en la sessió específica del projecte.
0: Clar, a més, aquest projecte tu comentes, les professionals venen a les escoles, es treballa d'octubre a abril, no, en aquest cas, a finals d'abril.
1: Sí, aproximadament. Sí,
0: I sobretot, venen cada setmana, venen cada 15 dies, un cop al mes, per treballar-ho amb els alumnes de cada curs?
1: Seria una sessió quinzenal, que al principi de curs doncs arrenca amb jocs, exercicis, dinàmiques, per anar treballant continguts, no?, que poden aportar la dansa i l'expressió corporal, i després ja, quan ja anem lligant i ja tenim lligat la temàtica de l'any, doncs ja es comença a treballar amb el tema. Llavors serien sessions quinzenals aproximadament. És cert que després també es va adequant al calendari, perquè una cosa que ha anat evolucionant, per exemple, és que el primer any cada grup classe, nosaltres som escola de dues línies, a primària, per tant cada grup classe feia la seva mostra. Però això ha anat evolucionant a que ara, en un mateix nivell, cada els grups, hi ha una part que fan un grup, després s'incorpora l'altre grup i fan una part conjunta, i després es queda al grup que no havia fet la primera part, diguem, sols, no? Llavors, és una manera d'anar evolucionant. Una altra cosa que s'ha introduït aquest any, nova, perquè és això, el projecte va evolucionant, el fet de poder fer que no sigui una cosa d'un curs concret, sinó que portem aquesta dinàmica ja de quatre cursos, doncs es van incorporant elements com ara, que fins ara, doncs el primer any, per exemple, no hi havia narració, no? Llavors tu, com a espectador, veies una mostra en la qual potser hi havia alguna cosa que te podia escapar, no?, com a espectador d'exactament què és el que volíem transmetre. El segon any vam introduir unes gravacions dels propis alumnes que gravàvem aquí a l'escola prèviament, i llavors el dia de la mostra sonaven aquestes gravacions, que a vegades eren només introductòries. I això ha anat evolucionant, que aquest any a les mostres hi ha hagut narradors en directe. Narradors que són alumnes de sisè, hem aprofitat el grup d'animació que tenim a l'escola, que cada any doncs passa unes proves de selecció que fem per veure quins són els alumnes que es presenten amb moltes... Fem aquest petit càsting, no?
0: Sí, que tenen bones aptituds en
1: sí, exacte, oral, i llavors és una cosa voluntària a nivell de després animar les festes, fer representacions de les celebracions que fem a escola, i aquest any s'ha aprofitat el grup d'animació, que han estat els 8 membres que han anat acompanyant aquestes posades en escena, aquestes mostres, amb narració en directe al Teatre Clavé. Llavors, clar, també era un afegit molt interessant, perquè veies doncs la mostra és això, veure alumnes expressant corporalment, i les paraules doncs eren, les posaven, diguem, aquests alumnes que anaven ajudant a explicar una mica, no amb moltes intervencions, sinó amb unes intervencions també breus, però anaven explicant una mica, s'anaven tenent una mica què passava damunt de l'escenari, no?
0: D'altra banda, hem parlat d'aquests nens que es feien unes proves de selecció, més aptituds, però també dins d'aquest projecte hi ha cert alumnat amb més dificultats, això és una cosa que se sap i que hi és a totes les escoles. Com s'inclou aquest treball dins del projecte amb aquests alumnes que els hi pot costar més, ja sigui igualment expressió artística, que ja no és ni parlar?
1: Clar, matisar una cosa, que aquestes proves que parlàvem eren només dels presentadors, dels narradors, vull dir, no té res a veure, perquè tot l'alumnat participa al projecte. Per tant, sí que és cert que davant la diversitat que tenim també hem comprovat una cosa, i ara que em preguntes això, doncs com treballem la diversitat, doncs precisament és una de les activitats que a la mesura de sempre i en adaptant és una de les activitats més inclusives que estem fent a l'escola, perquè a l'escenari tu pots veure perfectament alumnat que, tot i que tingui unes dificultats, que tingui unes necessitats específiques, en el moment d'expressar està, per exemple, molt acompanyat pels seus companys i companyes. Llavors, tu veus a l'escenari aquesta complicitat i aquest treball en equip. Llavors, sobretot, es basa en, també, com és un treball en equip, en els alumnes que tenen més dificultats, són els propis alumnes que van guiant. Si en algun moment doncs no ha seguit doncs el que s'havia treballat o el que s'havia estipulat, i van ajudant. I llavors crec que és un dels aspectes enriquidors del projecte, perquè realment damunt de l'escenari pots veure a tot l'alumnat expressant-se, cadascú com pot, no? I si algú té algunes limitacions, doncs és també compensat amb l'ajuda i amb l'actuació dels altres companys i companyes, no? Per tant, ja et dic, en aquest sentit és una de les activitats que es mostra més la inclusió. Això no vol dir que hi hagi alumnes que els hi costi molt més o això, que quedin més limitats. Clar. Però en general, alumnat que en un dia a dia a vegades trobes la dificultat per poder fer realment una activitat del tot inclusiva, en aquest projecte crec que es compleix amb escreix.
0: Doncs fantàstic, esperem que aquest projecte d'educació i cultura continuï millorant i servint a tots els alumnes de la vostra escola i de la resta d'escoles de Tordera, i per tant a seguir-ho gaudint també des de dins, perquè el món docent també veure reflectida la millora dels alumnes en qualsevol àmbit és molt gratificant. Alberto Rojo, director de l'escola Ignas Iglesias, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Ona Maresma i que acabi d'anar molt bé aquest final de curs apassionant.
1: Sí, moltes gràcies a vosaltres.
2: Perfecte, doncs seguim a l'Ona Maresma i ara el que farem és recordar la pregunta del dia. Doncs va, som-hi, companys, recordeu-nos què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma. Per aquí tenim a la Melina, en Jordi, algú que ens pugui recordar la pregunta? Doncs bé, us la recordo jo mateixa. La pregunta era si creieu que la Vespa podria arribar a complir 100 anys. Avui hem conegut que la Vespa, la moto, ha complert 80 anys i, per tant, no sabem si en farà 20 anys més. Companys, que aquí tenim per aquí.
3: Hola, què tal?
2: Hola, què tal? Sergi Ferrer, què tal? La Vespa... Hola, què tal?
3: No sóc un gran fan de la Vespa, però mira, fa poc he estat a Roma, cosa que és una ciutat on se'n poden veure unes quantes, i si es va a Trastevere, que és un barri preciós de Roma, se'n veuen moltes. Jo, que ens agrada molt fer fotos, buscar el Pinterest, fotos on te surt la moto i de fons doncs una estructura de Roma, per exemple, que en té moltes, doncs si aneu a Roma, o perquè ho dic Roma perquè per aquí no en veig masses, però si aneu a Roma i teniu l'oportunitat de veure una Vespa, pugeu-vos-hi, un moment.
2: N'hi ha moltes, no?
3: I, moltíssimes.
2: I tu creus que complirà 100 anys la Vespa o no?
3: Possiblement. Bueno, tenim altres vehicles. Bueno, l'Escarbat, famós, clar, no? El Volkswagen, clar. Escarbat, que també porta... De fet, va ser el primer, diria. Volkswagen que es va fabricar. No sé quants anys porta, però clar, també no sé si porta més de 100. Però
2: molt bé.
3: Molts.
2: Doncs, Sergi, gràcies. Aquesta és la pregunta del dia, que podeu respondre a les nostres xarxes. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Encarem la recta final de l'Ona Maresme d'avui amb un nou episodi de llibres amb la Mar Arenaza, qui sempre ens presenta novetats molt interessants. Avui ens parla de Rashomon i altres contes, El crisantemo i la espalda i El libro de las hojas caídas, tres lectures de la cultura japonesa. Sergi.
1: Bé, doncs un altre episodi per parlar de llibres i com sempre tinc aquí davant la Mar. Konnichiwa, Mar.
0: Konnichiwa, Sergi.
1: La gent s'estarà preguntant per què konnichiwa, per què en japonès? Doncs perquè avui portes tres llibres molt interessants sobre una cultura molt interessant.
0: Sí, i molt diferent a la nostra.
1: I molt diferent. Sí, sí. Vinga, quins llibres ens portes avui?
0: Bé, em fa molta il·lusió portar Rashomon i altres contes d'un superautor japonès. N'hi ha diversos, autors japonesos importants que nosaltres coneguem aquí, a part dels seus d'allà, que és el Ryunosuke Akutagawa.
1: Avui els noms, Mar,
0: és com parlar d'autors bascos, sí. També és igual. Bueno, que és Rashomon, no?
1: Rashomon.
0: És també el títol d'una pel·lícula molt de l'Akira Kurosawa, si
1: correcte.
0: No estic equivocada,
1: sí.
0: I que també va ser en el seu moment, va ser com molt impactant, no? Vull dir, de...
1: Kurosawa és impactant.
0: Sí, sí, amb això. I jo que pensava que Rashomon era com una supernovel·la, una cosa tremenda, i és un conte. És un conte que jo, per cert, ho vam estudiar antropologia, també, no? Vull dir, aquesta relativitat de la mirada, no? Com des de diverses perspectives, veient un sol fet, s'arriben a diferents conclusions.
1: I tant.
0: I a mi em va crear molt l'atenció. I bueno, són diferents contes agrupats en aquesta edició de l'editorial Edicions de 1984, que ha rebut un premi de traducció.
1: Ah, molt bé.
0: No, que tampoc ha de ser fàcil traduir el
1: no,
0: japonès, el català.
1: Ja ens ha costat dir el nom.
0: Que sí? Imagina't els conceptes.
1: Imagina't.
0: Ja.
1: Sí, sí.
0: I és un recull, la veritat és que no és un volum especialment gran, però és que aquí n'hi ha 15 contes, vull dir que no està malament, escrits a principis de segle, a 20, i bueno, hi ha diferents temes, no? Sempre és el tema de... no sé com explicar-ho, com encaixar o com podem encaixar-nos nosaltres en la realitat, no?
1: D'ells
0: i d'ells mateixos, perquè ell està parlant de la societat japonesa. I estan situats en diferents èpoques, també, no? Hi ha pues, el típic conte japonès de l'època dels samurais.
1: Que hi ha... després hi entrarem, amb els samurais.
0: Sí, hi ha també històries actuals en el seu moment, no? Que tots són abans de la Segona Guerra Mundial, que per ells, a la seva societat, això va ser un trencament molt important, també, a nivell, bueno, a tots nivells, no? I em sembla que és un llibre molt interessant, d'un autor japonès parlant d'ells mateixos i molt ben traduït al català i que val la pena donar-hi importància.
1: Parlar de contes seria com el Sergi Pàmies japonès, no?
0: És diferent. Sí, diferent.
1: I veig que a la portada
0: diferent.
1: Hi ha una geisha, potser?
0: Sí.
1: És una geisha, no?
0: Sí, sí.
1: Que ja amb la portada és totalment...
0: Preciós, eh?
1: Sí,
0: o sigui, tenen un tema amb l'estètica que connecta amb molts aspectes
1: clar, emocionals. Japó, en general, l'estètica és important a l'hora de fer obres com aquestes, sí,
0: i
1: sí,
0: tant.
1: La portada és molt important, de fet, la portada que veig aquí és semblant a l'altre llibre que tenim, no? Que és una altra geisha d'una altra manera, no? És
0: sí.
1: Com més artística,
0: sí.
1: Més...
0: Bueno, sí, sí, és una geisha, perquè porta
1: sí,
0: aquí
1: és
0: també
1: veritat, és veritat,
0: una
1: no ho havia espasa. Vist.
0: Val, el segon llibre que vull parlar, també relacionat amb el món japonès, molt japonès, és un llibre de Ruth Benedict, que es diu El crisantemo i la espada, patrones de la cultura japonesa. Aquest llibre surt d'una petició que fa el govern nord-americà, en aquesta senyora que és antropòloga, just després de la Segona Guerra Mundial, perquè hi han destinats moltíssims soldats nord-americans en allà, en un país totalment destruït per la guerra.
1: 45, sí.
0: Amb una societat totalment diferent de la d'on ells provenen, i que hi ha molt pocs ponts de comunicació.
1: Parlem de que Japó ha passat dos bombes atòmiques,
0: ha passat dos bombes
1: a part de tots els altres totes les altres destrosses, doncs ho ha passat malament.
0: Sí, molt malament, no? I ells també molt encaparrats, no? Amb la seva visió, no? Vull dir que tampoc no era un punt de diàleg ni de...
1: Correcte.
0: I llavors doncs, li van demanar pues, això, no? Que fes una obra per donar a la gent que estava vivint allà per poder entendre en quin món ells estaven vivint ara. I sempre m'ha semblat molt interessant perquè també la cultura japonesa, suposo que com totes, però ens imaginem moltes coses, hem vist moltes pel·lícules i ens imaginem que ho entenem, però la veritat és
1: correcte.
0: Que no en tenim ni idea, i que fins que no estàs en allà, no? I els veus i pots, saps allò, saber si t'agrada o no, sí, si encaixes o no, si estàs d'acord o no, no? Per moltes pel·lis que hagis vist abans.
1: Sí, però... és el que parlàvem, no? Al veure les pel·lis de Kurosawa, al llegir aquests llibres, al veure pel·lícules que hi fan referència, videojocs, obres d'art en general, per molt que... Bueno, és el que comentàvem, de que està molt romantitzat, no?
0: Molt,
1: almenys
0: molt.
1: Per nosaltres, no? Després hi entrarem més amb l'últim llibre, de fet,
0: sí.
1: I que... per ells, bueno, s'està occidentalitzant molt el Japó.
0: I mira que posen
1: Japó,
0: resistència també,
1: intenten,
0: aquesta...
1: Sí.
0: De no perdre la seva identitat. És complicat. És complicat, però també són aquest llibre, per exemple, el del Crisantemo i l'Espada, que fa referència a això, no? Aquest contrast, no? Entre una delicadesa extrema i una perfecció increïble, a carregar-se qui faci falta de la manera que faci falta també,
1: correcte,
0: no? I com això es pot conviure amb aquesta cultura. I em sembla que és un llibre interessant com de transició, no? Per entrar en la cultura japonesa. Molt fet a mi d'occidental, cosa que això s'agraeix bastant.
1: Parlem de Nord-Amèrica, però s'adaptaria a nosaltres també,
0: sí,
1: no? A Europa en general,
0: sí,
1: també
0: món occidental,
1: clar,
0: en general,
1: fins
0: sí.
1: I tot, bueno, a tot que no sigui oriental, Àsia, o sigui, perquè Xina també, doncs, no seria com Japó, però sí que també tenen el seu. Comparteixen moltes, sí, bueno,
0: sí,
1: aquells països del voltant. Sí, sí,
0: sí, tot el tema de la col·lectivitat, no? O de l'individualisme, no? Vull dir que són moltes coses que...
1: Del fent, no? De...
0: Clar, que això és el buit total i en canvi nosaltres anem... A...
1: De tot l'espiritual, de... Sí,
0: clar,
1: sí, sí, sí.
0: És un altre punt de partida. És
1: molt bé,
0: altre.
1: Doncs dos llibres... Bueno,
0: i
1: ara ve el llibre que per mi la portada és meravellosa.
0: Sí, és una edició
1: és
0: molt bonica, la veritat, sí. Sí, sí. El llibre de les hojas caídas forma part d'una saga i és un autor d'origen japonès, però en si és nord-americà, nascut als Estats Units.
1: Carai.
0: Sí. No, és com una evolució, no?
1: Sí,
0: del
1: sí,
0: Japó,
1: sí.
0: Guió, Japó total, del llibre de transició per poder-los entendre
1: a
0: aquesta
1: perfecta
0: simbiosi total, no? Perquè és de honor, sacrifici, venganza, no?
1: Que és la gent que hagi escoltat això ara mateix que acabes de dir, suposa que ja s'imaginaran d'on ve això, no?
0: Sí. Sí, sí,
1: del
0: Bushido, de perdre-ho tot i recuperar-lo tot, de començar de zero, que ningú no creu en tu, algú sí que creu en tu,
1: sí,
0: afortunadament.
1: Exacte.
0: Per tothom. I és un llibre d'aventures, trepidant, i que s'ho passen fatal, però estan allà donant-ho tot, i la veritat és que està ambientat en el Japó samurai, en el Japó...
1: Japó.

0: Exacte, és fet sí. molta gràcia trobar-ne un. Tu estàs allà tranquil·lament.
1: Recordem que samurai, de fet, la paraula samurai ve de saburau, que en japonès significa servir. El samurai al final no deixava de ser una persona que servia a un home feudal, que el pagava doncs per fer qualsevol cosa, no? Llavors, no és que fossin
0: uns àngels, exacte, de la guarda, exacte, sí, no? Sí. O que
1: exacte,
0: que tinguessin ja... convenciments sí. polítics, socials...
1: Que llavors no? hi ha el tema del Bushido que hem comentat, de l'honor, no?
0: Oh, sí.
1: De tenir l'honor de morir amb honor, no?
0: Sí, sí.
1: I el harakiri, si no es respecta aquest honor, sí. no?
0: Bueno, tenim aquest autor, no? Yuko Mishima, no? Mm-hmm. Que ell ho va fer... Em sembla que és dels últims ja que es va practicar, no? El seppuku.
1: Sí.
0: Sembla que ja... Sí, és una altra cultura, que nosaltres agafem el que més ens crida l'atenció
1: des de fora,
0: però que realment és molt rica i que jo a vegades m'hi sento que estic com molt lluny. M'agrada molt, m'interessa molt, la trobo genial, però m'hi sento lluny, és que estan lluny, no? És una altra manera de pensar i d'entendre el món.
1: De fet, t'ho volia preguntar, mira, que ara ens queden just 2 minutets de xerrada. Personalment, tardarien a Japó i conèixer la cultura?
0: Això
1: conèixer-la.
0: Sí.
1: Simplement,
0: això sí.
1: Anar-hi i veure
0: sí,
1: si
0: tot
1: encaixa.
0: Tot el que és aprenentatge i sí. Sí, sí, sí, però també soc conscient que estem lluny.
1: I que no és fàcil, que no és fàcil perquè ells... S'ha de tenir molt de respecte per moltes coses quan es va allà, o sigui, no tot és viable de lo que es fa aquí a lo que es fa allà, és a dir, els meus avis hi van anar fa poc, no hi ha papereres al carrer, per exemple, no hi ha res de papereres,
0: clar.
1: Llavors...
0: Clar, has de fer molt de càrrec, no?
1: Exacte, no? Els carrers nets, no? És a dir, hi ha molt de respecte en aquest sentit, a part d'anar altres, no? Si vas als temples ja és una altra història, eh? Que llavors per això t'ho preguntava, perquè si... estan aquí a l'Occident, una persona de l'Occident encaixarien allà fàcilment?
0: Jo crec
1: o
0: que...
1: no? Però depèn de cada persona.
0: Depèn
1: per
0: de cada persona.
1: Tu, com et veus,
0: però si no, jo em sembla que al final em sentiria com si estigués en una presó.
1: Però jo et veig una persona molt espiritual, Mar. Jo
0: però
1: crec
0: són
1: que...
0: coses diferents.
1: Bueno, però...
0: Però igual, sí, intento ser espiritual per compensar la meva banda
1: exacte.
0: Medieval horrible, però... però sí, no sé, s'ha de provar. Hem d'aconseguir anar-hi un dia, Sergi.
1: Són calés, eh?
0: Ja m'ho imagino.
1: Hem de fer calaix.
0: Són moltes hores de feina.
1: Hem de fer calaix perquè són calés i no és fàcil fer un viatge d'aquestes... són 12 hores. Entenc, d'avió, i no tothom aguantaria, no? aquestes 12 hores d'avió.
0: Jo necessitaria algú d'ajuda.
1: Seria molt difícil. Per acabar, el que et pregunto sempre, aquests llibres, per tu, doncs com els valores i a qui els recomanes, suposo que a tothom que li agradi aquesta...
0: A tothom que li agradi aquesta cultura, perquè a sobre és el que hem dit, no? Són com 3 nivells diferents totalment adaptats, no? Contes japonesos per a lectors japonesos, no? D'un autor molt reconegut i molt important en el seu món. El llibre per poder entendre què estàs veient, perquè a vegades ens quedem sempre amb el tòpic i no aprofundim com és que ells han arribat a fer el que fan, no? Aquesta estètica, aquesta contemplació... I està molt bé entendre el que veus i on estàs, i l'aventura per l'aventura en un moment, no?, d'un Japó feudal on els bons són guais, els dolents són molt dolents,
1: sí,
0: i amb moltes dificultats pel davant, i que t'ho passes molt bé, i són com 3 nivells que trobo que
1: sí,
0: són
1: que,
0: bonics per
1: sí,
0: transitar.
1: Són pèl diferents, però que encaixen molt bé sobre el tema que estem parlant.
0: Del Japó, sí. Sí, sí.
1: Molt bé, doncs Mar, gràcies per portar-nos avui una cultura japonesa. A veure si en un futur parlem de més cultures, perquè segur que hi ha llibres que parlen de moltes altres cultures, com per exemple la Índia, que,
0: ostres,
1: que també és una cultura
0: molt gran. Ostres, però
1: no ens l'acabarem mai, la Índia. Però bueno, això és lo maco, no?
0: Sí.
1: Anar parlant de coses diferents cada vegada.
0: I
1: Mar, moltes gràcies.
0: Vale, adéu.

0: I avui acabem el programa anant a Malgrat de Mar a parlar amb en Jofre Serret, portaveu de Malgrat ens mou, per tractar la situació del Pla de Grau, on està en joc el futur del sector agrícola del municipi.
1: Dimecres d'entrevista política i en aquesta ocasió ens visita Jofre Serret, portaveu de Malgrat ens mou. Benvingut.
2: Hola, molt bon dia.
1: Gràcies per ser avui amb nosaltres. Entrem en matèria. Hem de parlar del Pla de Grau des de Malgrat ens mou.

0: 9. Expliqui'ns com han anat vivint doncs, tot el que ha passat des de les jornades en les quals l'Agència Catalana de l'Aigua va anunciar que l'opció per la que s'optava era la tercera.
1: Bé, des de Malgrat ens mou ens sap molt de greu el punt on ens trobem, perquè just fa un any, quan es portava a ple una moció referent a l'alternativa 3, el nostre grup ja hi va votar en contra, precisament perquè posàvem de manifest que no es tenia en compte el territori, perquè no s'estava tenint en compte principalment a la pagesia, tampoc als altres sectors que hi ha en l'entorn, i a més era un tema que ja portava molt de temps sobre la taula i que s'havia parlat i debatut en els grups polítics municipals. També aquesta mateixa moció l'any 2021 la va portar a ple també la CUP i Esquerra, i en aquell moment el govern en ple hi vam votar en contra. En el canvi de govern és quan principalment l'alcaldia, i en aquest cas en el mateix debat electoral, se'ns va posar entre les cordes a Malgrat ens mou perquè defensàvem una altra alternativa que no afectés de forma directa a la pagesia de la manera que ho feia aquesta alternativa 3. Per tant, avui ens trobem en una situació, podríem dir anòmala, perquè estem treballant una moció amb els pagesos que demana la revocació d'aquell acord de ple, que ara sí, sembla que té el consens de tots els grups polítics, i per tant en el ple de maig portarem una moció que haurà de revocar un acord que, si se'ns hagués escoltat una miqueta, doncs no hauríem de revocar, perquè en aquell moment l'únic que demanàvem és que la moció parlés de les diferents alternatives que proposava l'Agència Catalana de l'Aigua i que n'hi havia, que permetia baixar la inundabilitat del municipi, i ho vam explicar també en un butlletí molt específicament que va editar Malgrat ens mou just fa un any, per explicar que hi havia una alternativa diferent que baixés la inundació del municipi, per tant que fes que Malgrat fos més segur, però que continués permetent treballar els pagesos amb el model que tenen actualment i, per tant, no obligant a fer aquest canvi. Hem necessitat que l'Agència Catalana de l'Aigua vingui a Malgrat de Mar, amb un congrés organitzat per l'Ajuntament, en el que va deixar anar una bomba dient que havien contractat una empresa amb una licitació per treballar un projecte bàsic que destinés aquest objecte a, perquè tothom ens entengui, aconseguir aquesta alternativa 3, que és la que pretén doncs, fer que el Pla de Grau fins al Rec Viver sigui un espai on es pugui inundar en casos de gran avinguda i baixi la inundabilitat del municipi. Això repercuteix en què les activitats, especialment les agrícoles, també les de càmping, però les agrícoles, en aquest cas doncs, no tinguin una expropiació com a tal, sinó que hagin de canviar el seu model de negoci, per tant que hagin de canviar el seu model d'agricultura, que també doncs, es vegi afectat el terra, el sòl en el que s'hi està produint, que té unes propietats molt específiques actualment, i que per tant la horta que coneixem o que hem tingut sempre present en el nostre cap quan parlem del Pla de Grau i que es denomina Horta de Catalunya, perquè és el territori amb major extensió i major producció que té actualment Catalunya a l'hora de produir hortalisses, canviï. I això, si això passa, doncs fa que el model de negoci dels pagesos que tenim actualment, que no és que en siguin molts perquè cada vegada en queden menys, doncs els acabem de canviar per complet i que desaparegui la horta com la que tenim actualment. I això doncs a nosaltres ens preocupa, i ens preocupa molt que no s'hagi vist des d'una majoria del plenari aquesta situació fins que no hem tingut els pagesos cridant a la porta.
0: Una de les coses que s'han dit aquests dies és que no se sabia, és a dir, l'alcaldessa va dir que li havia enganxat per sorpresa l'anunci de l'ACA que s'apostava per l'alternativa 3. Se sabia o no se sabia?
1: A veure, quan parlem de si se sabia o no se sabia, si la pregunta és si l'Ajuntament sabíem que s'havia fet aquesta licitació, jo haig de dir que com a regidor d'Urbanisme no hi ha cap comunicació oficial per part de l'Agència Catalana de l'Aigua que ens digui que han tirat endavant aquesta licitació. Que a nivell tècnic fa cosa de 3 setmanes per casualitat es va veure aquesta licitació penjada en els edictes públics, sí, això no és la manera que hauria de treballar una administració, i per tant entenem que l'ACA ens hauria d'haver informat. Ara, que l'ACA tenia la decisió de tirar l'alternativa 3 perquè, entre altres coses, l'Ajuntament de Malgrat de Mar, amb un acord plenari, s'ha manifestat públicament que escollia aquesta alternativa, això no ho podem negar. O sigui, no podem dir que l'Agència Catalana de l'Aigua no sabia que l'Ajuntament volia una alternativa 3 perquè es va manifestar, tot i que dos grups del plenari vam votar en contra, però la majoria del plenari va escollir aquesta alternativa. Això és una evidència. I per altra banda, que l'ACA treballava en aquesta línia des de que l'Ajuntament va proposar l'alternativa 3 com a solució, això sí que era conegut. Vull dir, no podem dir una cosa per una altra.
0: Ara quin és el següent pas? Ara tenim la reunió que vam fer l'altre dia, on hi eren un representant de cada partit amb els pagesos, l'última reunió en la qual es va arribar a un acord de pactar una moció consensuada entre Ajuntament i pagesos també.
1: Així és, la cooperativa de pagesos, en representació també dels pagesos, ens va fer arribar una proposta de document, que és el que ara doncs els grups polítics estem revisant internament, i aquesta setmana tenim una reunió prevista amb els pagesos també per acabar de treballar aquest document, per tal de que divendres a molt tardà ja puguem entrar aquesta moció consensuada per tothom. Per nosaltres és molt important que vingui avalada pels pagesos. Si no, malgrat ens mou, doncs no hi serem. Si no l'avala els pagesos, no hi serem, o hi serem representant el que diuen els pagesos amb una altra moció. Vull dir, això també, que quedi molt clar que nosaltres ens vam posar a disposició des del primer moment. Sí que vam demanar que si podíem aconseguir un consens de la majoria del plenari, doncs volíem que la moció fos encapçalada per tots, per no reeditar situacions com la que han provocat la situació de complexitat que ens trobem en aquests moments, de que el territori no s'ha sentit escoltat, amb raó, perquè només uns grups vam defensar aquesta postura, i perquè a més, a banda de no escoltar el territori, doncs s'ha tirat pel dret amb una opció que no sé si per desconeixement, alguns diuen desconeixement, altres podríem dir doncs que no es va entrar prou en la matèria, perquè la moció de fa un any no era del nostre grup, la presentaven tres grups. Podem dir, quan no és una moció teva, que potser no te l'has mirat prou, que no l'has treballat prou, quan t'hi sumes i l'encapçales has de saber molt bé què estàs portant a plenari, i per tant parlar ara de desconeixement o de que no sabíem què estava passant, home, doncs en una situació on estem parlant de qualificacions urbanístiques, on estem parlant d'inundabilitat, quan estem parlant de seguretat, hem de presentar documents amb molt de rigor i saber molt bé què és el que estem portant a ple i què estem votant. I en aquest cas, home, era una decisió prou que s'havia de meditar molt bé quan aixecàvem el dit. De fet, intentem sempre, que com tothom ens podem equivocar, però intentem sempre, els regidors i regidores de Malgrat ens mou, votar molt de criteri, i quan no veiem les coses clares, o demanar que quedi sobre la taula, o bé votar-ho en contra si té una repercussió tan important com la que tenia aquesta moció, que tothom ho tingui molt clar, una moció és una declaració d'intencions, no té una reacció vinculant, perquè no és un acord de govern que porta el ple per executar aquella acció, però sí que en aquest cas aquesta declaració d'intencions va manifestar en l'ACA, perquè així ho demanava el document, transmetre a l'Agència Catalana de l'Aigua, que l'Ajuntament de Malgrat de Mar aposta per aquesta opció.
0: És optimista? Creu que s'arribarà a un acord en els propers dies amb els pagesos? Aconseguirem tenir aquest text consensuat?
1: Jo vull pensar que sí, que som capaços d'escoltar-los, de que aquells partits que van portar la moció doncs reactifiquin. Alguns han parlat del mea culpa. Bé, nosaltres evidentment no podem assumir una culpa que no tenim, i per tant el que farem és treballar perquè allò que ja dèiem doncs es pugui canalitzar de nou i puguem treballar en aquesta moció que permeti revocar aquell acord i posar-nos a treballar, perquè el que no podem fer és no fer res, i necessitem, això sí, i també ho demanàvem en aquella moció, que l'agència, que la Generalitat aposti recursos per poder tenir un pla de motes que faci que Malgrat tingui més seguretat, que també els 18 municipis de la conca de la Tordera treballem en una mateixa línia, perquè també hem de tenir molt clar que el que es faci aigües amunt té una repercussió en la nostra zona, i no pot ser que Malgrat de Mar sigui qui entomi tots els perjudicis que té un riu.
0: Què passa amb els càmpings?
1: Bé, com jo ja avançava al principi, aquesta alternativa obliga a que dos càmpings s'hagin de o bé traslladar o bé intentar indemnitzar. Per nosaltres, treballar una altra alternativa també ha de poder passar per poder negociar i treballar amb aquests dos càmpings i, per tant, poder-los reubicar, bé sigui a Malgrat o bé sigui en un altre lloc, o si cal arribar a un acord d'indemnització, doncs fer-ho. I això no té per què ser amb aquesta alternativa 3 que proposava aquesta moció. Es pot fer amb altres alternatives.
0: N'anirem fent un seguiment. Jofre Serret, portaveu de Malgrat ens mou, deixem aquí. Gràcies per ser amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Molt bé, doncs nosaltres acabem el programa d'avui de l'Ona Maresme d'aquest dimecres i tornem demà, com sempre, a les 3:03 de la tarda. Adéu, fins demà, gràcies.

0: L'incivisme, la neteja viària, la velocitat i l'aparcament són les principals queixes dels veïns de Santa Maria. Ahir a la nit es va fer la trobada amb l'alcalde corresponent al barri Santa Maria. Com en altres ocasions, la reunió es va fer a la zona coneguda com la Moncloa, amb una quinzena de veïns i veïnes que van exposar a l'equip de govern les principals problemàtiques d'aquesta zona en el municipi. Les queixes recollides no disten gaire de les que ja s'han fet eminents en altres àmbits. D'una banda, se centren en l'incivisme i la mala educació dels joves que veuen a les places públiques, especialment els caps de setmana o dels conductors de patinets que circulen sense cap precaució i a tota velocitat, com es va demostrar durant la pròpia trobada. També es va posar de manifest el problema amb els excrements de gossos i les males maneres dels propietaris, que són recriminants. En aquest punt, l'alcalde va anunciar la intenció de buscar vies de denúncia que ajudin a identificar i multar els propietaris incívics. D'altra banda, tampoc han faltat les queixes sobre la neteja dels carrers i places del barri. Els veïns lamenten que les màquines no netegen prou a consciència i que hi ha herbes en diferents punts. Capítol a part, també mereixen els problemes amb els vehicles, d'entrada per l'excés de velocitat amb el que circulen per les principals vies, com Joan Monell o Joan Comas. També es va posar de manifest la manca d'estacionament. El consistori va prendre nota i va anunciar la col·locació de bandes reductores per tal de regular millor la velocitat dels cotxes en alguns carrers. I a Malgrat de Mar han detingut 5 persones en una operació policial contra el treball irregular en una empresa. Ahir al matí, una operació conjunta de la policia local de Malgrat, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil va intervenir a l'empresa de logística Top Creations, l'antiga Carlips, dins del polígon industrial de Camp Patalina. L'actuació, que també va comptar amb la participació d'inspectors de treball i de la Seguretat Social, es va centrar en la identificació de treballadors i la inspecció de l'activitat del negoci. Durant el dispositiu, els agents van identificar 5 persones que es trobaven en situació administrativa irregular, segons la llei d'estrangeria. Els treballadors de nacionalitats xinesa, guatemalenca i pakistanesa van ser traslladats a la comissaria de la Policia Nacional a Mataró per haver estat contractats de manera irregular. A banda de les infraccions laborals, l'operatiu també va destapar altres possibles il·legalitats. La Guàrdia Civil ha obert una investigació contra el responsable de l'empresa per un presumpte delicte contra la propietat industrial, i és que es va localitzar productes amb marques registrades a les instal·lacions. Paral·lelament, la policia local de Malgrat va dur a terme una inspecció tècnica tant de l'edifici com de l'activitat que s'hi desenvolupava per verificar-ne la seva legalitat.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència. Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia, per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
4: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00.
1: 93 761 95 00.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
5: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar...
6: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera...
7: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
4: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
8: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
4: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
9: per començar aquests canvis de direcció que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
4: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars uniformats i amb armes simulades.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: Aquesta primavera, deixa't de floretes i altera't amb Ràdio Palafolls.

0: continuen per sota dels 400 els aturats a Palafolls. Segons les dades de l'Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat, Palafolls ha tancat el mes d'abril amb 363 aturats, 31 persones menys que el mes de març. Aquesta xifra suposa una taxa total d'aturats que baixa fins al 7,64%. De moment, les dades mantenen aquesta xifra d'aturats a Palafolls per sota dels 400. Respecte a l'any passat, l'atur al nostre municipi també ha disminuït, i és que l'abril del 2025 hi havia 406 persones aturades, 43 més que l'abril d'aquest any. Quan als municipis veïns la xifra varia segons el poble, tot i que segueix una mateixa tònica. A Malgrat de Mar, l'atur ha baixat fins a les 802 persones, 13 menys que el mes anterior. A Tordera, la xifra d'aturats també ha baixat fins als 933, i a Santa Susana ha disminuït fins als 139. Pel que fa a la taxa maresmenca, actualment hi ha 18.837 persones sense feina. Aquesta xifra suposa un 8,49% i una disminució de 527 persones respecte al mes de març. Parlem ara d'urbanisme perquè demà es farà la neteja intensiva de la via pública a la plaça Xon Comas. L'Ajuntament continua amb les tasques de manteniment i sanejament de la via pública. En aquest sentit, demà dijous 7 de maig es durà a terme una neteja intensiva al barri de Santa Maria, concretament a la plaça Xon Comas. Aquesta actuació forma part d'una programació de neteges puntuals en diversos punts de Palafolls que ja va començar el passat 30 d'abril a la Riera de la Burlada. Segons el calendari previst per les pròximes setmanes, les següents intervencions seran dijous vinent, 14 de maig, a l'aparcament en bateria de la plaça Joan Uix, al barri Sant Lluís, i el dijous 21 de maig a l'aparcament en bateria de l'Església, al carrer Costa Brava. Anteriorment, el consistori feia aquestes neteges programades durant la primera setmana de cada mes, però la iniciativa es va acabar eliminant. Segons van informar des de l'Ajuntament, es va considerar que no era necessària una neteja tan intensiva i seguida en les mateixes zones i que el sistema anterior sovint patia retards perquè els operaris es trobaven cotxes estacionats que dificultaven el pas de la maquinària. Ara, l'Ajuntament aposta per fer actuacions concretes en punts específics segons es detecti la brutícia real. Aquestes tasques consisteixen principalment en l'ús d'aigua a pressió, en cantonades brutes i mobiliari urbà.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
4: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: No t'ho perdis.
1: Dimecres, 6 de maig, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. Iniciem la nostra ruta cultural aquí a Palafolls per destacar la Tribu Juganera, el nou espai de jocs en família a la biblioteca. Es fa tots els divendres entre les 5 i les 7 de la tarda a la biblioteca Enric Miralles per totes les edats. A part del nostre municipi, continua també l'escena nou de teatre al nostre municipi amb Bruixanteris. Aquest diumenge a les 12 del migdia, teatre familiar al Teatre de Palafolls amb la companyia Butai Produccions. L'entrada és lliure i l'aforament limitat.
0: No t'ho perdis.
1: Seguim i parlem de les activitats al municipi de Malgrat de Mar. Aquest divendres continua el Cineclub Garbí amb la projecció de la pel·lícula La veu de Hind. Serà a partir de 2:15 del vespre al Centre Cultural, amb entrada disponible abans de l'inici de la projecció. A part d'aquest cap de setmana, destacarem la presentació del llibre Zenòbia Camprubí i els secrets de Cala Montjoi. Serà el pròxim 9 de maig a partir de les 6 de la tarda a l'Arxiu Municipal. Anem fins al municipi de Pineda. Demà tenim Hora del Conte a la Biblioteca de Poble Nou. Serà a 6:15 de la tarda, sota el títol Li deien Calòpsia, descobrim Europa des de l'espai exterior, amb el narrador Blai Sanabra.
0: No t'ho perdis.
1: I el divendres a les 6 de la tarda, Una història que contar, presentació de llibre a càrrec de la seva autora. Serà la Biblioteca Manuel Serra i Moret. Anem fins a Calella. Aquest vespre, com sempre, a la Sala Mozart tenim conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. Serà càrrec de Joan Pinya i es porta per títol La Capella Sixtina. Per demà dijous, i com cada setmana, també apuntarem a l'agenda les tertúlies en català a la Biblioteca Can Salvador de la plaça a partir de les 10, organitzat per l'Oficina de Català de Calella i la pròpia biblioteca. De Tordera també hi ha activitats a apuntar a l'agenda. Aquest divendres una nova sessió del Correcull. Aquesta sessió de plugin que començarà al Parc de la Sardana a partir de les 9 del matí. I el diumenge, caminada del Twirling Vila de Tordera. Des de la pista poliesportiva de Sant Andreu, amb un preu de participació de 8 euros, amb inscripcions que es poden fer anticipades, omplint el document que trobareu a www.tordera.cat.
0: No t'ho perdis.
1: Acabem i ho fem parlant d'activitats culturals al municipi de Blanes. Demà passat s'inicia el cicle de concerts Música a l'Esperança. Ho farà com sempre a les 10 del vespre a la Capella l'Esperança, el primer concert amb Berta Sala a la veu, acompanyats d'Edelweiss Quartet. Presenten Entre cordes i paraules, el món sonor de Salvat Papaseit. Les entrades costen 12 euros que es poden comprar al mateix local abans del concert. I en motiu del Dia Internacional de la Dansa, divendres a l'Avinguda Joan Carles I, entre les 5 i les 9 del vespre, es faran diferents exhibicions. A part, haurem de sumar també les activitats del Fora de Joc, aquesta jornada contra l'assetjament juvenil durant tot el dia, el pròxim 9 de maig, a l'Espai Jove 9-4 i també a la plaça dels Països Catalans. Taules de conscienciació i concerts.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació,

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió

0: Un 90% dels alumnes renovant la plaça a l'Escola de Música i Dansa de cara al curs vinent. L'Escola Municipal de Música i Dansa de Palafolls ha tancat ja el període de confirmació de plaça pel curs 2026-2027, amb unes xifres de continuïtat molt positives. Segons les dades recollides després de la setmana de confirmació realitzada durant la segona quinzena d'abril, prop del 90% de l'alumnat actual ha decidit seguir amb els seus estudis artístics al centre. El director de l'Escola de Música i Dansa, David Martínez, s'ha mostrat molt satisfet amb aquests resultats.
1: Doncs bé, la setmana passada vam fer la setmana de confirmacions i la veritat és que doncs, va anar molt bé. Tenim un percentatge molt elevat de confirmacions tant de música com de dansa, a prop del 90%, i la veritat és que estem molt contents. Estem molt contents, això vol dir que hi ha una continuïtat a l'escola i en general doncs, que tot va molt bé.
0: L'alta demanda en determinats instruments fa que ja quedin poques vacants pels nous alumnes en especialitats com bateria, piano, guitarra o violí. En canvi, encara hi ha una oferta àmplia per instruments de vent com la flauta, el clarinet, la trompeta o el saxo, així com també per les classes de sensibilització i iniciació musical. Pel que fa a la dansa, tot i el volum de renovacions, en tractar-se de classes col·lectives, encara hi ha disponibilitat tant per alumnes que comencen de zero com també per nivells més avançats de ballet, contemporani o hip-hop.
1: Sí, la veritat és que com sempre hi ha especialitats, sobretot de música, no? que tenen molta demanda, i tant com bateria, piano, guitarra, violí també, doncs la veritat és que queden doncs, poques places, no? Perquè la gent va confirmant, sí que és veritat que hi ha alguna baixa per dalt, algun alumne més gran doncs, que ja ho va deixant, però clar, són places que costa que la gent les deixi anar, i la veritat és que bueno, ara en farem.
0: Un cop finalitzat el tràmit de renovació, a partir del 27 de maig es publicarà l'oferta provisional de places disponibles al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i també al web municipal. Aquell mateix dia s'obrirà el període de presentació de sol·licituds de preinscripció, que s'allargarà fins al 7 de juny. El tràmit es podrà realitzar de manera telemàtica a través de la seu electrònica o presencialment amb cita prèvia.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
2: The Fate of Ophelia.
3: Ràdio Palafolls.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

Els municipis de la Baixa Tordera fan front comú a Barcelona per protegir el Pla de Grau. Els alcaldes de Palafolls, Blanes i Santa Susana i les alcaldesses de Tordera i Malgrat s'han reunit amb el conseller d'Agricultura per presentar el projecte de l'espai agrari de la Baixa Tordera. La trobada ha servit per blindar el futur del sector primari, posant sobre la taula objectius com el relleu generacional, la sobirania alimentària i el rebuig a les propostes d'inundabilitat de l'Agència Catalana de l'Aigua. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, ha valorat positivament la sintonia amb la Generalitat per protegir aquest motor productiu.

0: Bona tarda, avui és 6 de maig i comencem l'informatiu. En aquest cas avancen, com sempre, en titulars les notícies de la setmana i també en aquesta ocasió, també de la jornada d'avui. Els veïns de Santa Maria han reclamat mesures contra l'incivisme i l'accés de velocitat. En una reunió amb l'equip de govern a la zona de la Moncloa, ahir una quinzena de veïns van expressar el seu malestar pel consum d'alcohol de joves a les places i també la circulació temerària de patinets elèctrics. També es van recollir queixes per la brutalitat notícia a la via pública, els excrements de gossos i l'accés de velocitat en carrers com Xomoner o Joan Comas. Com a resposta, l'Ajuntament anuncia la instal·lació de bandes reductores de velocitat i també la recerca de vies per identificar i multar els propietaris de mascotes incívics. Avui també parlarem de l'atur, que ha disminuït a Palafolls dels 400 inscrits i ara se situa en una taxa molt baixa. Segons les dades del mes d'abril, el municipi ha tancat amb 363 persones sense feina, el que representa una disminució de 31 aturats respecte al març i una taxa del 7,64%. Aquesta xifra és significativament inferior a la d'abril del 2025, quan hi havia 406 desocupats. La tendència a la baixa també s'ha repetit als municipis veïns de Tordera, Malgrat i Santa Susana. I demà es farà la neteja al barri Santa Maria. Aquesta intervenció prioritzarà l'ús d'aigua a pressió en punts on es detecta brutícia real, substituint l'antic model de netejar mensuals programades que sovint es veia dificultat pels vehicles estacionats. Les pròximes setmanes hi haurà actuacions similars a la plaça Joan Uig de Sant Lluís i també al carrer Costa Brava, al centre. Avui també parlarem d'educació, perquè 9 de cada 10 alumnes de l'Escola de Música i Dansa continuaran el mes vinent. El MIT ha tancat el període de confirmació amb un 90% de renovacions de plaça, una xifra que deixa molt poques vacants per nous alumnes en especialitats com piano, bateria, guitarra o violí. En canvi, el centre encara disposa d'oferta en instruments de vent i també en classes de dansa. El període per noves preinscripcions s'obrirà el 27 de maig, un cop es publiqui el llistat oficial de llocs lliures. I també marxarem cap a Malgrat de Mar, on han arrestat 5 persones en una inspecció policial en una empresa logística al polígon de Can Patalina. Una operació conjunta entre la policia local, la policia nacional i la Guàrdia Civil a la nau de Top Creations al polígon de Can Patalina ha finalitzat amb la detenció de 5 treballadors en situació administrativa irregular. A banda de les infraccions laborals, la Guàrdia Civil també investiga el responsable de l'empresa per un presumpte delicte contra la propietat industrial. I pel que fa al temps, aquesta tarda hi haurà domini del sol a tota la comarca, però apareixeran nuvolades al nord, que es desplaçaran també cap al centre del Maresme. A partir de mitja tarda s'esperen precipitacions en forma de xàfecs al centre i al nord de la comarca. Els vents seran fluixos, força 2 a 3, de component sud. El mar estarà en estat de marejol amb mar de fons. Les temperatures màximes es mantindran sense canvis importants i oscil·laran entre els 18 i els 21 graus. A Palafolls avui continuaran els xàfecs. Les temperatures màximes es mantindran en els 21 graus i les mínimes baixaran fins als 8. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimecres i ho fem parlant de medi ambient, concretament d'agricultura, i és que els municipis de la Baixa Tordera, entre els quals Palafolls, han unit forces a Barcelona per blindar el futur agrícola del Pla de Grau. Ahir va tenir lloc a Barcelona una nova reunió sobre el futur del sector primari a la nostra zona. Els alcaldes de Palafolls, Blanes i Santa Susana, juntament amb les alcaldesses de Tordera i de Malgrat, es van reunir amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per presentar formalment el projecte de l'espai agrari de la Baixa Tordera. La trobada, que s'havia hagut d'ajornar anteriorment a causa de les diverses crisis que han afectat el sector agrícola i ramader, ha servit per posar sobre la taula els objectius estratègics d'aquest projecte. Entre aquests hi ha garantir el relleu generacional, assegurar la subsistència del sector i treballar per la sobirania alimentària amb productes de proximitat i de qualitat. La reunió ha permès abordar temes crítics com el pla de motes i l'impacte de les propostes defensades per l'Agència Catalana de l'Aigua. Segons ha explicat l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, la trobada està molt positiva per alinear postures amb la Generalitat.
1: A més, va ser profitosa també perquè, a banda de presentar el projecte de l'espai agrari, no?, i dels objectius a nivell de relleu generacional i a nivell també de garantir la subsistència del sector per poder treballar la sobirania alimentària i l'alimentació de qualitat, doncs també va servir per poder treballar i poder comentar també el pla de Motes i l'impacte que darrerament ha tingut alguna de les propostes que estava defensada per l'ACA. Va quedar molt clar també el posicionament a nivell de departament i la intenció i la predisposició per arreglar aquesta circumstància i per intentar garantir que el pla de grau segueixi sent el que és fins ara, que és un dels àmbits agrícoles d'horta més productius de Catalunya i que això pugui garantir també la seva aportació a nivell de país.
0: Des del departament s'ha mostrat una clara sintonia amb la voluntat dels municipis per protegir el pla de grau, reconeixent la seva importància com a motor productiu essencial pel conjunt de tot el país. Amb aquest front comú, els ajuntaments esperen desencallar les millores necessàries per protegir l'espai i assegurar que la pagesia local tingui les eines necessàries per continuar l'activitat. I seguim amb altres temes. L'incivisme, la neteja viària, la velocitat i l'aparcament són les principals queixes dels veïns de Santa Maria. Ahir a la nit es va fer la trobada amb l'alcalde corresponent al barri de Santa Maria. Com en d'altres ocasions, la reunió es va fer a la zona coneguda com la Moncloa i amb una quinzena de veïns i veïnes que van exposar a l'equip de govern les principals problemàtiques d'aquesta zona de Palafolls. Les queixes recollides no disten gaire de les que ja s'han fet eminents en altres àmbits. D'una banda, se centren en l'incivisme i la mala educació dels joves que veuen a les places públiques, especialment els caps de setmana, o dels conductors de patinets, que circulen sense cap precaució i a tota velocitat, com es va demostrar durant la pròpia trobada. També es va posar de manifest el problema amb els excrements dels gossos i les males maneres dels propietaris que són recriminats. En aquest punt, l'alcalde va anunciar la intenció de buscar vies de denúncia que ajudin a identificar i multar els propietaris incívics. D'altra banda, tampoc han faltat les queixes sobre la neteja dels carrers i places. Els veïns lamenten que les màquines no netegen prou a consciència i que hi ha herbes en diferents punts. Capítol a part mereixen els problemes amb els vehicles, d'entrada per l'accés de velocitat amb el que circulen per les principals vies com Son Moner o Son Comas. També es va posar de manifest la manca d'estacionament. El consistori va prendre nota i va anunciar la col·locació de bandes reductores per tal de regular millor la velocitat dels cotxes en alguns dels carrers. I ara hem de parlar d'economia, i és que continuen per sota dels 400 els aturats de Palafolls. Segons les dades de l'Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat, Palafolls ha tancat l'abril amb 363 aturats, 31 persones menys que el mes de març. Aquesta xifra suposa una taxa total d'aturats que baixa fins al 7,64%. De moment, les dades mantenen la xifra d'aturats de Palafolls per sota els 400. Respecte a l'any passat, l'atur a Palafolls també ha disminuït, i és que l'abril del 2025 hi havia 406 persones aturades, 43 més que l'abril d'aquest any. Quan als municipis veïns, la xifra varia segons el poble, tot i que segueix una mateixa tònica. A Malgrat, l'atur ha disminuït fins les 802 persones. A Tordera, la xifra també ha baixat fins als 933 i a Santa Susana ha disminuït fins als 139. Pel que fa a la taxa de maresmenca, actualment hi ha 18.837 persones sense feina. Aquesta xifra suposa un 8,49% i una disminució de 527 persones respecte al mes passat. I demà es farà la neteja intensiva de la via pública a la Paixa a la plaça Son Comas. L'Ajuntament continua amb tasques de manteniment i sanejament de la via pública. En aquest sentit, demà 7 de maig es durà a terme una neteja intensiva al barri de Santa Maria, precisament també relacionat amb les trobades que ahir es van fer amb l'alcalde, concretament a la plaça Son Comas. Aquesta actuació forma part d'una programació de neteges puntuals en diversos punts de Palafolls que va començar el 30 d'abril a la Riera de la Burgada. Segons el calendari previst per les pròximes setmanes, les següents intervencions seran dijous vinent, 14 de maig, a l'aparcament en bateria de la plaça Joan Uix, al barri Sant Lluís, i el dijous 21 de maig, a l'aparcament en bateria de l'església al carrer Costa Brava. Anteriorment, el consistori realitzava neteges mensuals programades durant la primera setmana de cada mes, però aquesta iniciativa es va acabar eliminant. Segons van informar des del consistori, es va considerar que no era necessària una neteja tan intensiva i seguida en les mateixes zones, i que el sistema anterior sovint patia retards perquè els operaris es trobaven cotxes estacionats que dificultaven el pas de la maquinària. Ara l'Ajuntament aposta per fer actuacions concretes en punts específics segons es detecti la brutícia real. Aquestes tasques consisteixen principalment en l'ús d'aigua a pressió, en cantonades abruptes i també en mobiliari urbà. I ara hem de parlar de música i també de dansa, del MIT, i és que un 90% dels alumnes han renovat la seva plaça de cara al curs vinent. L'Escola Municipal de Música i Dansa ha tancat ja el període de confirmació de plaça pel curs 2026-2027 amb unes xifres de continuïtat molt positives. Segons les dades recollides, després de la setmana de confirmacions que es va fer durant la segona quinzena d'abril, prop del 90% de l'alumnat actual ha decidit seguir amb els seus estudis. El director de l'Escola de Música i Dansa, David Martínez, s'ha mostrat molt satisfet amb aquests resultats.
2: Doncs bé, la setmana passada vam fer la setmana de confirmacions i la veritat és que doncs, va anar molt bé. Tenim un percentatge molt elevat de confirmacions tant de música com de dansa, a prop del 90%, i la veritat és que estem molt contents. Estem molt contents, això vol dir que hi ha una continuïtat a l'escola i en general doncs, que tot va molt bé.
0: L'alta demanda en determinats instruments fa que ja quedi molt poques vacants per nous alumnes en especialitats com la bateria, el piano, la guitarra o el violí. En canvi, encara hi ha una oferta àmplia per instruments de vent, com la flauta, el clarinet, la trompeta o el saxo, així com també per les classes de sensibilització i iniciació musical pels més petits. Pel que fa a la dansa, tot i el volum de renovacions, en tractar-se de classes col·lectives, encara hi ha disponibilitat tant per alumnes que comencen de zero com per nivells més avançats de ballet, contemporani o hip-hop.
2: Sí, la veritat és que com sempre hi ha especialitats, sobretot de música, no? que tenen molta demanda, i tant com bateria, piano, guitarra, violí també, doncs la veritat és que queden doncs, poques places, no? Perquè la gent va confirmant, sí que és veritat que hi ha alguna baixa per dalt, algun alumne més gran doncs, que ja ho va deixant, però clar, són places que costa que la gent les deixi anar, i la veritat és que bueno, ara en farem.
0: Un cop finalitzat el tràmit de renovació, a partir del 27 de maig es publicarà l'oferta provisional de places disponibles al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al web municipal. Aquell mateix dia s'obrirà el període de presentació de sol·licituds de preinscripció, que s'allargarà fins al 7 de juny. El tràmit es podrà realitzar de manera telemàtica a través de la seu electrònica o presencialment amb cita prèvia. I ara cap on marxem és cap a Malgrat de Mar, on han detingut 5 persones en una operació policial contra el treball irregular. Ahir al matí una operació conjunta de la policia local de Malgrat, la policia nacional i la Guàrdia Civil va intervenir a l'empresa de logística Top Creations, antiga Carlips, dins del polígon industrial de Camp Atalina. L'actuació, que també va comptar amb la participació d'inspectors de treball i de la Seguretat Social, es va centrar en la identificació de treballadors i la inspecció de l'activitat del negoci. Durant el dispositiu

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 buscaven el propietari d'un gos trobat a la zona de contenidors de Mascarbó. Aquell dissabte la protectora havia trobat un gos a Mascarbó, concretament l'animal rondava de matinada per la zona de contenidors i tot i que va ser complicat poder-lo agafar, no va ser fins diumenge que van aconseguir rescatar-lo. Tot semblava indicar que algú havia perdut el gos perquè es trobava en bon estat. És per això que van fer una campanya de difusió per trobar el seu amo. El 2021, l'ampliació de la dessalinitzadora de Blanes multiplicaria per 4 la seva producció. El govern va iniciar els tràmits per ampliar aquesta dessalinitzadora que es troba a la riba blanenca del riu i que dessala l'aigua de mar per fer-la apta a l'ús domèstic. El Consell Executiu va impulsar la realització del reconeixement geotècnic als terrenys destinats a l'ampliació de la planta. Així, el que s'havia de fer en aquell moment era el sondeig, l'assaig de penetració dinàmica i l'extracció de mostres del terreny per ajudar a determinar on s'acabaria realitzant l'ampliació amb la voluntat de minimitzar les possibles afectacions. I el 2016 un motorista va quedar ferit greu després de sortir de la via Blanes. Aquell dissabte a la tarda el conductor d'un ciclomotor va patir un accident al quilòmetre 6 de la carretera G682 entre Blanes i Lloret. L'home, l'únic implicat a l'accident, va resultar ferit molt greu en sortir de la via per causes que es desconeixien i va acabar topant contra un guardarrail que hi ha a la rotonda d'accés cap a residencial Blanes. En aquell moment no plovia en aquest indret i tampoc es tenia constància que hi hagués altres vehicles implicats. Els primers en poder socórrer la víctima van ser els efectius d'un camió de bombers de la Generalitat que circulava justament per aquella carretera.

0: Com sempre, en aquest punt de l'informatiu és moment de connectar amb el nostre company Jan Jordi Prats-Savalls per conèixer quina és la proposta cultural que ens acosta avui. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, avui us vull parlar del nou projecte a la biblioteca del nostre municipi. Es titula La tribu juganera, un nou espai de joc en família a la biblioteca que es fa tots els divendres de 5 a 7 de la tarda. Com sempre, a la biblioteca Enric Miralles per totes les edats. Vine a jugar amb nosaltres.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara, per tal de saber quina és la previsió meteorològica que ens espera aquestes pròximes hores, el que hem de fer és connectar amb en Quim Serra. Hola, Quim, bona tarda.
1: De moment, aquest migdia tenim una situació meteorològica tranquil·la, amb domini del sol aquí a la comarca, tot i que veiem nuvolades cap a l'àrea del Maresme Nord i sobretot cap a l'interior de la comarca, que aquesta tarda, sobretot tarda vespre, podran deixar alguns xàfecs irregulars, però localment d'una certa intensitat. Amb vent que continuarà com fins ara, fluix del sector sud-sud-est, situació marítima tranquil·la, marejol, tot i que persisteix una mica de mar de fons, però poc important, i amb unes temperatures que avui es mantenen molt semblants a les d'ahir, això després que hagin baixat les temperatures nocturnes lleugerament. De cara a demà s'espera un inici del dia com el d'avui, amb força núvols, amb la possibilitat d'algun ruixat puntual al matí, poca cosa, després millorarà, la tarda es presenta més tranquil·la, i tot això amb unes temperatures que demà de nit pugen una mica, les màximes no han de variar gaire. Els vents continuaran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima dominada pel marejol. Divendres, temps tranquil, temps estable, ambient assolellat en conjunt, això farà que les temperatures diurnes, sobretot, puguin pujar una mica, però dissabte, canvi de temps. A mesura que avanci el matí, la nuvolositat s'incrementarà i durant la tarda i vespre del dissabte s'esperen precipitacions en forma de pluges, xàfecs, localment d'intensitat moderada,

0: unes precipitacions que, de fet, de forma puntual, podran ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Després, cap a mitjanit, millorarà i diumenge esperem ara per ara un temps més tranquil, tot i que amb nuvolades de tarda.
1: Gràcies, Quim.

0: Acabem l'informatiu d'avui, com sempre, repassant en titulars de què hem parlat durant la jornada. Els municipis de la Baixa Tordera han fet front comú a Barcelona per protegir el Pla de Grau. Els alcaldes de Palafolls, Blanes i Santa Susana i les alcaldesses de Tordera i Malgrat es van reunir ahir amb el conseller d'Agricultura per presentar oficialment el projecte de l'espai agrari de la Baixa Tordera. La trobada va servir per blindar el futur del sector primari, posant sobre la taula objectius com el relleu generacional, la sobirania alimentària i el rebuig a les propostes d'inundabilitat de l'Agència Catalana de l'Aigua. L'alcalde Francesc Alemanya valora molt positivament la sintonia amb la Generalitat per protegir aquest motor productiu. I ahir, en una reunió amb l'equip de govern a la zona de la Moncloa, una quinzena de veïns de Santa Maria van expressar el seu malestar pel consum d'alcohol de joves a les places i la circulació temerària de patinets elèctrics. També es van recollir queixes per la brutícia a la via pública, els excrements de gossos i l'excés de velocitat en carrers com Chaumonet o Joan Comas. Avui també hem parlat de l'atur, que a Palafolls ha baixat dels 400 inscrits. Segons les dades del mes d'abril, el municipi ha tancat amb 363 persones sense feina, el que representa una disminució de 31 aturats respecte al març i una taxa del 7,64%. Aquesta xifra és significativament inferior a la de l'abril del 2025, quan hi havia 406 desocupats. I Palafolls programa per demà una neteja intensiva amb aigua a pressió a la plaça de Joan Comas. Dins del nou pla de manteniment puntual de la via pública, el consistori actuarà demà dijous al barri Santa Maria. Aquesta intervenció prioritza l'ús d'aigua a pressió en punts on es detecta brutícia, substituint l'antic model de neteges mensuals programades, que sovint es veia dificultat pels vehicles estacionats. El calendari de les pròximes setmanes inclou actuacions similars a la plaça Joan Uix de Sant Lluís i al carrer Costa Brava. Avui també hem parlat de l'Escola Municipal de Música i Dansa, i és que 9 de cada 10 alumnes del MIT continuaran l'any vinent. L'escola ha tancat ja el període de confirmació amb un 90% de renovacions de plaça, una xifra que deixa molt poques vacants per nous alumnes en especialitats com piano, bateria, guitarra o violí. En canvi, el centre encara disposa d'oferta en instruments de vent i també en les classes de dansa. El període per noves preinscripcions s'obrirà a partir del 27 de maig. I en plena comarcal hem marxat cap a Malgrat de Mar perquè han arrestat 5 persones en una inspecció policial. Una operació conjunta entre la policia local, la policia nacional i la Guàrdia Civil a la nau de Top Creations, al polígon de Can Patalina, ha finalitzat amb la detenció de 5 treballadors en situació administrativa irregular. A banda de les infraccions laborals, la Guàrdia Civil investiga el responsable de l'empresa per un presumpte delicte contra la propietat industrial en haver-se localitzat productes de marques registrades. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 6 de maig del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar un dia més aquí amb nosaltres. Aquestes notícies ja les teniu a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: Saps el que vols escoltar?
11: Només èxits musicals.
10: Saps el que t'interessa?

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei d'atenció domiciliària.
1: Les persones de Palafolls que necessiten suport per atendre els seus familiars malalts, persones soles que necessiten suport per desenvolupar la seva vida diària, o bé per situacions on hi ha menors en risc social, poden sol·licitar els serveis d'atenció domiciliària a l'Ajuntament. Consisteix en oferir suport per la higiene personal, control de la medicació, suport emocional al cuidador, pautes per realitzar correctament els canvis posturals durant una hora diària i amb una periodicitat que va en funció de la situació a tractar. Més informació a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93-762-0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
10: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
0: La informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.
3: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
11: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu què tenim aquesta setmana al programa? Doncs atents i atentes, que us ho expliquem. De convidat aquesta setmana, Íñigo Tina, exconcursant de Gran Hermano, que ens presentarà una iniciativa, un projecte, la veritat que molt bonic, que s'anomena Huelles. No us ho perdeu. També tindrem amb nosaltres l'Assumpta Vitòria, que ens portarà la història de la tele, i per acabar, el Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que hi pot passar de tots. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats? Preparades? Doncs vinga, comencem.
12: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
11: I avui, amb la sintonia d'Aplauso, aquest mític programa musical de Televisió Espanyola, anem a parlar amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, precisament de programes musicals. Assumpta Vitòria, com estàs? Te recordes de l'Aplauso?
13: Me'n recordo de l'Aplauso, me'n recordo dels musicals, i tinc aquest llibre del Josep Maria Baget i Ems, perquè era un home que estava tot el dia a la tele, i sí. Aquest llibre l'he recuperat fa molt poc, i diu coses que no me'n recordava ni jo.
11: Què diu,
13: què diu? Que era a la tele. Sí, sí, coses que no les tens present perquè són tan com ordinàries, ja tan vistes, però, per exemple, si vols t'ho llegeixo.
11: Home, i tant, sisplau.
13: Perquè està molt bé llegir-ho. Diu, los musicales. Los programas musicales fueron un ingrediente habitual de los espacios pioneros de televisión española. Un grupo como Los Tres de Castilla, por ejemplo, permanecían casi constantemente en los estudios de Paseo de La Habana. Objetivo, llenar con sus canciones cualquier bache o intermedio imprevisto que se producía en la programación. Fíjate, ¿eh?
11: Caray.
13: Estos imprevistos, naturalmente, eran frecuentes en estos primeros tiempos e incluso al grupo se le llegó a ofrecer la posibilidad de inscribirlos en la plantilla de televisión.
11: Ah, pati.
13: Porque rellenaban huecos siempre.
11: Home, i tant.
13: Molt fort, ¿eh?
11: I tant que sí, déu-n'hi-do, ¿eh?
13: Dice tú, diu, más adelante el método será recogido por Fernando García de la Vega para su escala en IFI.
11: Sí.
13: Un programa que nace en el verano del 61. Mira si fa anys, ¿eh?
11: Déu-n'hi-do, ¿eh?
13: Y muy pronto se hace popular y desborda los límites previsibles de su éxito. En esta época, sin embargo, estalló la gran lucha entre Gran Parada y Amigos del Martes.
11: ¡Apa!
13: Puede decirse que esta fue la etapa dorada del musical de televisión española, ya que la dura competencia en ambos espacios hizo que por televisión pasaran auténticas figuras de primera línea. Juliette Greco, Nina y Frederick, Gilbert Becó, Carmen Amaya, Connie Francis, y el de diciembre, el 31 de diciembre,
11: sí,
13: del 62, lo hizo nada menos que Marlene Dietrich.
11: Marlene Dietrich, que tu, escolta'm, Assumpta, tu tens una anècdota amb Marlene Dietrich.
13: Jo la vaig tocar perquè va venir a televisió a Miramar,
11: sí,
13: amb aquest programa d'Amigos del Martes, perquè jo treballava en els sketch amb el Frank Johan i el Gustavo Borguer.
11: Sí.
13: I estava allà als passillos, per allà passejant, els passillos que fíamos, i va dir la Marlene i va portar un vestit que s'aguantava dret, o sigui, era com una coraza de...
11: Sí.
13: Aquestes de les figures, no? I a més no va voler que la maquillés ningú.
11: Ah, no?
13: Que estava llavors Margarita Llopart, no.
11: Que curiós, no? Per
13: una
11: què?
13: Palangana.
11: Per què ho creus, això? Per què ho creus que no?
13: És perquè no volia que la maquillés ningú.
11: Ella era molt blanca, no? Marlene Dietrich?
13: Era com molt petita.
11: És que sí?
13: Jo la vaig trobar com molt petitona, molt poqueta cosa, i el vestit que portava s'aguantava dret. O sigui que era com això d'una malla o alguna cosa.
11: Imagina't.
13: I va demanar una palangana, amb aigua només, i va sortir a cantar. Va anar. Jo vaig entrar en el plató,
11: sí, perquè
13: entrava tot arreu. I llavors, quan em va veure que estava dintre, va dir que sortís, no volia que hi hagués ningú.
11: Apa.
13: Només el càmera i prou.
11: Que fort, eh?
13: Amb un càmera sols, eh? I el Frank Johan.
11: Déu-n'hi-do.
13: Això me'n recordo com si fos ara, eh?
11: Sí, sí, com si fos ara mateix.
13: No va dir que la maquillés ningú. Ningú.
11: Que curiós.
13: Sí, sí, sí, una cosa. I diu, el éxito de los amigos que luego pasarán a emitirse en la noche del lunes no ha sido igualado probablemente por ningún otro musical de televisión española.
11: Déu-n'hi-do.
13: És que va ser molt important el Frank Johan i el Gustavo Re. Jo anava a assajar a casa del Frank Johan,
11: sí,
13: que vivia a General Mitre. I a la mateixa escala que viu el Jordi Pujol.
11: Exacte, sí, el Jordi Pujol, que ara ho dèiem. Sí, sí, que fort, sí, eh? Sí. Home.
13: Jo pujava i era, bueno, era el Jordi Pujol, jo què sé, un senyor que era polític, no?
11: Sí, exacte.
13: Però en aquell moment, el 62, pues, no sé, jo què sé, no me'n recordo. No eren conscients de la gent que trobava.
11: No, era un altre. Era un altre rotllo, eh? Sí, eh?
13: Sí, també cada dia em trobava amb la Maribel Llaudés, que aquí ho diu que es deia, bueno, la Carina.
11: Sí, la Carina, eh?
13: Vivi Estefan. Sí, sí, mare meva. I també hi havia el Pepe Palau.
11: El Pepe Palau també, veus?
13: Sí, el José Carlos Garrido, que feia canciones para el recuerdo.
11: Sí,
13: que
11: ostres.
13: També, bueno, esclar, és que hi havia tants musicals aleshores.
11: Molts, eh?
13: Tants musicals, sí.
11: No com ara, que estan, sí, sí, una mica, sí, maltractats els musicals, eh?
13: Vas veure l'Eufòria?
11: Sí, sí, sí que ho vaig veure, sí.
13: Jo també.
11: A mi m'agradava molt l'Eufòria.
13: Jo pensava que
11: guanyaria el Julien. A mi m'agradava molt. Ai, el Julien, que maco, sí. Sí, sí.
13: Jo pensava que guanyaria ell.
11: Era el Julien, el Julien tenia una cosa especial, o sigui, era algo més, o sigui, tenia algo més que un cantant, o sigui, tenia personalitat. És un cantant
13: amb
11: molta força, personalitat, i bueno, la veritat és que a mi m'agradava molt, eh? Tot i que t'he de dir que tots tres ho van fer molt bé. El Lluís també té molt de carisma.
13: Molt.
11: I a més et diré
13: té ganxo
11: i et diré que em va agradar molt al final quan va posar el micro a tots els seus companys i van cantar tots i va ser molt bonic aquest gest per poder donar una mica la veu també en els seus companys.
13: En els seus amics, clar.
11: Sí, i la Maria també, una bèstia escènica. O sigui, va fer una actuació, que va fer la primera.
13: Però, clar, I ara, per exemple, estic parlant de la Juliet Greco.
11: Exacte.
13: La Carmen Amaya.
11: Sí.
13: El Josep Greco. I en aquell moment, vale, que eren importants, però era com ara, que veus el Julien i la Maria i això, i d'aquí 20 anys tots direm, hola, potser han triomfat.
11: I tant.
13: Però no ho sabrem mai.
11: No ho sabrem, mira.
13: No sabem on van a parar, no sabem mai res.
11: Exacte, mira.
13: No sabem mai res.
11: El Julien, hi ha molta gent que diu que, escolta'm, que estan esperant que faci concerts, perquè la veritat és que ja té molt de rotllo,
13: Té molt de rotllo, molt bon rotllo. Sí.
11: Mira, i hi ha gent que diu que fins i tot el Cirque du Soleil li podria anar, perquè té una expressivitat,
13: Però és que allà demanen molt el Cirque du Soleil,
11: Demanen molt, això és veritat.
13: Demanen molt.
11: Sí.
13: I a més ell, clar, és cantant, no és bailarí, tampoc.
11: No.
13: Potser s'ha fet aquests gestos i aquests moviments i prou, perquè està molt assajat, perquè ell no sabia ballar abans,
11: No, que va... No, però mira, però el nano s'ho ha anat treballant,
13: Oh, i tant. Saps què diu aquest llibre?
11: Què diu?
13: Retornant al passat.
11: A veure.
13: Dice, havia un programa que se llamava Teatro Apolo, que se emitió el 10 de enero del 58,
11: sí,
13: bajo la dirección de Gustavo Pérez Puig. A él se debía la idea del playback, que consiste en encajar la voz grabada en discos en los movimientos y pronunciación de los actores que estimulan estar cantando.
11: Déu-n'hi-do.
13: Este sistema, que cuenta con la ingenuidad del público de la época, llega a ser creído como auténtico por los espectadores. Estos piensan que los actores ante la cámara están cantando de verdad. Això ho diu aquell llibre.
11: Imagina't, quan va començar tot, te recordes? Ara que tothom fa playback, a molts estudis de televisió, a molts programes, ho han de fer en playback, perquè no tenen temps de fer canvis d'escenari ni de res, ni d'escenografia. Imagina't, i en aquella època.
13: Escala NIP, un programa que nace en el verano del 61.
11: Fixa't, assumpte.
13: 61.
11: Re, fa dos dies.
13: Desborda los límites.
11: Mare meva, assumpte.
13: Clar, perquè aleshores no hi havia res. Ara tenim Eufòria i no emocionem, però en aquella època que hi havia res.
11: No hi havia res. Assumpte. Déu-n'hi-do, Com ha canviat, ha canviat tot.
13: Mare meva. Déu meu.
11: Ai, sí, assumpte. Doncs bé, avui hem fet una bona secció, Hem parlat d'aquests programes musicals,
13: Si parlem de records,
11: home,
13: hi ha moltíssim record aquí.
11: Grans records, Assumpta.
13: Que quasi érem tan petits tots.
11: Ai, sí.
13: Perquè he trobat en aquest llibre també una foto de la Pilar Miró, que te l'enviaré.
11: Sí.
13: Que semblava jo que... I és una nena.
11: Ja la posarem. La Pilar
13: és
11: Miró,
13: una nena,
11: una nena.
13: Perquè hauria de tenir 18, 16, 14, no ho sé, però és que té una cara de nena.
11: Fixa't.
13: Sí, mare meva.
11: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com ha plogut.
13: Sí, sí.
11: Doncs...
13: Clar, és que tothom anava a la tele perquè li feia molta il·lusió.
11: Ah, clar, normal. Doncs nosaltres, què et sembla...
13: Era una cosa que no sabies com es desbordaria. Oh,
11: que va, exacte. I nosaltres, què et sembla si acabem la secció amb la Karina, amb la Maribel Llaudes i el baúl de los recuerdos?
13: Perquè sí, trobo que és adient avui. És
11: clar, parlem de records, aquests records.
13: Però molts records,
11: que ens ha portat l'Assumpta Vitòria. Mare
13: meva.
11: Doncs, Assumpta, gràcies com sempre per el teu baúl de los recuerdos, el teu baúl dels records que ens portes.
13: Gràcies, perquè mira... És una mica d'història que la gent, no sé,
11: val la pena recordar.
13: Parlar.
11: I val la pena, sí. Val la pena recordar-lo. Doncs una abraçada ben forta, Assumpta, i gràcies com sempre per ser-hi.
13: Adéu amics, guapos, adéu.

0: El primero. Durante.
1: Èxits un rere l'altre.
2: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine will
1: never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
2: 107.7

0: Aquest programa és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Molt bona tarda a tothom. Què tal? Com esteu? És el temps de parlar de cultura a Ràdio Palafolls. És el temps de fer agenda amb el Palafolls en xarxa. Benvinguts, ben trobats amb aquestes agendes sobre la taula de l'estudi 1 de Ràdio Palafolls per explicar-vos davant d'aquests micròfons tot el que passarà els pròxims dies culturalment parlant. Avui que és dimecres, per tant ens toca obrir de nou la nostra llibreria amb en Xavi Sitjà, una d'aquelles persones que llegeix 4, 5, 6 llibres per setmana i que ve i ens els recomana. I a part, està en contacte amb les diferents editorials per poder-vos regalar cada setmana un llibre a través de les nostres xarxes socials. El d'avui us l'expliquem en una estona, però si voleu fer el curiós o la curiosa, ja el trobeu publicat a través de les xarxes socials de Ràdio Palafolls i com participar-hi a través de l'Instagram, en concret dels Stories. Això serà en una estoneta després de la xarxa cultural, perquè a la segona part convidarem a uns bons amics d'aquest programa. I és que aquest cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, torna la Fèria de l'Esquinita, una proposta de la qual, de ben segur, aquests últims dies n'heu escoltat parlar, perquè, de fet, el tema més important o el que cal destacar més és que hi ha hagut un canvi d'ubicació. De Blanes passa a Tordera, al Parc Prudenci Bertrana. Vindran a parlar-nos d'aquest canvi, però també per destacar tota la programació d'aquests 3 dies al municipi veí. Això serà en una estoneta. Abans, però, hem de començar, i com sempre, per l'inici, com mana la tradició, repassant activitats culturals dins la xarxa cultural d'aquest 6 de maig. Som-hi, benvinguts, benvingudes, això és el Palafolls en xarxa.
3: Xarxa cultural.
2: Palafolls en xarxa, que comença el nostre municipi, aquí mateix, a Palafolls, repassant ja aquestes propostes culturals. Nosaltres el primer que farem és visitar la biblioteca del nostre municipi, la biblioteca de Palafolls. I és que aquest pròxim divendres hi ha una nova proposta de la tribu juganera, aquest nou espai de jocs en família a la biblioteca que es fa tots els divendres entre les 5 i les 7 de la tarda a la biblioteca Enric Miralles, per totes les edats. Trobareu més informació a les seves xarxes socials. De Palafolls també apuntarem a l'agenda una nova proposta dins l'escena nou. En aquest cas, seguim parlant de sessió de teatre familiar, de teatre infantil, amb Bruixanteris. Aquest pròxim 10 de maig a les 12 del migdia, al Teatre de Palafolls, amb la companyia Butai Produccions. Una sessió, com sempre, amb entrada lliure i l'aforament és limitat. Teatre, pel que sembla, les fotografies. Intentarem treure'n l'entrellat també aquesta setmana parlant amb la mateixa companyia, teatre de titelles i càmera fosca. Nosaltres seguim parlant d'activitats culturals i anem ara fins al municipi de Malgrat de Mar. Agafem, doncs, l'agenda d'aquest municipi i anem fins a la Biblioteca La Cooperativa, perquè avui tenim Club de Lectura Infantil. Serà a partir de les 6 de la tarda a la Biblioteca La Cooperativa. Però és que, a part d'això, també destacarem més propostes. Anem fins a la seu de la Barretina Vermella de Malgrat de Mar per consultar, per exemple, les diferents xerrades que fa l'historiador local Joan Pinya. Un cicle de xerrades que el pròxim 8 de maig té el seu inici a les 6 de la tarda a la seu de la Barretina Vermella i que porta per títol l'Escut de Catalunya. A part d'això, recordar-vos que continuen amb els diferents balls de saló o també balls de salsa. Tota la informació la trobareu al Instagram d'aquesta mateixa entitat. Per tancar una miqueta el cicle de la Barretina Vermella de Malgrat, destacarem també per aquest pròxim 10 de maig, a partir de les 6 de la tarda, sessió de teatre amb Teresa Teresot, amb la Teresa Gelpí. Comptarà amb una sessió de taquilla inversa. Tornant, doncs, a la realitat cultural de Malgrat de Mar, dir-vos que el pròxim divendres també tenim cita amb Cineclub Garbí per projectar la pel·lícula La veu de Him. Serà a partir de 9:45 del vespre al Centre Cultural de Malgrat de Mar. Les entrades les podreu comprar abans de l'inici de la projecció. I aquest cap de setmana també destacar la presentació del llibre Zenòbia Camproví i els secrets de Cala Montjoi. Serà a partir de les 6 de la tarda a l'Arxiu Municipal, amb la presència del seu autor, Francesc Galí. Deixeu lloc a l'agenda, deixem Malgrat de Mar i anem ara fins al municipi de Pineda. Demà tenim Hora del Conte a la Biblioteca de Poble Nou. Porta per títol Li deien Calòpsia, una proposta per descobrir Europa des de l'espai exterior. Serà a partir de 6:15 de la tarda per nens i nenes a partir de 4 anys. Això sí, es necessita d'una inscripció prèvia. Deixem Poble Nou i anem fins a la Biblioteca Manuel Serra i Moret perquè divendres també tenim presentació de llibre a 6:00 de la tarda, una història que contar a càrrec de la seva mateixa autora. I recordar-vos també que a Poble Nou aquest dissabte i diumenge hi ha una nova edició del Fira Sud amb el cartell que trobareu a través de les xarxes socials. Deixem Pineda, anem ara fins al municipi de Calella. Avui hi ha una nova conferència dins l'aula d'extensió universitària de Calella, a la Sala Mozart, a 6:45 de la tarda, la conferència sobre la Capella Sixtina, a càrrec, i el coneixereu, de Joan Pinya i Pedemonte, que és llicenciat en Història de l'Art per la Universitat de Girona i màster en Gestió del Patrimoni Cultural. Ha sigut, de fet, director del Museu del Tresor de la Catedral de Girona. Una proposta que organitza l'Aula d'Extensió Universitària de Calella, com dèiem, més informació a través del seu web. Ja per demà dijous, anunciar-vos que tornen les tertúlies en català a la Biblioteca Can Salvador de la plaça des de 10:00 del matí, o també a 6:45 de la tarda a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres, trobades d'òpera amb La força del destino de Giuseppe Verdi, a càrrec de Rosa Maria Carbonell. Anem ara fins al municipi de Tordera. Divendres hi ha el Correcull 2026, aquesta sessió de plogging que es farà a partir de 9:00 del matí, horari lectiu, en punt de trobada des del Parc de la Sardana. Òbviament, si parlem del cap de setmana, parlarem també d'aquesta Fèria de l'Esquinita, que es farà divendres, dissabte i diumenge al Parc Prudenci Bertrana, o per dissabte la conferència que porta per títol De la fusta del ginjoler i l'acer inox de la tenora, amb el local de l'Associació de Gent Gran de l'Esplai, una proposta que es presentarà a partir de 6:45 de la tarda. Un apunt més al municipi de Tordera, i és que diumenge hi ha la caminada Twirling Vila de Tordera des de la pista poliesportiva de Sant Andreu. El preu és de 8 euros, que la inscripció de fet es pot fer allà mateix utilitzant el document que trobareu a www.tordera.cat. Acabem i ho fem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Entre d'altres, per exemple, l'inici d'un nou cicle de concerts de música a l'Esperança, doncs a la Capella de l'Esperança, a partir de 10:00 del vespre. Aquest divendres el primer concert serà amb la participació de Berta Sala a la veu i Edelweiss Quartet, acompanyant-la, presentant Entre cordes i paraules, el món sonor de Salvat Papasseit. Les entrades costen 12 euros, que es poden comprar al mateix local abans de l'inici del concert. I d'aquest cap de setmana també destacarem que es fa la 34a edició de la Ruta de les Ermites. Serà aquest pròxim 10 de maig, amb 3 rutes. Una de 18 quilòmetres, que sortirà a 9:00 del matí. Una altra de 12 quilòmetres, que sortirà a 9:45 del matí. Tot plegat des del Passeig de Mar, des del carrer Ample. Nosaltres deixem la xarxa cultural aquí i comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui.

0: És dimecres, per tant, toca parlar de llibres a la nostra llibreria. Xavi Sitjà, molt bona tarda, què tal, com estàs?
1: Aquí estem una setmana més.
0: Gràcies per ser amb nosaltres. Com sempre, quatre llibres, quatre recomanacions literàries, més un llibre de regal que, de fet, ja podeu consultar a les xarxes socials. Xavi, però comencem avui.
1: Doncs mira, començarem amb una proposta juvenil, podríem dir enfocada pels joves de casa entre els 8-9 anys fins als 12-13, i es tracta de La Playa de les Tortugues, de Duomo Infantil. És de la nova proposta de la Hannah Gold. De fet, ja havíem parlat dels seus anteriors llibres, El primer oso i L'última ballena, i aquesta, doncs, tercera entrega, doncs, es parla de les tortugues. Podríem dir aquest tipus d'històries ambientades amb la proposta de salvar el medi ambient, podríem dir d'alguna manera. I aquí ens trobem amb la història del Silver, que és un jove que s'ha de traslladar amb tota la seva família a Costa Rica, doncs això, no?, a un centre de conservació de tortugues. Allà, doncs, estableix, doncs, com no, un vincle amb alguna d'aquestes tortugues, i un matí descobreix que han robat els ous. A partir d'aquí comença tota una aventura, i és que s'haurà d'endinsar a la selva amb tots els perills que això comporta. Com dèiem, una història, podríem dir, a l'estil de pel·lícules com Liberata Willy o L'Amigo Flipper, aquest Dufí, doncs això, no? Amb aquestes propostes de jovent amb algun animal.
0: De fet, t'anava a dir, Xavi, que té com un públic molt en concret, no? Parlaríem en el món del teatre, per exemple, teatre familiar, doncs en aquest cas un llibre per tots els públics, no? O molt amable, per entendre.
1: Sí, i amb això, no? amb la proposta de salvar el medi ambient, en primera línia.
0: Amb un rerefons, doncs, interessant, un bon llibre per aquells que encara no tingueu llibre de Sant Jordi. Per què no? Escolta, si esperàveu a tenir unes propostes com les d'en Xavi, aquesta és la primera, però si no us ha convençut, tranquils, que en tenim una segona.
1: Continuem amb El geólogo, editada per Alfaguara, és la nova novel·la d'en Pol Terox. Aquí ens trobem amb la història de dos germans que s'odien, podríem dir una història com Caïm i Abel, no? Tenim per una banda en Cal, que és el geòleg del títol, i en Frank, doncs un germà que és, podríem dir, una mica dominant, manipulador, i que sempre tergiversa totes les històries quan recorden, doncs, de la seva infantesa tota la seva adolescència. En Frank sempre, doncs, manipula aquestes històries que potser explica en Cal. Doncs què fa? Això provoca, doncs, que en Cal estudi per ser geòleg i poder-se moure per mig món, però es queda establert a la seva ciutat. Allà què passa? Doncs que cada vegada que fuig o que troba una nova feina investigant, el seu germà, doncs, provoca aldarulls per tota la ciutat i, com no, atabala a la seva cunyada. Serà així la història o no? O potser en Cal no és tan humil o tan veritable com sembla, no? Doncs aquí tenim aquesta proposta d'aquests dos germans amb aquest conflicte permanent durant tota la novel·la.
0: Històries de família, no?
1: Sí.
0: Deies, Xavi, una novel·la...
1: Amb un toc d'humor, però sí que amb certa càrrega de mala llet, també. Sí.
0: Doncs escolta, ironia incorporada en aquesta segona proposta que avui ens fa en Xavi. Som just a la meitat, ens queden dues propostes, més el llibre de regal, per on podem continuar, Xavi?
1: La següent proposta és Mantis de Paco Bescós, editada per Reservoir Books. Paco Bescós, havíem parlat d'ell de la seva anterior novel·la, La Ronda, que era aquella història d'una espècie de, podríem dir, joc del calamar, amb diversos assassins a les rodalies de Madrid.
0: Sí.
1: Doncs bé, doncs torna amb una nova història i amb un personatge que crec que farà la delícia de molts dels nostres oients, d'aquests lectors, que tant els agrada el thriller, i es tracta de la Fina, a la que tothom diu Mantis. No us explicaré per què, heu de llegir la novel·la, però sí que la història comença situant-nos en un centre logístic, podríem dir com qualsevol d'aquests magatzems enormes, enmig de l'Alcàrria, i allà ha desaparegut un dels treballadors que apareix mort en un petit bosc proper amb signes de violència latents. A partir d'aquí comença una investigació, però la Fina sap moltes coses i n'amaga moltes més. Ella veu que l'ambient enrarit d'aquest centre logístic està a punt de vessar, està en punt d'ebullició, i tot i que ella vol saber qui ha mort el seu company, crec que és una novel·la de la que no us explicaré gaire més, perquè us endinseu en aquest particular món d'aquest personatge, d'aquesta Mantis.
0: Novel·la negra que pica fort,
1: sí.
0: No?
1: Sí, és una de les propostes de la temporada, com dèiem, amb el retorn de Paco Bescós, que amb La Ronda, doncs, va tenir un èxit molt, molt, molt notable.
0: Mm-hmm. Mantis té una peculiaritat, aquest animal, molt coneguda, podríem dir-ho així, que suposo que la cosa deu anar per aquí. Jo tampoc seré qui desvetlli ara mateix el que tu no has volgut explicar. Xavi, si més no, ja ens ho explicareu els lectors que trieu aquest llibre. Mantis és una nova proposta que avui ens porta en Xavi. I tenim l'última.
1: Doncs l'última és Mentira. La teníem pendent, parlar-ne d'ella, de Juan Gómez Jurado, editada per Edicions B, archi conegut al supervendes espanyol de la trilogia de la Reina Roja. Torna amb aquesta nova novel·la que va sortir, de fet, al febrer, poc abans de Sant Jordi, en vistes a aquest Sant Jordi, al qual no va poder assistir perquè va perdre el vol, estava a Nova Zelanda i per problemes de logística de les aerolínies, doncs no va poder estar a Sant Jordi. Sí que ha avançat que properament vindrà a Barcelona i estarà tot un dia signant, si convé, per tots els lectors que van quedar, doncs, amb les ganes d'aquest Sant Jordi. I ens porta, com dèiem, Mentira, una novel·la de 600 pàgines que ja us avanço que podria haver-ne tingut 400 i hagués estat el mateix. Sí que hi ha molta palla, les coses com són. Aquí coneixerem a l'Eva Ramos, que us diré que podríem dir que és una farsant, una mentidera professional. No vull endinsar-me molt amb la trama, però sí que us n'avanço, doncs, una petita pinzellada. Dos germans estan fugint, els estan perseguint, doncs, després d'una història d'un negoci que ha sortit malament, estan fugint cap a la muntanya, els enganxa una nevada espectacular i queden aïllats en un petit poble després d'haver tingut un accident. Els del poble, lògicament, no saben qui són, ells tampoc ho diran, i com dèiem, la Eva és una farsant professional. Aquí ho deixo. 600 pàgines per endavant, que sí que és veritat que, com dèiem, ens obren unes quantes, però que es llegeix molt bé, és fàcil, és l'estil d'aquest autor i que agradarà segur a tots els lectors que el segueixen.
0: Molta descripció, Xavi, pot ser?
1: Bueno, més que descripció és diàlegs, potser una mica buits algun moment que dius, bueno, això tampoc calia, però bueno, és una novel·la, com dèiem, entretinguda, de l'estil de Gómez Jurado. Si us agrada aquest autor, la novel·la no us sabrà.
0: I que properament, com ens deia en Xavi, també el tindrem a Barcelona signant aquests exemplars. I tenim llibre de regal, en aquest cas, d'Alexandre Escrivà.
1: Doncs sí, El misteri de Hannah Larsson, la seva segona novel·la. De fet, i ja per anar acabant el tema de Sant Jordi, la regalem signada, va tenir el detall, doncs, de signar-nos la setmana passada a Barcelona, i bé, doncs, serà per un dels nostres oients. El misteri de Hannah Larsson, ja l'havíem parlat d'aquesta novel·la, comença quan demana entrar en antena en un programa arxiconegut de la televisió americana un autor bestseller, i just quan entra en escena es suïcida. A partir d'aquí comença tota una investigació, i a més amb el greuge de que aquest autor, doncs, tenia gairebé la seva novel·la acabada i ha desaparegut del seu ordinador. A partir d'aquí, com dèiem, 400 i pico de pàgines amb aquesta nova novel·la, El misteri de Hannah Larsson, d'Alexandre Escrivà.
0: Pinta molt bé, la veritat, i mira, no me l'acabaré jo, seria políticament incorrecte, però en aquest cas serà per algú de vosaltres que ens estigueu escoltant. Ja ho sabeu, ho teniu a través del WhatsApp del telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, és el 607 64 65 66, i si no, enviant-nos, doncs, un missatge al post que ja trobeu des d'aquest matí a l'Instagram de Ràdio Palafolls. Demà, el nom del guanyador o guanyadora, nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, Xavi, fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve.
2: Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.
3: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
4: Ràdio Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Denominació d'origen.
1: Jo l'escolto.
2: Continuant doncs amb el Palafolls en xarxa, una de les cites més espectaculars i que més estem esperant d'aquest pròxim cap de setmana es tracta de nou de la Fèria de l'Esquinita. Porta diferents novetats i avui ens en venen a parlar doncs els seus organitzadors. Jairo Gutiérrez, bona tarda, benvingut.
3: Hola, bona tarda.
2: I també tenim en Joel Gutiérrez. Joel, bona tarda, benvingut.
4: Bona tarda.
2: Gràcies a tots dos per acompanyar-nos. Dèiem, que és la cita que sempre estem esperant, eh? Fèria d'abril aquí al nostre voltant, sens dubte, és la Fèria de l'Esquinita. Entenc que ja ho teniu tot preparat perquè divendres comenceu, no?
3: Bueno, ara portem uns dies de que és molt estrès, molta organitzar tot, organitzar barres, carpes, etc. Però bueno, sí que amb la il·lusió i les ganes jo crec que es pot tot.
2: De fet, l'esperem perquè és una cita que ja s'ha consolidat aquí a la nostra zona. És a dir, tothom en parla de la Fèria de l'Esquinita, Jairo.
3: Sí, bueno, al final és la nostra idea. Al final crec que edició tras edició hem vist que nosaltres mateixos ens donem compte que hem anat crescunt. Hem anat creixent. Llavors, busquem aquesta professionalització de l'event, però sense perdre aquesta essència familiar i aquesta essència d'aquesta cercania.
2: Mm-hmm. Joel, aquesta és la fórmula de l'èxit. En Jairo ens parlava sobretot de projecte familiar, que d'alguna manera ens trobem entre amics per poder gaudir de la bona música i del bon rotllo. Entenc que aquesta és la gran fórmula de l'èxit.
4: Jo l'èxit encara no sé si saben a què és, però jo crec que anem per bon camí i aquesta és una mica la idea. Sí o no, la fórmula de l'èxit la gaudirem d'aquesta manera.
2: Serà important. Jairo, una de les principals novetats, i així entrem en matèria, és el canvi d'ubicació. En aquest cas, la Fèria de l'Esquinita es trasllada a Tordera, no? Si no m'equivoco.
3: Sí, així és. Al final ha sigut un tema més que res per temps, per tema permisos, tema, i al final tot això també ho ha marcat a l'aforament de gent que esperem. Llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, hem estat oberts a rebre noves propostes de fer-ho en els espais diferents, però igualment al final traslladem el que és la nostra essència, la nostra energia a un altre lloc i al final buscant el mateix.
2: Tot i això, i que la gent no es preocupi, perquè entre aquestes novetats que dèiem que provoca aquest canvi d'ubicació, la gent de Blanes pot dir, ostres, i com vaig a la Fèria de l'Esquinita, no? Si no tinc transport públic. En aquí ja heu pensat, i vull destacar precisament aquest apartat, perquè hi haurà diferents busos, no?, que faran trajecte,
3: sí,
2: també.
3: Sí, així és. Al final, des de Blanes sí que busquem que quasi bé cada mitja hora com a molt hi hagi autobusos durant els dies de divendres i dissabte, i sí que és veritat que diumenge al final oferim potser no tanta afluència de viatges, però sí que també busquem aquest servei.
2: La Fèria, com hem dit, es trasllada a Tordera, serà al Parc Prudenci Bertrana, i així a grosso modo, Jairo, Joel, un dels dos, que m'expliqui una miqueta quines són les principals activitats que hi trobareu o què és el que presenteu per aquesta edició del 2026, Joel.
4: Doncs sobretot hi ha hagut una millora del que és decoració de l'espai. Al final ens trobem en un nou espai on, bueno, hem de canviar totalment el que és la disposició de barres, cuina, escenari, etc. Llavors serà tot nou, no? pels assistents. I per altra banda, actuacions. Aquest any ve Javi Medina el dissabte a les 8:30, que és un dels nostres artistes preferits, de fet. Llavors això és el que anem dient com a gran novetat, no?, de cap de setmana.
2: De fet, n'heu fet molta de publicitat a través del vostre Instagram, que ja podem dir que és, corregiu-me si m'equivoco, la Fèria de l'Esquinita, si no m'equivoco, correcte. Aquí surt tot el cartell, totes les actuacions, tots els horaris, però el que busquem, Jairo, suposo que és aquest ambient que s'ha repetit any rere any, no?, amb aquestes actuacions musicals que ens deia precisament en Joel, però hi teniu molt més.
3: Sí, bueno, al final també és una idea de fira, de que quan tots els assistents entrin dintre del recinte, com que s'oblidin una miqueta de tot el que és tema problemes, el que sigui, que al final entris i disfrutis i gaudeixis d'un cap de setmana diferent, gaudeixis d'un cap de setmana amb música, amb amics, amb familiars, i sobretot amb Rebujito, que també és una miqueta d'ajuda.
2: I la música que ajuda, com dèiem, parlàveu de Javi Medina, que és una de les persones més mediàtiques, podríem dir, o que es coneix més, però si no m'equivoco, ja ho dic de memòria, compteu amb Javier Ginés, compteu també amb sessions de Mario DJ, si no m'equivoco, sí. Ho estic dient de memòria, si voleu apuntar algú més també, que sapigueu.
3: Bueno, és amb Jaume Milla, que és, és de Blanes, també a actuacions... com a...
4: Bueno, Aidena, que ve de la zona de Badalona i de Barcelona.
2: Molt bé.
4: També ve, artistes locals com a The Rumbaos i Silvia Mena, que són, locals. Sí,
2: gent d'aquí. Apostant, entenc, també per el talent local, no? Perquè si parlàvem sempre, de persones mediàtiques, sí. En aquest cas també compteu amb gent que sempre us ha ajudat a Blanes.
3: Al final són actuacions que des de que van començar ens han acompanyat. O sigui, des de les primeres edicions ens han acompanyat, llavors són persones que també com les tenim com de la família, llavors ja perquè tenen molta arte, o sigui que, que al final doncs això també està per gaudir.
2: Per la boca no pot faltar el Rebujito, en tinc que òbviament ja preparades per poder veure i tal, però no sé si parlant, per exemple, de la moda que es fa servir per qualsevol tipus de caseta, si hi ha parades fixes de moda, artesania, algun tipus de proposta també per poder passejar dins el Parc Prudenci Bertrana.
3: Sí, exacte. Aquesta, sí que és veritat que un dels canvis que hem fet a l'any passat és que hem fet com un passadís, com una entrada en la que primer gaudeixes de botigues d'artesania, de parades de fira, i llavors al final també és una miqueta com per combinar el tema de música, de festa també, però per passejar en família i passejar amb, mirar com ambient d'Andalusia.
2: Serà divendres, quan comenceu amb el pregó, l'esperat pregó, perquè normalment jo recordo a Blanes que el que fèieu era fer una romeria, no sé si m'equivoco, una mica de...
4: Fèiem la batucada, fèiem un camí des de l'esquinita fins a baix, fins al recinte del Cap 2.
2: Exacte, això era mític.
4: Sí.
2: Ara com
4: sí,
2: ho solucionem a Tordera? Clar, es podrà fer o no es podrà fer?
4: No,
2: des de l'esquinita al Parc Prudenci Bertrana tenim una...
4: Començarem directament des del mateix parc.
3: Amb el pregó. Sí, amb el pregó. Aquest any també. Ens fa molta il·lusió també anunciar que al final aquest any el pregó el fa un molt bon amic nostre des de petits i al final, que és en Pau Torner, que és de Tordera, i llavors per nosaltres és molt emocionant en una festa d'aquest tipus, de que sigui ell qui faci el pregó inaugural, i jo crec que també al final qui el coneix sap que juga molt amb l'humor i juga molt amb l'emoció, i llavors jo crec que serà un bon moment.
2: Parlàvem d'aquest pregó, hi haurà molts moments emocionants, sens dubte, però a mi m'agradaria també destacar l'esforç que hi ha darrere, perquè hi ha molta gent que vindrà aquest cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, recordem-ho, però s'ha de reconèixer també totes les persones que sou darrere des de fa molt de temps. Jo crec que des de que es va acabar l'última fèria ja esteu pensant en una altra, i aquí tota la gent de l'esquinita, al capdavant vosaltres també, amb el vostre pare, que d'alguna manera hi pugueu participar. Entenc que hi ha molt d'esforç darrere per organitzar tot això,
3: sí,
2: no?
3: Sí, així és. Al final és per sort que tenim una família que tothom fica de la seva part, i no només la família, al final tenim molta gent, molts amics que des del primer dia que volen ajudar, volen estar amb nosaltres en el recinte, en moments de lliure del seu treball venen, ens ajuden, llavors això és molt d'agrair, i sobretot que és, que al final estem molt agraïts.
2: Si no m'equivoco, per aquesta fèria també s'ha d'agafar entrada. Ho dic perquè la gent que la vulgui anticipada, no ho sé, us ho pregunto, Joel, es pot aconseguir aquesta entrada anticipada? Ens hem d'esperar el mateix dia que vulguem entrar? Com funcionarà tot plegat?
4: Correcte, doncs, tal com has dit, aquest any introduïm entrada. Llavors aquesta entrada es pot agafar per un enllaç que hem posat o que ho podem trobar directament des del perfil d'Instagram.
2: Molt bé.
4: Que és la Fèria de l'Esquinita, tal com has dit. Tenim diverses entrades. Primer, abonament dels 3 dies,
2: sí.
4: Abonament de 2 dies, que seria divendres i dissabte, i cada dia per separat, diguem-ne. Divendres, dissabte i diumenge per separat.
2: És l'únic lloc a través d'aquest enllaç que podeu comprar entrades, o, per exemple, si jo em presento al Parc Prudenci Bertrana, puc aconseguir una entrada allà mateix? Ho teniu contemplat, això?
4: Sí, a partir de demà tindrem allà un lloc habilitat per comprar entrades.
2: Per comprar l'entrada. Sí. Tot i així, jo recordo la Fira de l'Esquinita amb molta gent. No sé si haurem de penjar en algun moment el cartell, ho dic per aforament, eh? Òbviament tots els recintes tenen un aforament per seguretat, haurem de penjar en algun moment el cartell d'entrades exaurides, que això entenc que us agradaria, però per altra banda deixaríem gent a fora, per tant no sé com equilibrem la balança.
3: Sí, així és. Al final és un tema, aquest és un tema que... Bueno, com has dit, que ens agradaria dir que està tot ple, però és veritat que al final coneixem a tanta gent que al final vols que tothom entri, tothom gaudeixi, i llavors bueno, al final el temps dirà, la setmana dirà, el cap de setmana dirà, i a veure si podem aconseguir aquesta plenitud de gent i bueno, al final sí que volem ficar un detall, que és tot el que entra dins de l'entrada, que a cada entrada doncs entra una consumició mínima, li donem el got de la fira, entres en un sorteig d'una moto el diumenge i bueno, i un obsequi de la fira. O sigui, dins d'aquest preu de l'entrada doncs entra tot això, que al final també el primer rebujito sí que el tens amb la consumició, amb l'entrada.
2: Deixa'm dir doncs que la gent no s'adormi. En aquest cas, un consell a totes aquelles persones que no s'esperin el mateix dia a comprar la seva entrada, perquè pot ser que passi això i no ens agradaria. Per tant, ens deies, Joel, a partir de demà, si no m'equivoco, o aquests dies de fet ja es pot aconseguir l'entrada, si no m'equivoco, no? El que ens deies?
4: El que és online, sí.
2: Val. I a partir de demà, com deies, tenim la parada. Hi ha opció doncs de poder comprar aquesta entrada a través del link de l'Esquinita. He vist també en algun vídeo que posàveu que teniu pulsera intel·ligent, si no m'equivoco, perquè a vegades les cues es poden fer llargues, sí, sobretot sí. Els dies de màxima afluència. Com anirà tot plegat?
4: Sí, es tracten de pulseres cashless, que es diuen, que serveixen com una compte externa d'un banc, on tu la carregues i a la barra es paga doncs, amb aquesta
2: pulsera, no?
4: Amb aquesta pulsera,
2: aquest
4: de forma inalàmbrica o NFC, que es diu, que és el mateix que pagar des del mòbil, des de la targeta del mòbil.
2: Per tant, això el que ens estalvia és una miqueta fer més cues o que com a mínim la consumició la puguem agafar més ràpid.
4: Correcte, sí, totalment.
2: És important. Nois, un desig ja per aquesta Fèria de l'Esquinita, que ja la tenim aquí a tocar divendres, com dèiem, començàvem. A quina hora és el pregó, per cert? A quina hora obriu portes?
4: A les 7 és el pregó.
2: A les 7 és el pregó.
4: Estan obertes ja les portes i la pròxima actuació comença just després del pregó.
2: I el dissabte i el diumenge a quina hora obrireu portes?
4: A les 12.
2: Del migdia?
4: Sí.
2: Per tant, en aquest cas, bueno, podrem dinar, suposo, bé, jo sí, recordo clar, les famoses paelles, perdoneu, les paelles de l'Esquinita són les paelles de l'Esquinita, per tant, comptarem amb vosaltres,
3: exacte,
2: també.
3: Sí, també heu de comptar que oferim una àmplia carta de tapes i racions de l'estil de la Fèria d'Abril de l'Esquinita, que no faltin.
2: Molt bé, perfecte, tradició, clar que sí, dèiem a partir de les 12 del migdia, tant dissabte com diumenge, i la fèria acabaria el diumenge a quina hora, aproximadament, teniu calculat?
4: El dissabte a les 2.
2: El dissabte a les 2 de la matinada tancareu?
4: El divendres com el dissabte, a les 2 de la matinada tancarem.
2: I el diumenge?
4: I el diumenge calculem cap a les 10 del vespre.
2: 10, més o menys, o sigui que escolta, tenim Fèria de l'Esquinita per rato, que en aquest cas, i que no falti. Nosaltres us volem agrair que vingueu a promocionar-ho aquí a Ràdio Palafolls, i sobretot el que dèiem, aquest esforç que hi ha darrere, que a vegades nosaltres anem a disfrutar i anem a gaudir i no ens en recordem de la feina que costa organitzar un esdeveniment d'aquestes característiques i que, com deia, mou tanta gent, perquè les fotos són espectaculars, sí, i si bueno, ens hi acostem, d'alguna manera també hi ha moments en què és complicat fins i tot moure's, però això significa que les coses surten bé i que la gent té moltes ganes de poder gaudir amb vosaltres. Nois, gràcies avui per ser amb nosaltres.
3: Moltes gràcies a tu, com a sempre, a donar-nos aquesta oportunitat. Sí. Merci.
4: Un plaer.
0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Doncs amb aquestes propostes tanquem la xarxa cultural i, en definitiva, aquest programa. Nosaltres ho deixem aquí. Demà ens hi tornarem a posar. Acaba de passar molt bona jornada. Adéu-siau.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: L'incivisme, la neteja viària, la velocitat i l'aparcament són les principals queixes dels veïns de Santa Maria. Ahir a la nit es va fer la trobada amb l'alcalde corresponent al barri Santa Maria. Com en altres ocasions, la reunió es va fer a la zona coneguda com la Moncloa, amb una quinzena de veïns i veïnes que van exposar a l'equip de govern les principals problemàtiques d'aquesta zona en el municipi. Les queixes recollides no disten gaire de les que ja s'han fet eminents en altres àmbits. D'una banda, se centren en l'incivisme i la mala educació dels joves que veuen a les places públiques, especialment els caps de setmana o dels conductors de patinets que circulen sense cap precaució i a tota velocitat, com es va demostrar durant la pròpia trobada. També es va posar de manifest el problema amb els excrements de gossos i les males maneres dels propietaris, que són recriminants. En aquest punt, l'alcalde va anunciar la intenció de buscar vies de denúncia que ajudin a identificar i multar els propietaris incívics. D'altra banda, tampoc han faltat les queixes sobre la neteja dels carrers i places del barri. Els veïns lamenten que les màquines no netegen prou a consciència i que hi ha herbes en diferents punts. Capítol a part, també mereixen els problemes amb els vehicles d'entrada per l'accés de velocitat amb el que circulen per les principals vies com Joan Moner o Joan Comas. També es va posar de manifest la manca d'estacionament. El consistori va prendre nota i va anunciar la col·locació de bandes reductores per tal de regular millor la velocitat dels cotxes en alguns carrers. I a Malgrat de Mar han detingut 5 persones en una operació policial contra el treball irregular en una empresa. Ahir al matí, una operació conjunta de la policia local de Malgrat, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil va intervenir a l'empresa de logística Top Creations, l'antiga Carlips, dins del polígon industrial de Can Patalina. L'actuació, que també va comptar amb la participació d'inspectors de treball i de la Seguretat Social, es va centrar en la identificació de treballadors i la inspecció de l'activitat del negoci. Durant el dispositiu, els agents van identificar 5 persones que es trobaven en situació administrativa irregular, segons la llei d'estrangeria. Els treballadors de nacionalitats xinesa, guatemalenca i pakistanesa van ser traslladats a la comissaria de la Policia Nacional a Mataró per haver estat contractats de manera irregular. A banda de les infraccions laborals, l'operatiu també va destapar altres possibles il·legalitats. La Guàrdia Civil ha obert una investigació contra el responsable de l'empresa per un presumpte delicte contra la propietat industrial, i és que es va localitzar productes amb marques registrades a les instal·lacions. Paral·lelament, la policia local de Malgrat va dur a terme una inspecció tècnica tant de l'edifici com de l'activitat que s'hi desenvolupava per verificar-ne la seva legalitat.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu què tenim aquesta setmana al programa? Doncs atents i atentes, que us expliquem. De convidat aquesta setmana, Íñigo Tina, exconcursant de Gran Hermano, que ens presentarà una iniciativa, un projecte, la veritat que molt bonic, que s'anomena Huelles. No us ho perdeu. També tindrem amb nosaltres l'Assumpta Vitòria, que ens portarà a la història de la tele, i per acabar, el Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que hi pot passar de tots. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats? Preparades? Doncs vinga, comencem.

0: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: I avui, amb la sintonia d'Aplauso, aquest mític programa musical de Televisió Espanyola, anem a parlar amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitoria, precisament de programes musicals. Assumpta Vitoria, com estàs? Te recordes de l'Aplauso?
2: Me'n recordo de l'Aplauso, me'n recordo dels musicals, i tinc aquest llibre del Josep Maria Baget i Ems, perquè era un home que estava tot el dia a la tele, i sí. Aquest llibre l'he recuperat fa molt poc, i diu coses que no me'n recordava ni jo.
1: Què diu?
2: Que estudiarà a la tele. Sí, sí, coses que no les tens present, perquè són tan com ordinàries, ja tan vistes, però, per exemple, si vols t'ho llegeixo.
1: Home, i tant, sisplau.
2: Perquè està molt bé llegir-ho. Diu, los musicales. Los programas musicales fueron un ingrediente habitual de los espacios pioneros de Televisión Española. Un grupo como Los Tres de Castilla, por ejemplo, permanecían casi constantemente en los estudios de Paseo de La Habana. Objetivo, llenar con sus canciones cualquier bache o intermedio imprevisto que se producía en la programación. Fíjate, ¿eh?
1: Caray.
2: Estos imprevistos, naturalmente, eran frecuentes en estos primeros tiempos e incluso al grupo se le llegó a ofrecer la posibilidad de inscribirlos en la plantilla de televisión.
1: Apa,
2: porque aquí rellenaban huecos siempre.
1: Home, i tant.
2: Molt fort, ¿eh?
1: I tant que sí, déu-n'hi-do, ¿eh?
2: Dice tú, diu, más adelante el método será recogido por Fernando García de la Vega para su escala en IFI.
1: Sí.
2: Un programa que nace en el verano del 61. Mira si fa anys, ¿eh?
1: Déu-n'hi-do, ¿eh?
2: Y muy pronto se hace popular y desborda los límites previsibles de su éxito. En esta época, sin embargo, estalló la gran lucha entre Gran Parada y Amigos del Martes.
1: ¡Apa!
2: Puede decirse que esta fue la etapa dorada del musical de Televisión Española, ya que la dura competencia en ambos espacios hizo que por televisión pasaran auténticas figuras de primera línea. Juliet Greco, Nina y Frederick, Gilbert Becó, Carmen Amaya, Connie Francis, y el de diciembre, el 31 de diciembre,
1: sí,
2: del 62, lo hizo nada menos que Marlene Dietrich.
1: Marlene Dietrich, que tu, escolta'm, Assumpta, tu tens una anècdota amb Marlene Dietrich.
2: Jo la vaig tocar perquè va venir a televisió a Miramar,
1: sí,
2: amb aquest programa d'Amigos del Martes, perquè jo treballava en els sketch amb el Frank Boham i el Gustavo Orguer.
1: Sí.
2: I estava allà als passillos, per allà passejant, els passillos que hacíamos, i va venir la Marlene i va portar un vestit que s'aguantava dret, o sigui, era com una coraza de...
1: Sí.
2: Aquestes de les figures, no? I a més no va voler que la maquillés ningú.
1: Ah, no?
2: Que estava llavors Margarita Llopart, no.
1: Que curiós, no? Per què?
2: Una palangana.
1: Per què ho creus, això? Per què ho creus que no?
2: És que no volia que la maquillés ningú.
1: Ella era molt blanca, no? Marlene Dietrich?
2: Era com molt petita.
1: És que sí.
2: Jo la vaig trobar com molt petitona, molt poqueta cosa, i el vestit que portava s'aguantava dret. O sigui que era com això d'una malla o alguna cosa.
1: Imagina't.
2: I va demanar una palangana, amb aigua només, i va sortir a cantar. Va anar. Jo vaig entrar en el plató,
1: sí,
2: perquè entrava tot arreu. I llavors, quan em va veure que estava dintre, va dir que sortís, no volia que hi hagués ningú.
1: Apa.
2: Només el càmera i prou.
1: Que fort, eh?
2: Un càmera sols, eh? I el Frank Johan.
1: Déu-n'hi-do.
2: Però això me'n recordo com si fos ara, eh?
1: Sí, sí, com si fos ara mateix.
2: I no va dir que la maquilla és ningú. Ningú.
1: Que curiós.
2: Sí, sí, sí, una cosa. I diu, el éxito de los amigos que luego pasarán a emitirse en la noche del lunes no ha sido igualado, probablemente, por ningún otro musical de Televisión Española.
1: Déu-n'hi-do.
2: És que va ser molt important el Frank Johan i el Gustavo Re. Jo anava a assajar a casa del Frank Johan,
1: sí,
2: que vivia a General Mitre. I, i a la mateixa escala que viu el Jordi Pujol.
1: Exacte, sí, el Jordi Pujol, que ara ho dèiem. Sí, sí, que fort, eh? Sí, sí. Home.
2: Jo pujava i era, bueno, era el Jordi Pujol, jo què sé, un senyor que era polític, no?
1: Sí, exacte.
2: Però en aquell moment, el 62, pues, no sé, jo què sé, no me'n recordo. No érem conscients de la gent que trobava.
1: No, era un altre... Era un altre rotllo, eh? Sí, eh?
2: Sí, també cada dia em trobava amb la Maribel Llaudés, que aquí ho diu que es deia, bueno, la Carina.
1: Sí, la Carina, eh?
2: Júlia Estefan. Sí, sí, mare meva. I també hi havia el Pepe Palau.
1: El Pepe Palau també, veus?
2: Sí, el José Carlos Garrido, que feia canciones para el recuerdo.
1: Sí,
2: que
1: ostres.
2: També, bueno, esclar, és que hi havia tants musicals aleshores.
1: Molts, eh?
2: Tants musicals, sí.
1: No com ara, que estan una mica maltractats els musicals, eh?
2: Vaig veure l'Eufòria?
1: Sí, sí, sí que ho vaig veure, sí.
2: Jo també.
1: A mi m'agradava molt l'Eufòria.
2: Jo pensava que guanyaria el
1: Julien. A mi m'agradava molt. Ai, el Julien, que maco, sí. Eh? Sí, sí.
2: Jo pensava que guanyaria ell.
1: Era, el Julien tenia una cosa especial, o sigui...
2: Era
1: algo més, o sigui, tenia algo més que un cantant, o sigui, tenia personalitat. És un cantant
2: amb molta força,
1: personalitat, i, bueno, la veritat és que a mi m'agradava molt, eh? Tot i que t'he de dir que tots tres ho van fer molt bé. El Lluís també té molt de carisma.
2: Molt.
1: I a més et diré
2: té ganxo
1: i et diré que em va agradar molt al final quan va posar el micro a tots els seus companys i van cantar tots i va ser molt bonic aquest gest per poder donar una mica la veu també en els seus companys.
2: En els seus amics, clar.
1: Sí, i la Maria també, una bèstia escènica. O sigui, va fer una actuació, que va fer la primera.
2: Però, clar, jo ara, per exemple, estic parlant de la Júlia Greco.
1: Exacte.
2: La Carmen Amaya.
1: Sí.
2: El Josep Greco. I en aquell moment, vale, que eren importants, però... Era com ara, que veus el Julien i la Maria i això, i d'aquí 20 anys tots direm, hola, potser han triomfat.
1: I tant.
2: Però no ho sabrem mai.
1: No ho sabrem, mira.
2: No sabem on van a parar, no sabem mai res.
1: Exacte, mira.
2: No sabem mai res.
1: El Julien, hi ha molta gent que diu que, escolta'm, que estan esperant que faci concerts, perquè la veritat és que té molt de rotllo, eh?
2: Té molt de rotllo, molt bon rotllo. Sí.
1: Mira, i hi ha gent que diu que fins i tot el Cirque du Soleil li podria anar, perquè té una expressivitat, eh?
2: Oi.
1: Que sí?
2: Però és que allà demanen molt el Cirque du Soleil,
1: Demanen molt, això és veritat.
2: Demanen molt.
1: Sí, sí.
2: I a més ell, clar, és cantant, no és bailarí, tampoc.
1: No.
2: Potser s'ha fet aquests gestos i aquests moviments i prou, perquè està molt assajat, perquè ell no sabia ballar abans,
1: no,
2: eh?
1: No, que va... No, però mira, però el nano s'ho ha anat treballant, eh?
2: Oi tant. Saps què diu aquest llibre?
1: Què diu?
2: Retornant al passat.
1: A veure.
2: Diu, havia un programa que se llamava Teatro Apolo, que se emitió el 10 de enero del 58,
1: sí,
2: bajo la dirección de Gustavo Pérez Puig. A él se debía la idea del playback, que consiste... en encajar la voz grabada en discos en los movimientos y pronunciación de los actores que estimulan estar cantando.
1: Déu-n'hi-do.
2: Este sistema, que cuenta con la ingenuidad del público de la época, llega a ser creído como auténtico por los espectadores. Ellos piensan que los actores ante la cámara están cantando de verdad. Això ho diu aquell llibre.
1: Imagina't, quan va començar tot, te recordes? Ara que tothom fa playback, a molts estudis de televisió, molts programes, ho han de fer en playback, perquè no tenen temps de fer canvis d'escenari ni de res, ni d'escenografia. Imagina't, i en aquella època.
2: És que a l'ABC, un programa que nace en el verano del 61, no?
1: Fixa't, Assumpte.
2: 61.
1: Re, fa dos dies.
2: Desborda los límites.
1: Mare meva, Assumpte.
2: Clar, perquè aleshores no hi havia res. Ara tenim Eufòria i no emocionem, però en aquella època que hi havia res.
1: No hi havia res, Assumpte. Déu-n'hi-do, eh? Com ha canviat, com ha canviat tot?
2: Mare com ha canviat tot? Déu meu, Déu meu.
1: Ai, sí, assumpte. Doncs bé, avui hem fet una bona secció, eh? Hem parlat d'aquests programes musicals, eh?
2: Si parlem de records,
1: home,
2: hi ha moltíssim record aquí.
1: Grans records, Assumpta.
2: Records que quasi érem tan petits tots.
1: Ai, sí.
2: Perquè he trobat en aquest llibre també una foto de la Pilar Miró, que te l'enviaré.
1: Sí.
2: Que semblava jo que... I és una nena.
1: Ja la posarem. La Pilar Miró, eh?
2: És una nena.
1: Una nena.
2: Perquè hauria de tenir 18, 16, 14, no ho sé, però és que té una cara de nena.
1: Fixa't.
2: Sí, sí, sí, sí, mare meva.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com ha plogut.
2: Sí, sí.
1: Doncs...
2: Clar, és que tothom anava a la tele perquè li feia molta il·lusió.
1: Ah, clar, normal. Doncs nosaltres, què et sembla...
2: Era una cosa que no sabies com es desbordaria. Oh,
1: que va, exacte, exacte. I nosaltres, què et sembla si acabem la secció amb la Karina, amb la Maribel Llaudes i el baúl de los recuerdos?
2: Perquè sí, trobo que és adient avui.
1: Clar, parlem de records, aquests records.
2: Però molts records,
1: que ens ha portat l'Assumpta Vitòria. Mare
2: meva.
1: Doncs, Assumpta, gràcies com sempre per el teu baúl de los recuerdos, el teu baúl dels records que ens portes.
2: És una mica d'història que la gent, no sé,
1: val la pena recordar.
2: I
1: val la pena, sí. Val la pena recordar-lo. Doncs una abraçada ben forta, Assumpta, i gràcies com sempre per ser-hi.
2: Adéu amics, guapos, adéu.

Els municipis de la Baixa Tordera fan front comú a Barcelona per protegir el Pla de Grau. Els alcaldes de Palafolls, Blanes i Santa Susana i les alcaldesses de Tordera i Malgrat s'han reunit amb el conseller d'Agricultura per presentar el projecte de l'espai agrari de la Baixa Tordera. La trobada ha servit per blindar el futur del sector primari, posant sobre la taula objectius com el relleu generacional, la sobirania alimentària i el rebuig a les propostes d'inundabilitat de l'Agència Catalana de l'Aigua. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, ha valorat positivament la sintonia amb la Generalitat per protegir aquest motor productiu.

0: Bona tarda, avui és 6 de maig i comencem l'informatiu. En aquest cas avancen, com sempre, en titulars les notícies de la setmana i també en aquesta ocasió, també de la jornada d'avui. Els veïns de Santa Maria han reclamat mesures contra l'incivisme i l'excés de velocitat. En una reunió amb l'equip de govern a la zona de la Moncloa, ahir una quinzena de veïns van expressar el seu malestar pel consum d'alcohol de joves a les places i també la circulació temerària de patinets elèctrics. També es van recollir queixes per la brutícia a la via pública, els excrements de gossos i l'accés de velocitat en carrers com Xomoner o Son Comas. Com a resposta, l'Ajuntament anuncia la instal·lació de bandes reductores de velocitat i també la recerca de vies per identificar i multar els propietaris de mascotes incívics. Avui també parlarem de l'atur, que ha disminuït a Palafolls dels 400 inscrits i ara se situa en una taxa molt baixa. Segons les dades del mes d'abril, el municipi ha tancat amb 363 persones sense feina, el que representa una disminució de 31 aturats respecte al març i una taxa del 7,64%. Aquesta xifra és significativament inferior a la d'abril del 2025, quan hi havia 406 desocupats. La tendència a la baixa també s'ha repetit als municipis veïns de Tordera, Malgrat i Santa Susana. I demà es farà la neteja al barri Santa Maria. Aquesta intervenció prioritzarà l'ús d'aigua a pressió en punts on es detecta brutícia real, substituint l'antic model de netejars mensuals programades que sovint es veia dificultat pels vehicles estacionats. Les pròximes setmanes hi haurà actuacions similars a la plaça Joan Uig de Sant Lluís i també al carrer Costa Brava, al centre. Avui també parlarem d'educació, perquè 9 de cada 10 alumnes de l'Escola de Música i Dansa continuaran el mes vinent. El MIT ha tancat el període de confirmació amb un 90% de renovacions de plaça, una xifra que deixa molt poques vacants per nous alumnes en especialitats com piano, bateria, guitarra o violí. En canvi, el centre encara disposa d'oferta en instruments de vent i també en classes de dansa. El període per noves preinscripcions s'obrirà el 27 de maig, un cop es publiqui el llistat oficial de llocs lliures. I també marxarem cap a Malgrat de Mar, on han arrestat 5 persones en una inspecció policial en una empresa logística al polígon de Can Patalina. Una operació conjunta entre la policia local, la policia nacional i la Guàrdia Civil a la nau de Top Creations al polígon de Can Patalina ha finalitzat amb la detenció de 5 treballadors en situació administrativa irregular. A banda de les infraccions laborals, la Guàrdia Civil també investiga el responsable de l'empresa per un presumpte delicte contra la propietat industrial. I pel que fa al temps, aquesta tarda hi haurà domini del sol a tota la comarca, però apareixeran nuvolades al nord que es desplaçaran també cap al centre del Maresme. A partir de mitja tarda s'esperen precipitacions en forma de xàfecs al centre i al nord de la comarca. Els vents seran fluixos, força 2 a 3, de component sud. El mar estarà en estat de marejol amb mar de fons. Les temperatures màximes es mantindran sense canvis importants i oscil·laran entre els 18 i els 21 graus. A Palafolls avui continuaran els xàfecs. Les temperatures màximes es mantindran en els 21 graus i les mínimes baixaran fins als 8. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimecres i ho fem parlant de medi ambient, concretament d'agricultura, i és que els municipis de la Baixa Tordera, entre els quals Palafolls, han unit forces a Barcelona per blindar el futur agrícola del Pla de Grau. Ahir va tenir lloc a Barcelona una nova reunió sobre el futur del sector primari a la nostra zona. Els alcaldes de Palafolls, Blanes i Santa Susana, juntament amb les alcaldesses de Tordera i de Malgrat, es van reunir amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per presentar formalment el projecte de l'espai agrari de la Baixa Tordera. La trobada, que s'havia hagut d'ajornar anteriorment a causa de les diverses crisis que han afectat el sector agrícola i ramader, ha servit per posar sobre la taula els objectius estratègics d'aquest projecte. Entre aquests hi ha garantir el relleu generacional, assegurar la subsistència del sector i treballar per la sobirania alimentària amb productes de proximitat i de qualitat. La reunió ha permès abordar temes crítics com el pla de motes i l'impacte de les propostes defensades per l'Agència Catalana de l'Aigua. Segons ha explicat l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, la trobada està molt positiva per alinear postures amb la Generalitat.
1: A més, va ser profitosa també perquè, a banda de presentar el projecte de l'espai agrari, no?, i dels objectius a nivell de relleu generacional i a nivell també de garantir la subsistència del sector per poder treballar la sobirania alimentària i l'alimentació de qualitat, doncs també va servir per poder treballar i poder comentar també el pla de Motes i l'impacte que darrerament ha tingut alguna de les propostes que estava defensada per l'ACA. Va quedar molt clar també el posicionament a nivell de departament i la intenció i la predisposició per arreglar aquesta circumstància i per intentar garantir que el pla de grau segueixi sent el que és fins ara, que és un dels àmbits agrícoles d'horta més productius de Catalunya i que això pugui garantir també la seva aportació a nivell de país.
0: Des del departament s'ha mostrat una clara sintonia amb la voluntat dels municipis per protegir el pla de grau, reconeixent la seva importància com a motor productiu essencial pel conjunt de tot el país. Amb aquest front comú, els ajuntaments esperen desencallar les millores necessàries per protegir l'espai i assegurar que la pagesia local tingui les eines necessàries per continuar l'activitat. I seguim amb altres temes. L'incivisme, la neteja viària, la velocitat i l'aparcament són les principals queixes dels veïns de Santa Maria. Ahir a la nit es va fer la trobada amb l'alcalde corresponent al barri de Santa Maria. Com en d'altres ocasions, la reunió es va fer a la zona coneguda com la Moncloa i amb una quinzena de veïns i veïnes que van exposar a l'equip de govern les principals problemàtiques d'aquesta zona de Palafolls. Les queixes recollides no disten gaire de les que ja s'han fet eminents en altres àmbits. D'una banda, se centren en l'incivisme i la mala educació dels joves que veuen a les places públiques, especialment els caps de setmana, o dels conductors de patinets, que circulen sense cap precaució i a tota velocitat, com es va demostrar durant la pròpia trobada. També es va posar de manifest el problema amb els excrements dels gossos i les males maneres dels propietaris que són recriminats. En aquest punt, l'alcalde va anunciar la intenció de buscar vies de denúncia que ajudin a identificar i multar els propietaris incívics. D'altra banda, tampoc han faltat les queixes sobre la neteja dels carrers i places. Els veïns lamenten que les màquines no netegen prou a consciència i que hi ha herbes en diferents punts. Capítol a part mereixen els problemes amb els vehicles, d'entrada per l'excés de velocitat amb el que circulen per les principals vies com Son Moner o Son Comas. També es va posar de manifest la manca d'estacionament. El consistori va prendre nota i va anunciar la col·locació de bandes reductores per tal de regular millor la velocitat dels cotxes en alguns dels carrers. I ara hem de parlar d'economia, i és que continuen per sota dels 400 els aturats a Palafolls. Segons les dades de l'Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat, Palafolls ha tancat l'abril amb 363 aturats, 31 persones menys que el mes de març. Aquesta xifra suposa una taxa total d'aturats que baixa fins al 7,64%. De moment, les dades mantenen la xifra d'aturats a Palafolls per sota els 400. Respecte a l'any passat, l'atur a Palafolls també ha disminuït, i és que a l'abril del 2025 hi havia 406 persones aturades, 43 més que l'abril d'aquest any. Quan als municipis veïns, la xifra varia segons el poble, tot i que segueix una mateixa tònica. A Malgrat, l'atur ha disminuït fins les 802 persones. A Tordera, la xifra també ha baixat fins als 933 i a Santa Susana ha disminuït fins als 139. Pel que fa a la taxa de maresmenca, actualment hi ha 18.837 persones sense feina. Aquesta xifra suposa un 8,49% i una disminució de 527 persones respecte al mes passat. I demà es farà la neteja intensiva de la via pública a la Paixa, a la plaça Son Comas. L'Ajuntament continua amb tasques de manteniment i sanejament de la via pública. En aquest sentit, demà, 7 de maig, es durà a terme una neteja intensiva al barri de Santa Maria, precisament també relacionat amb les trobades que ahir es van fer amb l'alcalde, concretament a la plaça Son Comas. Aquesta actuació forma part d'una programació de neteges puntuals en diversos punts de Palafolls que va començar el 30 d'abril a la Riera de la Burgada. Segons el calendari previst per les pròximes setmanes, les següents intervencions seran dijous vinent, 14 de maig, a l'aparcament en bateria de la plaça Joan Uix, al barri Sant Lluís, i el dijous 21 de maig, a l'aparcament en bateria de l'església al carrer Costa Brava. Anteriorment, el consistori realitzava neteges mensuals programades durant la primera setmana de cada mes, però aquesta iniciativa es va acabar eliminant. Segons van informar des del consistori, es va considerar que no era necessària una neteja tan intensiva i seguida en les mateixes zones, i que el sistema anterior sovint patia retards perquè els operaris es trobaven cotxes estacionats que dificultaven el pas de la maquinària. Ara l'Ajuntament aposta per fer actuacions concretes en punts específics segons es detecti la brutícia real. Aquestes tasques consisteixen principalment en l'ús d'aigua a pressió, en cantonades abruptes i també en mobiliari urbà. I ara hem de parlar de música i també de dansa, del MIT, i és que un 90% dels alumnes han renovat la seva plaça de cara al curs vinent. L'Escola Municipal de Música i Dansa ha tancat ja el període de confirmació de plaça pel curs 2026-2027 amb unes xifres de continuïtat molt positives. Segons les dades recollides, després de la setmana de confirmacions que es va fer durant la segona quinzena d'abril, prop del 90% de l'alumnat actual ha decidit seguir amb els seus estudis. El director de l'Escola de Música i Dansa, David Martínez, s'ha mostrat molt satisfet amb aquests resultats.
2: Doncs bé, la setmana passada vam fer la setmana de confirmacions i la veritat és que doncs, va anar molt bé. Tenim un percentatge molt elevat de confirmacions tant de música com de dansa, a prop del 90%, i la veritat que estem molt contents. Estem molt contents, això vol dir que hi ha una continuïtat a l'escola i en general doncs, que tot va molt bé.
0: L'alta demanda en determinats instruments fa que ja quedi molt poques vacants per nous alumnes en especialitats com la bateria, el piano, la guitarra o el violí. En canvi, encara hi ha una oferta àmplia per instruments de vent, com la flauta, el clarinet, la trompeta o el saxo, així com també per les classes de sensibilització i iniciació musical pels més petits. Pel que fa a la dansa, tot i el volum de renovacions, en tractar-se de classes col·lectives, encara hi ha disponibilitat tant per alumnes que comencen de zero com per nivells més avançats de ballet, contemporani o hip-hop.
2: Sí, la veritat és que com sempre hi ha especialitats, sobretot de música, no? que tenen molta demanda, i tant com bateria, piano, guitarra, violí també, doncs la veritat és que queden doncs, poques places, no? Perquè la gent va confirmant, sí que és veritat que hi ha alguna baixa per dalt, algun alumne més gran doncs, que ja ho va deixant, però clar, són places que costa que la gent les deixi anar, i la veritat és que bueno, ara en farem.
0: Un cop finalitzat el tràmit de renovació, a partir del 27 de maig es publicarà l'oferta provisional de places disponibles al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al web municipal. Aquell mateix dia s'obrirà el període de presentació de sol·licituds de preinscripció, que s'allargarà fins al 7 de juny. El tràmit es podrà realitzar de manera telemàtica a través de la seu electrònica o presencialment amb cita prèvia. I ara cap on marxem és cap a Malgrat de Mar, on han detingut 5 persones en una operació policial contra el treball irregular. Ahir al matí una operació conjunta de la policia local de Malgrat, la policia nacional i la Guàrdia Civil va intervenir a l'empresa de logística Top Creations, antiga Carlips, dins del polígon industrial de Camp Atalina. L'actuació, que també va comptar amb la participació d'inspectors de treball i de la Seguretat Social, es va centrar en la identificació de treballadors i la inspecció de l'activitat del negoci. Durant el dispositiu els agents van identificar 5 persones que es trobaven en situació administrativa irregular segons la llei d'estrangeria. Els treballadors de nacionalitat xinesa, guatemalenca i pakistanesa van ser traslladats a la comissaria de la Policia Nacional de Mataró per haver estat contractats de manera irregular. A banda de les infraccions laborals, l'operatiu va destapar altres possibles il·legalitats. La Guàrdia Civil ha obert, per això, una investigació contra el responsable de l'empresa per un presumpte delicte contra la propietat industrial perquè es van localitzar productes amb marques registrades dins les instal·lacions. Paral·lelament, la policia local de Malgrat va dur a terme una inspecció tècnica tant de l'edifici com de l'activitat que s'hi desenvolupava per verificar-ne la seva legalitat.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 buscaven el propietari d'un gos trobat a la zona de contenidors de Mascarbó. Aquell dissabte la protectora havia trobat un gos a Mascarbó, concretament l'animal rondava de matinada per la zona de contenidors i tot i que va ser complicat poder-lo agafar, no va ser fins diumenge que van aconseguir rescatar-lo. Tot semblava indicar que algú havia perdut el gos perquè es trobava en bon estat. És per això que van fer una campanya de difusió per trobar el seu amo. El 2021, l'ampliació de la dessalinitzadora de Blanes multiplicaria per 4 la seva producció. El govern va iniciar els tràmits per ampliar aquesta dessalinitzadora que es troba a la riba blanenca del riu i que dessala l'aigua de mar per fer-la apta a l'ús domèstic. El Consell Executiu va impulsar la realització del reconeixement geotècnic als terrenys destinats a l'ampliació de la planta. Així, el que s'havia de fer en aquell moment era el sondeig, l'assaig de penetració dinàmica i l'extracció de mostres del terreny per ajudar a determinar on s'acabaria realitzant l'ampliació amb la voluntat de minimitzar les possibles afectacions. I el 2016 un motorista va quedar ferit greu després de sortir de la via Blanes. Aquell dissabte a la tarda el conductor d'un ciclomotor va patir un accident al quilòmetre 6 de la carretera G682 entre Blanes i Lloret. L'home, l'únic implicat a l'accident, va resultar ferit molt greu en sortir de la via per causes que es desconeixien i va acabar topant contra un guardarrail que hi ha a la rotonda d'accés cap a Residencial Blanes. En aquell moment no plovia en aquest indret i tampoc es tenia constància que hi hagués altres vehicles implicats. Els primers en poder socórrer la víctima van ser els efectius d'un camió de bombers de la Generalitat que circulava justament per aquella carretera.

0: Com sempre, en aquest punt de l'informatiu és moment de connectar amb el nostre company Jan Jordi Prats-Savalls per conèixer quina és la proposta cultural que ens acosta avui. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, avui us vull parlar del nou projecte a la biblioteca del nostre municipi. Es titula La tribu juganera, un nou espai de joc en família a la biblioteca que es fa tots els divendres de 5 a 7 de la tarda. Com sempre, a la biblioteca Enric Miralles per totes les edats. Vine a jugar amb nosaltres.
0: Gràcies Jordi.

0: I ara, per tal de saber quina és la previsió meteorològica que ens espera aquestes pròximes hores, el que hem de fer és connectar amb en Quim Serra. Hola, Quim, bona tarda.
1: De moment, aquest migdia tenim una situació meteorològica tranquil·la, amb domini del sol aquí a la comarca, tot i que veiem nuvolades cap a l'àrea del Maresme Nord i sobretot cap a l'interior de la comarca, que aquesta tarda, sobretot tarda vespre, podran deixar alguns xàfecs irregulars, però localment d'una certa intensitat. Amb vent que continuarà com fins ara, fluix del sector sud-sud-est, situació marítima tranquil·la, marejol, tot i que persisteix una mica de mar de fons, però poc important, i amb unes temperatures que avui es mantenen molt semblants a les d'ahir, això després que hagin baixat les temperatures nocturnes lleugerament. De cara a demà s'espera un inici del dia com el d'avui, amb força núvols, amb la possibilitat d'algun ruixat puntual al matí, poca cosa, després millorarà, la tarda es presenta més tranquil·la, i tot això amb unes temperatures que demà de nit pugen una mica, les màximes no han de variar gaire. Els vents continuaran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima dominada pel marejol. Divendres, temps tranquil, temps estable, ambient assolellat en conjunt, això farà que les temperatures diurnes, sobretot, puguin pujar una mica, però dissabte, canvi de temps. A mesura que avanci el matí, la nuvolositat s'incrementarà i durant la tarda i vespre del dissabte s'esperen precipitacions en forma de pluges, xàfecs, localment d'intensitat moderada, unes precipitacions que, de fet, de forma puntual, podran ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Després, cap a mitjanit, millorarà i diumenge esperem ara per ara un temps més tranquil, tot i que amb nuvolades de tarda.
0: Gràcies, Quim.

0: Acabem l'informatiu d'avui, com sempre, repassant en titulars de què hem parlat durant la jornada. Els municipis de la Baixa Tordera han fet front comú a Barcelona per protegir el Pla de Grau. Els alcaldes de Palafolls, Blanes i Santa Susana i les alcaldesses de Tordera i Malgrat es van reunir ahir amb el conseller d'Agricultura per presentar oficialment el projecte de l'espai agrari de la Baixa Tordera. La trobada va servir per blindar el futur del sector primari, posant sobre la taula objectius com el relleu generacional, la sobirania alimentària i el rebuig a les propostes d'inundabilitat de l'Agència Catalana de l'Aigua. L'alcalde Francesc Alemany valora molt positivament la sintonia amb la Generalitat per protegir aquest motor productiu. I ahir, en una reunió amb l'equip de govern a la zona de la Moncloa, una quinzena de veïns de Santa Maria van expressar el seu malestar pel consum d'alcohol de joves a les places i la circulació temerària de patinets elèctrics. També es van recollir queixes per la brutícia a la via pública, els excrements de gossos i l'excés de velocitat en carrers com Chaumonet o Joan Comas. Avui també hem parlat de l'atur, que a Palafolls ha baixat dels 400 inscrits. Segons les dades del mes d'abril, el municipi ha tancat amb 363 persones sense feina, el que representa una disminució de 31 aturats respecte al març i una taxa del 7,64%. Aquesta xifra és significativament inferior a la de l'abril del 2025, quan hi havia 406 desocupats. I Palafolls programa per demà una neteja intensiva amb aigua a pressió a la plaça de Joan Comas. Dins del nou pla de manteniment puntual de la via pública, el consistori actuarà demà dijous al barri Santa Maria. Aquesta intervenció prioritza l'ús d'aigua a pressió en punts on es detecta brutícies, substituint l'antic model de neteges mensuals programades, que sovint es veia dificultat pels vehicles estacionats. El calendari de les pròximes setmanes inclou actuacions similars a la plaça Joan Uix de Sant Lluís i al carrer Costa Brava. Avui també hem parlat de l'Escola Municipal de Música i Dansa, i és que 9 de cada 10 alumnes del MIT continuaran l'any vinent. L'escola tanca ja el període de confirmació amb un 90% de renovacions de plaça, una xifra que deixa molt poques vacants per nous alumnes en especialitats com piano, bateria, guitarra o violí. En canvi, el centre encara disposa d'oferta en instruments de vent i també a les classes de dansa. El període per noves preinscripcions s'obrirà a partir del 27 de maig. I en plena comarcal hem marxat cap a Malgrat de Mar perquè han arrestat 5 persones en una inspecció policial. Una operació conjunta entre la policia local, la policia nacional i la Guàrdia Civil a la nau de Top Creations, al polígon de Camp Patalina, ha finalitzat amb la detenció de 5 treballadors en situació administrativa irregular. A banda de les infraccions laborals, la Guàrdia Civil investiga el responsable de l'empresa per un presumpte delicte contra la propietat industrial en haver-se localitzat productes de marques registrades. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 6 de maig del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar un dia més aquí amb nosaltres. Aquestes notícies ja les teniu a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. Música, entreteniment, informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
10: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
11: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Cada setmana des de Ràdio Martorell i Sindicat a través de la xarxa arriba a la vostra ràdio local aquest programa, el Sendes. Un espai de tan sols 25 minuts de durada, temps en el que hi comprimim tres continguts relacionats amb llocs interessants de visita, amb rutes senderistes i amb viatges arreu del món. Avui en tenim tres més de llocs per explicar. Com que no volem perdre gens de temps, ens hi posem. Sumari i comencem. I comencem fent el salt. Bé, no seria ben bé això. Visitarem un salt. Un dels més imponents de Catalunya, ubicat a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, és el Salt del Sallent, més de 100 metres de caiguda gairebé lliure que podem veure des de baix i des de dalt, tot fent una caminada que també ens aproparà a paratges propers de gran bellesa. Ho explica en Ferran Puig, de la web En Ruta Girona. Hi ha muntanyes que no destaquen per la seva alçada, sinó per on són ubicades. És el cas de la que ens narrarà el Xavi Tió. Al nord d'Artesa de Segre hi ha una muntanya piramidal, el Montmagastre. No és massa alta, però ressalta enmig de zones més aviat planes. Ens hi porta des del poble de Montargull. I la Maria Pilar Cabrerizo ens continua explicant llocs interessants a Bèlgica. Avui, la ciutat de Dinan, la ciutat del Saxo, un indret molt i molt pintoresc, els Quaderns del Viatger. I així començarem el programa d'avui. Què? Us animeu? Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Caiguda d'un curs d'aigua producte d'un desnivell sobtat del terreny sobre el qual llisca. Així podríem definir què és una cascada. I si ens referim a un salt d'aigua, encara filaríem una mica més prim. Són les cascades que, en precipitar-se sobre un desnivell molt pronunciat, amb un angle superior als 90 graus, no llisquen sobre la terra, sinó que l'aigua queda penjada en l'aire mentre la llei de la gravetat s'encarrega de la resta. Fruit d'una orografia complexa, Catalunya és un país on sovintegen els salts d'aigua. N'hi ha alguns de molt imponents, com el que abordem en el dia d'avui. Recordeu que fa unes setmanes vam parlar del Santuari de la Salut? Doncs no marxem gaire lluny d'allà. Una mica més al nord, ja dins la Garrotxa, a la Vall d'en Bas, ens espera el Salt del Sallent. El Salt del Sallent és, com el nom indica, un salt d'aigua que es desploma més de 100 metres per la cinglera de les Escales, situada a poc més de 2 quilòmetres a l'oest del nucli antic de Sant Privat d'en Bas. En farem ruta al seu voltant per tal de contemplar-lo. En Ferran Puig, responsable del bloc En Ruta Girona, proposa una ruta al seu voltant, però abans que res, el presenta.
1: És un dels salts més imponents que tenim a Catalunya. Dels que fan més de 15 metres, potser estaríem parlant del 12è, probablement estem parlant entre total 135 metres d'alçada. Hi ha un primer baixant que són 105 metres, després es troba un rocallam i baixa 30 metres més, és a dir, és un salt d'aigua amb dos trams, per dir-ho així. I per tant, sí, home, és un salt que és molt imponent.
0: El Salt del Sallent recull les aigües que s'escolen d'un petit amfiteatre de muntanyes que conformen la Serra de la Freixeneda, el Puig Cubell i el Puig de Miralles. És una conca molt petita, però l'elevada pluviometria de primavera i tardor fa que sigui suficient perquè en aquestes èpoques de l'any la riera de Sallent porti aigua i aquesta es precipiti cinglera avall, regalant-nos a la vista un gran espectacle natural. Sobretot de març a juny i de setembre a novembre. De fet, la toponímia, com explica en Ferran, ja ens ho diu pràcticament tot.
1: Sallent és un mot que, de fet, és molt utilitzat en la toponímia dels espais de Catalunya. Ve del llatí saltus, o salientem, que voldria dir com un sortint, un lloc que salta, que ja té vinculació al mateix nom, no és només un sortint, com podria ser un sortint a les roques, sinó que ja té una certa implicació de salt d'aigua, de cascada, de manantial, un lloc on surti aigua també es podria dir Sallent, no ha de ser precisament una cascada, podria ser un manantial. Ve d'aquí, i per tant també és interessant saber aquest origen del Salt del Sallent, que de fet és una d'aquelles toponímies tan utilitzades, té a veure amb tot aquest entorn.
0: I abans de presentar-vos la proposta de ruta per veure'l, dos matisos. Un, no confonguem aquest Salt del Sallent de la Vall d'en Bas amb el que té el mateix nom i que es troba a Rupit, no massa lluny d'allà. De fet, Sallent, com explica en Ferran, és un topònim força habitual i estès. Botó de mostra és que el salt d'aigua més alt de Catalunya també porta aquest nom.
1: Igual que, de fet, també podríem dir el salt d'aigua més alt de Catalunya es diu La Sallent. 220 metres, aquí estàvem parlant de 135, doncs 220 metres a la Sallent, a Caldes d'Avui i a l'Alta Ribagorça, no? Doncs són, per exemple, algunes dates per veure que Sallent és una toponímia molt utilitzada a Catalunya i que té a veure això amb salts, amb sortints, amb salts d'aigua.
0: I ara sí, en Ferran presenta una ruta a peu pel Salt del Sallent. Com veureu, pot ser circular o bé la podem fer lineal, anant i tornant pel mateix lloc. El punt de partida i d'arribada és l'àrea recreativa dels Pins, també coneguda com el Pla d'en Xurri, a poc més d'un quilòmetre del petit i bonic nucli antic de Sant Privat d'en Bas.
1: És un espai que està molt freqüentat i, per tant, aquests espais que depèn de l'època cal informar-se perquè et demanen cita prèvia. Fins tot hi ha alguna taxa de pagament, per tant, és interessant veure-ho. Però és un espai, aquesta àrea de pícnic, que estem encara a la part més baixa del Salt, per dir-ho així, és un espai molt interessant perquè és molt agradable, molt ombrívol, amb taules de pícnic, on, si anem en mainada i podem preveure que potser la pujada al Salt del Sallent doncs pot ser una mica intensa per aquesta mainada, doncs ens podem quedar a la part baixa i anar a veure el Salt des de la part de baix. Per tant, un camí molt més accessible. Amb l'avantatge que l'Ajuntament de la Vall d'en Bas crec que ha fet molt bona feina i són camins que estan marcats, és a dir, hi podem anar, poden ser més o menys tècnics, però tot està molt ben indicat.
0: Però ja sabeu que en aquest programa ens va a la marxa i, per tant, nosaltres hem decidit pujar fins al capdamunt del Salt. I per fer-ho abordarem el Salt per l'Obaga. El primer que ens hi destaca el Ferran és una fageda espectacular.
1: Pots pujar per la banda del vessant orientació nord, per tant, el vessant més humit, més ombrívol, i allà ens trobem amb una fageda, que és la fageda de les Olletes, que és una de les fagedes, jo crec que més ben estructurada i més ben conservada, potser perquè es coneix poc, i crec que és molt, molt interessant. És ben bé del nivell que podríem parlar de la fageda de Santa Fe al Montseny, doncs és una fageda així, i la gent la coneix menys.
0: Estem anant pel camí dels Matxos, o el camí de Matxos. Un cop dalt, amb molt de compte de no relliscar, passarem ben a prop de l'abisme creuant la riera de Sallent pocs segons abans de la gran caiguda. I la baixada la farem pel camí d'Escales.
1: Recomanaria pujar pel que en diem el camí de Matxos, que és aquest espai més ombrívol, que es diu camí de Matxos, perquè és el camí on passaven els traginers, on passaven els matxos, els ases, els bous. És el camí dels Matxos, vas pujant d'una manera més o menys sinuosa, no dic que no hi hagi pendent, però és més o menys sinuosa i potser més de bon fer per aquella gent que pugui anar d'inveïnada, i arribes fins a dalt de tot, amb un mirador que ja veus el Salt a certa distància, fins a arribar al mateix Salt. Un cop ets al Salt, pots travessar el rierol i una opció seria baixar per l'altre costat, per la banda més soleica, amb orientació sud, un espai més sec, on es veuen les pedres a la vista, que en diem les Escales.
0: Aquesta proposta del Ferran Puig, que apareix al web En Ruta Girona, ens portarà entre 3 i 4 hores de ruta i uns aproximadament 7 quilòmetres de recorregut, salvant un desnivell positiu de més de 400 metres. Però si se'ns queda curta, sempre la podem ampliar. I és que l'entorn del Salt del Sallent forma part de l'espai d'interès natural de les serres de Milany, Santa Magdalena i Puigsacalm, Bellmunt, un paratge de gran bellesa. Així, si tenim ganes de marxa, sempre ens podem enfilar a la bonica ermita de Santa Magdalena del Mont, enfilada a 1.312 metres d'altitud. Una edificació documentada ja l'any 998, molt modificada, això sí, al segle XVIII, però que conserva absis i volta semicircular, i que, sobretot, es troba en un entorn de gran bellesa.
1: Santa Magdalena, que també està a la vegada molt a prop del que seria el Puigsacalm, d'una d'aquelles muntanyes també emblemàtiques de la zona, que des de la vall, doncs, ve també ens representa d'una manera imponent. Són excursions que queden a prop. I a més, depèn de l'època que hi aneu, per exemple, és interessant perquè a l'època d'hivern, al voltant de Nadal, és el lloc on des de la Vall d'en Bas es penja una gran estrella. Llavors també és una excursió típica també de fer aquella època, d'anar-hi quan comencen amb un lot a sobre, però anar-hi a veure l'engegada de l'estrella de Nadal, doncs bé, és una opció que també pot ser interessant al Pla de Santa Magdalena. És una excursió un xic més llarga, llavors hem de calcular temps, hem d'anar amb un cert ritme, però no et queda lluny. Un cop ets a Santa Magdalena, potser cal molt temps a prop.
0: Doncs ja ho heu sentit, si ens continuem animant a fer una ruta de tot un dia sencer, encara podem ampliar-la més cap al sud, pujant a l'emblemàtic Puigsacalm. Però si des del Salt hem decidit retornar cap a l'àrea recreativa, la resta del dia la podem completar fent moltes altres visites per la zona.
1: Aquest entorn que tenim fantàstic de la Vall d'en Bas, amb diferents poblets, tipus els Hostalets de Bas, o la proximitat amb Olot, que Olot com a centre comercial, capital de la comarca, amb també museus, museus fins i tot de medi natural, com pot ser el nou espai Cràter, ambientat amb els volcans, i parlant de volcans, estàs relativament a prop de Santa Pau, que seria el cor del Parc Natural de la Zona Volcànica. Per tant, també són espais que es poden tenir en compte per visitar.
0: En Ferran Puig ens parla també d'En Ruta Girona, un projecte nascut l'any 2007 com a empresa organitzadora d'esdeveniments, entre els quals hi figuraven els guiatges al voltant de les comarques de la Garrotxa, el Ripollès i també l'Alt Empordà. La pandèmia va provocar la fi de l'activitat, però En Ruta Girona continua operativa d'una altra manera, com a un petit portal de recursos turístics sense ànim de lucre.
1: La web continua activa, primer perquè doncs, tenim una sèrie de clients que busquen som a ser repetidors i continuen contactant, i perquè ja tenia un cert trànsit i per aquell tarannà que tinc jo d'aquesta vocació de servei, per dir-ho així, d'aquesta vinculació amb el territori, tot i que no hi ha ànim de lucre, és a dir, no hi ha cap negoci al darrere de l'En Ruta Girona en aquest moment, continuo assessorant, continuo responent les preguntes que puc rebre per correu, trucades telefòniques. I el que acostumo a fer, com que jo no tinc activitat, és si algú vol fer un guiatge, els hi passo contactes d'aquelles activitats que sí que estan formalitzades, algú que els hi pugui fer un guiatge, o en recomanació d'allotjaments, o en recomanació d'activitats.
0: Guiatges que potser us podran fer antics integrants d'En Ruta Girona, en Jordi, en Sergi o la Laura, per exemple. La referència o font d'inspiració per conèixer aquestes contrades, per fer una mirada al territori de manera respectuosa i sostenible, és a un sol clic: www.enrutagirona.cat.

0: Σύνας.
1: Anem amb la proposta de senderisme, que avui té un nom, podríem dir que bastant rimbombant. Eh que sí, Xavi Tió, què tal? Bona tarda.
2: Maria, adéu, us guard, com anem?
1: Bé, prou bé. Montmagastre des de Montargull. Sona rimbombant,
2: no em diguis que no. Un embarbussament.
1: Sí, eh? I és que avui anem amb un... allò que ens agrada tant i que li agrada tant al Xavi, de fer subcomarques que tendeixen a la subcomarca veïna i que s'hi assembla i tal. Avui anem cap al Segre Mig.
2: Sí.
1: O també, em sembla que se'l coneix com els Aspres de Balaguer. Tot això a la Noguera. Anem cap a aquella comarca, oi, Xavi?
2: Continuarem parlant de darrere països, aquests interiors, aquestes zones que ens són desconegudes i que tant ens agraden.
1: Uh-huh.
2: Avui anirem cap a la Noguera per anar a visitar una muntanya força característica que ens haurà cridat l'atenció un munt de vegades de passada cap al coll de Comiols, camí dels Pirineus. És una muntanya en forma totalment cònica, ben bé piramidal, i tot i ser d'una alçada modesta, destaca sobre la resta de la plana que l'envolta. Estem parlant del Montmagastre, un cim de 760 metres d'alçada i només 150 metres per damunt de la base on hi ha el poble del mateix nom, tot pertanyent al municipi d'Artesa de Segre. La proposta que us faig és una circular en sentit horari que, sortint des del poble veí de Montargull, anirà a creuar el barranc de les Pletes. Més enllà veurem un menhir, ens enfilarem fins a l'església de Sant Miquel de Montmagastre, poc abans d'arribar al cim on hi ha restes d'un castell. De baixada passarem pel poble vell, arribarem a la base de la muntanya, a l'actual poble de Montmagastre, després anirem a veure un dolmen i encara, abans de retornar a Montargull, passarem per l'ermita romànica de la Mare de Déu de la Vedrenya.
1: Com bé, Montmagastre sona bé i la ruta segur que encara està millor. Comencem a descriure-la, Xavi.
2: Doncs hem d'anar a Montargull. És un poblet aturonat, al quilòmetre 10,5 de la carretera que va d'Artesa de Segre al coll de Comiols. Comencem a caminar des de la part baixa del poble i ens sortim per llevant, pel costat del cementiri, de pla pel camí de l'era, que ens porta entre granges i camps de sembrats alternats amb claps d'alzina fins a traspassar el barranc de les Pletes. El camí s'enfila per un tram de bosc que ens du a la carretera de Montmagastre, l'agafem a l'esquerra i 600 metres més endavant trobem al marge dret de la carretera un menhir plantat al talús d'un camp, un menhir rectangular d'uns 3 metres d'alt i 40-60 centímetres d'ample i uns 20 centímetres de gruix, molt ben conservat.

0: campanar de torre, i amb la capçalera de la nau principal d'origen romànic, amb un majestuós absis ben conservat i força alt per la part exterior. Acabem de pujar els darrers metres fins al cim, on trobem les poques restes que queden del castell, documentat per primera vegada a principi del segle X. Trobem només fonaments de murs d'un castell fronterer que va ser força important a la Reconquesta i en la constitució del comtat d'Urgell, amb una torre circular i un recinte tot, però força malmès per les trinxeres que s'hi van fer a la Guerra Civil del 1936-39. Hi ha també un vèrtex geodèsic dels antics i és a la llista dels 100 cims de la fe que n'hem parlat alguna vegada. Tenim, això sí, una vista amplíssima de tot l'entorn, 360 graus, que ens permeten contemplar el Montsec de Rúbies, a Ponent, la Serra de Sant Mamet, el Mont Roig i la Serra Carbonera, a banda i banda del poble de Camarasa. Veiem tota la plana de la Noguera cap al sud i cap al nord la Serra de Sant Marc, el primer que veiem, al costat de Peramola. Veiem també més enllà la Serra d'Ouvens, al darrere, sobre Oliana. Una miqueta més enllà, a l'altre cantó del Segre, veiem la Vall d'An i la Serra de Turp, a la zona ja de Cambrils, i també cap a més endarrere el Port del Comte, el Puig Sobirà, la Roca de Canal de Vent. Tots cims poc o molt coneguts, i és una vista magnífica que ens regala una bona estona de contemplació en solitari. Un cop vista totes aquests cims, baixem del cim fins a l'església i d'allà agafem un sender que ens porta a creuar el poble vell, tot enrunat, amb els carrers empedrats, el cementiri, els camins de ferradura que hi conduïen, els bancals abandonats i tot de trinxeres de la Guerra Civil i diversos búnkers i refugis. Del poble vell acabem de baixar fins al nucli actual de Montmagastre, ja a la plana, i d'aquí, per la carretera d'accés al poble, en uns 500 metres, arribem a la senyalització per l'esquerra cap al dolmen de Montmagastre. És un centenar de metres separat de la carretera, en un bosquet d'alzines, i trobem ben definida la cambra sepulcral d'uns 3 metres per un i mig, amb les lloses laterals plantades encara dretes i la llosa cobertora ajaguda al costat, sense restes, això sí, del túmul que el cobria. Tot de fites, després ens van manant per un bosquet i per tot d'afloraments de roca dels voltants d'aquest dolmen cap a Can Teixidoret. Més enllà passem pel Serrat del Samsó, un bonic bosc de pins i alzines que al seu extrem oest ens baixa cap a la petita església romànica de la Mare de Déu de la Vedrenya, restaurada amb un campanar d'espadanya de dos ulls, amb una campana feta amb un obús, suposo de la Guerra Civil, i d'aquí reprenem la carretera de Montmagastre, que ens du a passar per davant de Cal Gironet. Poc més enllà deixem l'asfalt i per una pista entre sembrats i granges, suaument de pujada, anem a entrar de nou a Montargull, on podem aprofitar per fer una vista al nucli aturonat.
1: Doncs després d'aquesta interessantíssima ruta descrita pel Xavi Tió, anem amb la fitxa tècnica. Distància recorreguda?
0: 14 quilòmetres i mig.
1: Desnivell?
0: 420 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps?
0: Jo hi posaria, per anar tranquil, unes 6 horetes per poder-nos entretenir amb totes les visites i també, sobretot, les vistes impressionants des del cim.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
0: No ens n'anirem més enllà d'un 1,5 sobre 5, més que res per la mica de pujada forta fins al cim.
1: I acabem amb les referències. Wikiloc.
0: Doncs a Wikiloc trobareu aquesta proposta amb el nom Montargull, Castell i Església de Sant Miquel, Montmagastre, Santuari de la Vedrenya. És del mateix usuari de la darrera proposta de la setmana passada, un usuari que es diu Arill.
1: Feia temps que no anàvem a la Noguera. Avui hi hem tornat amb moltes ganes, com sempre, de descobrir aquests rerepaïsos. Gràcies, Xavi, fins la propera.
0: A reveure.
2: Sendes.
3: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
1: Si aneu a Bèlgica, no heu de deixar passar l'ocasió de conèixer una petita ciutat de Valònia, a la província de Namur. Es diu Dinant. Una vila que és famosa perquè allà hi va néixer Adolf Sax, l'inventor del saxofon, i hi ha un passeig on queda ben palès. També destaca per una estampa preciosa, el riu Mosa a primer terme, rere seu una filera de cases de colors i enmig l'esvelta catedral gòtica de Nostra Senyora, un edifici imponent de més de 22 metres on emergeix un campanar en forma de bul. Darrere seu, amenaçant, una immensa roca calissa sobre

0: sopa que hi ha la Ciutadella. A dinant s'hi poden fer un munt de coses, tot i la seva petitesa. Ara les presenta la Maria Pilar, als Quaderns del Viatger.
1: Ara us parlaré de la ciutat belga de Dinant. Dinant és una ciutat que ens va encantar. Vam estar fent la ruta de la cervesa perquè per aquells voltants doncs, hi ha moltes abadies que fabriquen els monjos la seva cervesa, que està, bueno, us podeu imaginar que està molt bona. I Dinant té una peculiaritat que és la ciutat del saxo. O sigui, arribeu allà i us trobeu que tot està ple de saxos. I dieu, què passa aquí, no? Bueno, doncs és que allà va néixer el senyor Adolf Sax, que és l'inventor del saxofó, val? I la ciutat li rendeix homenatge doncs, tenint saxos a tots llocs. Hi ha una avinguda en què hi ha saxos dels diferents països, és a dir, cada país doncs, l'ha decorat a la seva manera, amb els seus elements més característics. Si és un pont, és una avinguda, i allà doncs, hi ha els saxos dels diferents llocs, dels diferents països. La Col·legiata de Notre Dame realment és un edifici imponent que es veu des de tots llocs i que val la pena visitar i que a més podeu fer també un petit creueret per al riu Mosa des d'on tindreu tota la vista de la Col·legiata i del que és tot el poble en general. La catedral està integrada, o sigui, està dins de totes les muntanyes al darrere, com un element més de la muntanya, i després les cases de colors al davant, que és això que us dic, que si feu el viatge amb vaixell, bueno, feu un petit creueret, doncs tindreu tota la visió i tindreu la foto. I a la Ciutadella, doncs, hi podeu pujar amb telefèric, o els més valents poden pujar a peu perquè són 408 esglaons de no res, de pujada i baixada, i realment des d'allà teniu una vista molt impressionant de la ciutat també. Està bastant bé i a més és visitable per dintre, pots veure doncs, tots els elements de la Ciutadella, fins i tot les masmorres, està bé, bastant conservada. Hi ha els típics creuerets que trobareu, que us vendran allà doncs, per fer doncs, un passeget fa un passeget d'anada i tornada pel riu per poder veure la ciutat, no se'n va gaire més lluny. Sí, ens va impactar molt perquè, clar, això sí que no ens ho esperàvem, que trobar-nos amb aquest memorial. I és un memorial a les víctimes que del 23 d'agost de 1914, durant la Primera Guerra Mundial, que van morir 674 persones d'aquesta ciutat. I llavors han fet doncs, com una mena de monument on han gravat tots els noms i les edats del moment en què van néixer aquestes 674 persones. I explica doncs, molt en detall com va ser i realment com van morir famílies senceres. És com una mena de casa que a dintre doncs, hi ha totes les inscripcions. Això està bastant cèntric, està al costat del riu. Entre cometes, us recomano les famoses cooks, que són unes galetes que són molt xules perquè tenen diferents formes i jo crec que està bé comprar-ne una, però sí que em veig obligada a dir-vos que no la mossegueu perquè haureu d'anar al dentista corrent, perquè és la cosa més dura que hi ha, vull dir que si les voleu menjar, les heu d'anar tallant i anar desfent a la boca, i si no com a record, estan molt bé. La gràcia és que reprodueixen coses, no que reprodueixen figures, i a veure, es poden menjar, jo me les he menjat, però no us acudeixi a mossegar-les. Molt a prop d'allà està l'abadia de Lef i bueno, la cervesa de Lef és ben coneguda, la seva fàbrica es pot visitar. I una que és molt menys coneguda però que també us recomanaria és la Brasserie de Boc, que ens van fer una visita molt xula i després també pues, proves les seves cerveses. És una brasseria més petita però que també val la pena si esteu per allà a visitar-la. És zona de cerveses i les cerveses d'abadia doncs són les millors. Tot i que M'agradaria diferenciar les de Badia de les trapenques, més que res per als que no sapigueu la diferència, perquè, per exemple, l'Alef és una cervesa de Badia, però en la seva fabricació intervenen també persones que no són monjos, pròpiament dits. En canvi, les trapenques, que també en van veure algunes, són aquelles que només poden ser tocades, fabricades per als monjos, que no pot intervenir ningú de fora. No és el cas de l'Alef. Si a vegades heu vist cerveses trapenques, doncs són perquè són de Badia, però a més, només fabricades per gent de l'església.
0: Doncs punt i final. Gràcies per arribar fins aquí i per gaudir del camí al nostre costat. Som un programa que fem amb molta estima l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio, a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta. Clac, clac, clac, clac.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència. Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma les 24 hores del dia, per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: a les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: En qüestió de mesos, el regne visigot de Toledo, que s'havia estès durant més de 2 segles, va deixar d'existir. Al voltant de la seva desaparició i de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península Ibèrica, s'han escrit no rius, sinó veritables oceans de tinta. Invasió, lluites cruentes, intolerància religiosa, pèrdua d'Espanya, reconquesta, grans batalles, resistència heroica... Però què hi ha de veritat i què hi ha de reelaboració posterior? Què sabem realment de l'arribada dels guerrers islàmics a la península? Com van ser els darrers moments del regne visigot i els primers del domini musulmà? Esperem resoldre aquestes qüestions i algunes més al llarg del programa d'avui. Benvinguts a l'any 711. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana per parlar de la conquesta islàmica de la península ibèrica amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, com s'ha interpretat a nivell historiogràfic la conquesta islàmica de la península ibèrica?
1: Quina pregunta, eh?
0: Uau, per començar, comencem forts.
1: Si hi ha algú de Abogados Cristianos escoltant-nos, que tanqui el podcast. Va. No, bueno, a veure, és la gran pregunta, no? Perquè els romans van arribar a la península ibèrica, els visigots van conquerir la península ibèrica i els musulmans van envair la península ibèrica. Només hi ha aquests tres verbs per explicar el mateix, per referir-se al mateix, ja ens indica que hi ha alguna cosa darrere. Clar, des del punt de vista nacionalista hi ha molts peròs, o hi ha un posicionament molt clar, no? Si el regne visigot, com deien en l'altre programa, s'identifica en sectors tradicionals com l'origen d'Espanya, no? La desaparició d'aquest regne és la pèrdua d'Espanya, no? I això portarà, pues, a la recuperació de l'identitat nacional. A l'arribada de l'islam a la península ibèrica implica, per certs sectors, una mena d'antiespanyolitat, no? L'Àndalus no és només una cosa que no forma part d'Espanya, sinó que és la antiespanyolitat. No? Si definim una Espanya, una grande, libre, catòlica, apostòlica, romana, de cop i volta, no? Que durant uns quants segles això no fos així, genera un gran problema, no? No passaria que els visigots fossin arrians i no catòlics, però... Llavors, a nivell historiogràfic, ja veurem també, ho explicarem més endavant, que les fonts també són molt sui generis i, per tant, permeten una interpretació de la contrària. A nivell historiogràfic, l'arribada de l'islam, l'arribada dels contingents musulmans a la península ibèrica serà vist de moltes maneres, però no des d'una invasió brutal, sanguinària, no? Que passa a sang i a foc per sobre de la península ibèrica, apostolats que directament neguen l'arribada dels musulmans, no? No, Espanya mai va deixar de ser espanyola, no? Hi ha certa historiografia que directament nega el fet de l'arribada dels musulmans a la península ibèrica i diuen, s'inventen, per exemple, que és la pròpia població romana que per fer fora els visigots es converteix a l'islam i llavors després, però aquí no ens va envair ningú, no? Bueno, pues ja veurem que a nivell historiogràfic ens mourem entre diferents interpretacions. Intentarem veure exactament què diuen les fonts, de quines fonts disposem, què diu l'arqueologia, què és el que sembla que va passar o no va passar segons el que tenim. Però clar, penseu que és el moment de la construcció, o la pèrdua de la nació, és el moment inicial de la construcció de la nació, i per tant aquí s'han barrejat fonts històriques, fonts mítiques, relats romàntics, mites, personatges, no? Don Rodrigo, Don Julián, el no sé què, el no sé quan, Covadonga, Don Pelayo, llavors, clar, l'Òscar, no sé quan. Llavors, clar, ens estem movent, o certa historiografia es mou en l'acceptació crítica d'uns símbols nacionals, historiogràfics, que afortunadament l'acadèmia ha anat desmuntant, no? Però actualment, si un va a la secció de qualsevol gran superfície que vengui llibres, pot trobar, no?, postures molt diferents a nivell historiogràfic de què va ser el regne visigot, de què va ser l'Àndalus, i per tant és un bon meló que no sé fins a quin punt obrirem, però que ens anirem trobant al llarg del programa.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs mentira.
1: Mentira. Estem molt de Manu Chao sí. últimament, aquesta temporada, però jo crec que casa molt bé amb el que posarem sobre la taula els propers minuts. I bueno, anem a... vamos a contar mentiras.
0: Doncs amb aquesta introducció i amb mentira de Manu Chao, comencem, si et sembla, Alberto, per una qüestió metodològica. Quins problemes tenen les fonts escrites sobre la conquesta islàmica?
1: Clar, s'ha insistit molt, però mai està de més tornar a insistir en l'advertència sobre la parcialitat extrema, moltes vegades, de les fonts escrites que tracten la història de la península ibèrica durant tota l'alta edat mitjana, però ben especialment al segle VIII en particular, o la primera meitat del segle VIII. No? Penseu que per aquesta centúria disposem de molts pocs documents originals, molts pocs diplomes originals, i els que conservem o bé són interpolacions tardanes, o els conservem copiats, no?, 100 i escaig anys després, o formant part de cartularis que es formen, doncs, 150-200 anys després, no? Moltes vegades tenir un document del segle XI que diu que és una còpia d'un document del segle VIII no vol dir que aquest document del segle VIII existís.
0: Clar.
1: No? Perquè, o directament són documents falsificats, falsos. Durant l'edat mitjana europea hi ha una gran tradició, a mesura que els ambients monàstics volen afirmar el seu control de la terra, la seva autoritat, falsifiquen documents, no? I llavors, per legitimar que hi ha uns drets adquirits o que hi ha una preeminència adquirida, els escriptoris monàstics fan passar per originals, no?, del segle VIII, documents que no ho són, no? No només això, no només amb els documents purament administratius, sinó que si parlem de cròniques també tindrem molts problemes, no? I no només això, si les poques fonts històriques que tenim per aquest període, si les comparem amb el que diu el registre arqueològic, trobem que diuen dues coses diferents. Llavors tenim aquesta precaució: poca documentació textual, moltes sospites que aquesta documentació textual és partidista o directament falsificada, i de les poques coses que podem intuir, quan ho contrastem amb l'arqueologia, doncs tampoc acaben de quadrar.
0: I per què passa exactament això?
1: Bueno, d'entrada, perquè tota font escrita és parcial, especialment les que tenen a veure amb els relats històrics. Això passa sempre, passa al segle XIX, passa actualment, passa a Mesopotàmia, passa en tots, no? Però per altra banda, aquesta parcialitat inherent a una crònica o parcialitat inherent a un discurs, no?, històric, juntem que a partir del segle IX, o fins a finals del segle IX, comença a teixir-se tota una justificació del que es considera una anomalia històrica, no?, que és com conceben els cronistes medievals a partir del segle IX, i amb ells, no?, els cronistes del 12-13, els d'època moderna, i ben especialment els nacionalistes del segle XIX, que consideren que l'arribada de l'islam a la península ibèrica és una anomalia històrica, i que, per tant, aquesta anomalia històrica ha de justificar-se d'alguna manera, i aquesta justificació, que es farà com a mínim 150-180 anys després dels fets, en el millor dels casos, o 1.100 anys després dels fets, és això, és simplement una justificació interessada que busca explicar el per què cau el regne visigot i per què durant 7 segles, no?, va haver-hi Espanya com a nació, va tenir la maledicció, no?, de ser islàmica.
0: Tan greu és l'absència de fonts escrites fiables?
1: Clar, perquè es feu una idea. Pel segle VIII, o sigui, si traiem l'àmbit català, que, bueno, de la Carolingia i tal i qual, pel segle VIII tenim una absència gairebé absoluta de documentació original per l'antic regne, o pels territoris de l'antic regne visigot de Toledo. De fet, es conserva un únic document fiable de l'any 775, sobre la concessió d'unes propietats per la fundació d'un monestir prop de Lugo, tot i que sembla pel contingut del text fiable, però és una còpia del segle X, amb la qual cosa, doncs, sempre hi ha la sospita de si aquesta còpia modifica alguna cosa. Evidentment, existeixen altres documents datats en aquestes dates, però gairebé tots són falsificacions dels segles posteriors, fetes especialment en ambients eclesiàstics per fer-se amb propietats, al·legant uns suposats drets documentals. De fet, amb poques excepcions, als segles 8 i 9 del centre nord de la península, no, l'inici de la Catalunya Carolíngia, diem, sembla un altre panorama, però també quan s'ha fet tasca paleogràfica i diplomàtica sobre aquests suposats originals precarolingis o d'inici del món carolingi, veiem que potser també tenim un panorama menys frondós documentalment del que suposem. I pràcticament qualsevol document abans del 800, de la segona meitat del segle IX, segurament és interpolat, és fals, és modificat, és una còpia posterior, vull dir, és un element que ens trobem, potser la primera meitat del segle VIII a nivell documental és la pitjor documentada de la història d'Espanya o de la península.
0: I en l'àmbit andalusí hi haurà més sort amb tot això? Comptem amb més documents pel segle VIII, eh?
1: No gaire, no? Potser abans de contestar això crec que m'he deixat una mica d'explicar una mica més, no? Clar, no només una qüestió de diplomes, de documents, però perquè us feu una idea, el segle VIII, el que serà el primerenc regne d'Astúries, per entendre'ns, la cuna de la hispanitat i tot el que, potser se salven de les sospites uns 50 pergamins per tot el segle VIII, i dels quals relacionats amb la reialesa asturiana són 10-12, perquè us fa una idea, no?, de tot el que es diu sobre com es funda el regne d'Astúries, com inicia la reconquesta i tal, es basa sobre una absència total de fiabilitat, no? Ja potser parlarem d'aquí una estona no de documents, sinó de cròniques. Ja veurem que la situació potser és una miqueta millor, però tampoc millora. Gairebé no existeixen cròniques originals, i les que tenim moltes vegades estan interpolades o modificades posteriorment. En l'àmbit andalusí, en l'àmbit islàmic, malauradament tampoc tenim una millora significativa. De fet, de temps de la conquesta, la primera meitat del segle VIII, gairebé no hi ha documentació contemporània conservada a nivell andalusí. Pels segles 10, 9, 10, 11 també n'hem perdut moltíssima, i per exemple no hi haurà cròniques andalusines sobre la conquesta fins a segle i mig després dels fets. I de fet els primers relats o els relats més antics sobre el tema des de l'àmbit islàmic ni tan sols s'escriuen a la península ibèrica, sinó que es redacten des del califat, no? es redacten a Aràbia, o es redacten per exemple en cercles erudits egipcis, no? Per posar un exemple, aquesta figura del conde Don Julián, no? Que és aquell governador de Ceuta que Don Rodrigo li viola la filla, llavors ell ens diu els romansos, no? que deixa passar els musulmans, no? Perquè acabin amb el violador, com una mena de justícia divina, no es menciona fins a l'any 860. Okay. Aquest personatge clau en aquesta traïció als visigots no apareix fins a 150 anys després dels fets, no? Llavors, clar, ens movem en un terreny documentalment molt, molt escàs.
0: Si les fonts fins ara no són bones, amb quines fonts documentals podem comptar?
1: Clar, doncs bàsicament, com dèiem, el recolzament documental sobre els fets s'ha fet a partir de cròniques. Algunes contemporànies als fets i moltes d'elles posteriors, en diverses generacions, i com a mínim uns 160-150 anys posteriors als fets, no? Per exemple, pel segle VIII conservem només 5 cròniques, molt petites, alguna que mencionin, no?, què està passant a la península ibèrica, ni que sigui de passada. Potser la que més abunda en el tema és la Continuato Isidoriana Hispana, que està escrita, es creu, entre el 740 i 741, i parla del final del regne visigot, no? És una mena de crònica de fets del regne de Toledo entre el 601 i el 721. Pràcticament no menciona la conquesta de la península ibèrica per les tropes islàmiques, i l'única cosa sí que menciona ressenyable de la dècada del, no, finals de la dècada del 10, principis de la dècada del 20, és l'enfrontament de les tropes islàmiques més enllà dels Pirineus, a Motó d'Aquitània, vora Toulouse, no? Ni tant dels fets de la península ibèrica aquesta crònica pràcticament no menciona res. Covadonga, Don Pelayo, no apareixen per cap lloc. En canvi, sí que es parla d'autor d'Aquitània, que és aquesta primera persona que venç els musulmans, és el pre-Carles Martí. Una altra crònica que cita molt freqüentment, però telita, és la crònica mossàrab del 754, que és una crònica amb un marcat to apocalíptic i propagandístic, no? Té moltes referències a l'apocalipsis, utilitza un llenguatge molt simbòlic, no? Llavors, a nivell de les fets que relata és molt fiable, perquè és una font que està ja des d'inici pensada com una mena de propaganda apocalíptica, no? De tot s'ha anat a la merda, no? Llavors, una font que tu la llegeixes i veus que clarament és molt de part, paradoxalment, com és una crònica del 754 i és de les més properes, tot i que uns 40 anys després, als fets, molta part de la historiografia espanyolista més conservadora la considera una font superfiable.
0: Perquè es fa una idea, i ja està.
1: Perquè es fa una idea. Compara la derrota dels gots al 711 amb la caiguda de Troia. El que va passar al 611 és com quan els aqueus van, no? O la derrota de Jerusalem, no? Pels perses, o la caiguda de Roma, o l'assalt de Babilònia, perquè es fa una idea en el rànquing de pèrdues apocalíptiques. Aquestes dues, cal sumar-hi algunes que mencionen de passada o molt incoherentment o que gairebé no aporten informació, però que existeixen, el Chronicon Moisiacense, no? de Moisac a França, a l'Ordo Honorum Mundi, que pràcticament no menciona res, els Anals Portugueses, però cap d'aquestes cinc cròniques del segle VIII, per exemple, repeteixo, mencionen a Don Julián, mencionen a Pelayo, mencionen a la batalla de Covadonga, coses aquelles de l'imaginari no apareixeran encara, no? Perquè fa al segle IX directament no hi ha cròniques fins a final de segle, fins al 860 en el millor dels casos, 880-890, quan Alfons III d'Astúries ja comença la seva activitat cronística, no? Comencen a finançar-se, a incentivar-se cròniques que comencen a vincular aquest regne d'Astúries amb l'antic regne de Toledo, no? Una mena de neogoticisme descarat, no? 150 anys després, les cròniques rotenses, la crònica obetense, directament s'inventen la vinculació que el regne, no? Que l'actual regne d'Astúries és una continuació lògica del regne de Toledo, no? D'uns exiliats que es van refugiar allà, la resistència, el no sé què, però clar, vull dir, primera notícia 160 anys després, no? Molt vinculades amb l'intent de recuperar les seus episcopals perdudes, no? D'avançar cap al sud, no? És quan comença a teixir-se aquesta idea, no? de que el que s'està fent és una recuperació de territoris.
0: Això està assentadíssim, eh?
1: Clar, perquè què passa després? Que la cronística del segle XII i del segle XIII amb Alfons de Sen, no sé què, agafa aquestes cròniques com a... Clar. Són cròniques antigues que parlen dels fets, per tant han de ser veritables. Per tant, m'interessa, com jo estic conquerint territoris i instal·lant seus episcopals, m'interessa la justificació que donen. Després d'això, ja passa críticament al segle XVI, no? amb els humanistes, la historiografia del segle XIX, principis del XX, Menéndez, Pidal, Sánchez Albornoz, tota aquesta gent, clar, és el discurs de recuperació, no? De la unicitat d'Espanya, els hi quadra, i donen fi absoluta a unes coses que des del punt de vista, des de la mínima credibilitat cronística, no la té, no? I serà, per exemple, en aquestes cròniques, a partir de la dècada del 880, quan es creï el relat de la batalla de Covadonga i el mite nacional que d'aquí hi va, no? 170 anys on cap crònica del segle VIII menciona el fet, ni andalusina ni musulmana. Hi ha coses. Va haver-hi un conflicte al nord. Ah, hi ha un conflicte al nord. Un conflicte al nord pot ser que els Starks estan lluitant amb ves a saber qui, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Hi ha un bandit que no sé què. Ah, això deu ser un Pelayo, que era no sé quan. Bueno, de cop i volta, miracle, no? Llavors, precaució amb aquests discursos.
0: Doncs fet aquesta prèvia molt, molt, molt necessària per parlar del tema d'avui, llavors, Alberto, què és el que va passar a la península Ibèrica a partir de l'any 711? Pues què
1: no,
0: podem saber?
1: Pues no tinc ni idea, però bueno, una mica el que intentarem, no, de manera molt resumida, en el que queda del programa, és explicar aquesta qüestió, veure què sabem, què podem saber, què ens diuen les fonts, què ens diu l'arqueologia.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: sempre és bon moment per ficar Joc de Trons, la música.
1: Sí, paradoxalment mai és bon moment per acabar els llibres, eh, Martín?
0: Bueno, és que no, està, sí, molt, està molt enfeinat.
1: Sí, ja no cal.
0: Ja no cal, ja no, no cal. Ningú els espera ja, o què?
1: Jo no. O sea, jo recordo abans a més hi havia un comptador de vegades que ens pregunten quan surt el proper llibre, jo no sé si
0: s'ha trencat el comptador, ja passa, bueno, la volta.
1: Bé, passa res.
0: Doncs bé, comencem una mica posant context als darrers moments del Regne Visigot, que van fer fins fa res un programa, per tant segurament us servirà per lligar-ho tot. De com fet, estava la cosa?
1: Pues estava com a Joc de Trons, pràcticament, no? La situació que tenim, o la intuïció, el que veiem del Regne Visigot a inicis del segle VIII, és una situació de col·lapse, no? S'acostuma a posar la data del 710 com a exemple pràctic d'aquesta afirmació. 710 és l'any de la mort del rei Witiza, que no és un jugador de futbol, no, és Dani Witiza. Tot i que segurament sortirien els dos de festa superbé. El rei Visigot que mor al 710, no? I la successió del qual porta problemes. I és molt, és molt curiós, no? Les fonts del segle VIII tracten aquest personatge relativament bé. Era un rei que va fer coses bones, bueno, no ho va fer bé, va portar la crisi com podia i tal i qual. Però, en canvi, les cròniques propagandístiques asturianes de final del 9 el descriuen com un rei que porta el regne de Toledo a la decadència, no? Però aquesta sensació és més del segle IX, preveient ja el que vindria, que no la dels propis contemporanis. Sí, com sigui, a la seva mort es desencadena un conflicte successori protagonitzat per altres, entre altres personatges, per Roderico, sempre es diu Rodericus, es diu Rodrigo perquè sona més espanyol, no? Perquè,
0: clar.
1: I Agila, no? En línies generals, sembla ser que Rodrigo o bé va instigar un cop d'estat contra Witiza i el va assassinar, no? O bé va aprofitar-ne la mort per erigir-se com el candidat útil dels sectors de l'alta aristocràcia visigoda i va aconseguir ser nomenat rei. Per la seva banda, Agila no reconeix l'autoritat de Rodrigo i també es proclama rei, però de la part nord-oriental del regne. Vaja, la Tarraconense, la Narbonense, ja tu sabes. De fet, és molt graciós perquè hi ha cròniques més del regne, més del que després del que seran del regne de Toledo, cròniques que seran més de la part oriental, i per exemple en les cròniques de la zona de Gila, don Rodrigo no apareix mencionat mai. Si tu només tinguessis aquelles cròniques, Rodrigo no ha existit. Si agafes les cròniques de Rodrigo, Agila no ha existit mai. Sí, com sigui, Agila és un cas molt bonic de com funciona la historiografia pàtria sobre el tema, no? Perquè si hem de fer la continuïtat de que Rodrigo és el darrer rei visigot, uh-huh, i que per tant els visigots acaben a Astúries i per tant la reconquista comença allà en los picos d'Europa i va baixant, Agila no ha d'existir. Clar, però dels successors de Witiza, el que dura més, l'últim rei visigot, no és don Rodrigo, és Agila. L'únic que passa és que Agila és, te cometes, català. Perquè és el rei de l'Hispània, es proclama rei de l'Hispània oriental, és a dir, de Saragossa, de València, de Tarragona, de Barcelona i de la part sud de França, no? De Narbona. Per tant, és un personatge molt, molt incòmode i que la historiografia moltes vegades, a més, part de les no se sap ben bé qui és Agila, però hi ha algunes teories que el vinculen com un dels fills o parents de Witiza. Llavors, no és només l'últim rei visigot, sinó és l'últim rei visigot de la línia del penúltim rei visigot, vull dir, seria l'últim rei legítim visigot. És una línia que no s'ha explorat gaire perquè obre una derivada, és com la batalla de l'Ebro, no? Aquella cosa d'una república espanyola només a Catalunya i una Espanya franquista a l'Ebro, era un problema. Doncs passa això, no? No sé si és curiós que al final el discurs que s'ha fet sobre personatges com Agila, com a Rodrigo, sobre els últims visigots, està clarament polititzat per qüestions pròpies de l'Espanya contemporània, no? Llavors, bueno, veurem com es reivindica Agila.
0: Total, que quan els musulmans trepitgen la península ibèrica, pràcticament es troben una guerra civil visigoda.
1: Una mica és això, no? Independentment dels mites que es teixiran durant els segles posteriors sobre els motius de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península, el cert és que les elites visigodes es trobaven fragmentades i en una lluita entre si, no? Fet que explicarà en bona mesura la dinàmica de la conquesta.
0: I què sabem d'aquests exèrcits islàmics? Per què decideixen creuar l'estret just en aquest moment?
1: Bueno, expliquem una miqueta l'expansió islàmica, no? Tot i que ja N'hem parlat abastament en altres programes, no cal extendre's gaire, no? Després de la seva sortida de la península aràbiga, els exèrcits musulmans van tenir pocs problemes per avançar de manera fulgurant pels dominis perses, pels dominis bizantins. Perses i bizantins havien esgotat mútuament en una junta encarnissada, no? Que us rematem als programes de l'Albert sobre la pentalogia sobre Heracli. I en uns 30 anys... l'imperi persa i bona part de l'imperi bizantí són conquerits pels musulmans. Per a una paradoxa molt interessant, els va costar molt més, uns 50 anys, ensenyorir-se sobre les tribus berebers del nord d'Àfrica. Va costar pràcticament el doble conquerir les tribus amazics, els tribus berebers del nord d'Àfrica, que conquerir tot l'imperi persa i tres quartes parts de l'imperi bizantí. I si ho comparem, per exemple, amb els 3-4 anys que els hi costarà poc després fer-se amb el control del regne visigot de Toledo, encara pren una dimensió més important la resistència bereber contra l'avenç islàmic. Si valorem l'expansió de l'islam en temps del califat Omeia, ens trobem que en uns 90 anys després de la mort de Mahoma, el califat s'estén gairebé per uns 15 milions de quilòmetres quadrats, no?, arribant fins al centre de França, per la part occidental. Estem parlant, perquè us situeu, d'unes 30 vegades l'extensió d'Espanya, no? Per situar la importància relativa que té la conquesta de la península Ibèrica, que és una trentena part de l'espai conquerit, i es conquereix en 3 anys.
0: Carai, i per què serà tan fàcil tot plegat?
1: Clar, a banda de l'evident debilitat política dels mons bizantins, el món persa, hi va haver també un factor ideològic en la fulgurant conquesta inicial de l'islam, no? Per exemple, qüestions ideològiques d'afinitat amb el monofisisme majoritari a províncies com Síria o Egipte, que fan que aquest discurs islàmic, no, sigui ben vist per la població, no? I es puguin arribar a pactes, es puguin arribar a tractats de submissió, a rendicions, no? De fet, l'excepció és la resistència, i la resistència amazic, la resistència berber, serà tan sorprenent, durarà 50 anys, dues generacions, no? Els avis, els pares i els fills lluiten contra els musulmans, que fins i tot els àrabs van crear explicacions legendàries de per què els amazics eren tan resistents, com la que vinculava els amazics amb els filisteus, no? Aquells filisteus, aquells pelesets, Goliat, no? Aquell suposat poble del mar que va estar a la regió del Llevant Mediterrani, que va ser expulsat pels israelites, no? El rei David contra Goliat, doncs els àrabs van arribar a dir, doncs aquests tios berebers del nord d'Àfrica són tan aguerrits i tan forts i tan resistents i tan caparruts que l'única explicació possible és que són els descendents d'aquells filisteus, no?, que segles abans van ser expulsats pels israelites, aquells gegants forts i resistents, i que es van refugiar, no? Es van convertir en tribus del nord d'Àfrica, i fins que no hem vingut nosaltres a conquerir-los, resistien, no? Però per això ens parla de l'excepcionalitat de la resistència. En qualsevol cas, cap a finals del segle VII, un cop conquerida Cartago l'any 698, és a dir, just una dècada abans del salt a la península, tenim ja pràcticament garantit el domini islàmic de gairebé tot el nord d'Àfrica.
0: Molt bé, i què portarà el califa Omeia a interessar-se justament per la península Ibèrica?
1: Doncs sento decepcionar molta gent, però poca cosa més que està enmig dels seus objectius. Cal que pensem que en aquests moments l'estratègia Omeia d'assetjar la capital bizantina de manera directa estava demostrant-se un fracàs monumental. Els setges que s'havien fet sobre la capital bizantina eren un fracàs. Vam fer fa poc un programa per Massena sobre el foc grec, us convidem a que el revisiteu. L'assalt directe a la capital de l'imperi bizantí era inviable, i per tant es comença a plantejar una estratègia que passa per una àmplia tenalla, no?, per l'est i per l'oest, que comenci a encerclar, no?, i asfixiar els dominis bizantins, i que a banda de pressionar per l'est i pel mar, pressionés Constantinople a través de la ruta terrestre. I això és el que farà que des del nord d'Àfrica es comenci, no? Per això, en pocs anys tenim els exèrcits andalusis ja creuen els Pirineus i el centre de França, perquè la seva idea és encerclar, no?, arribar a Grècia per l'altra banda. Per tant, a inicis del segle VIII, el salt a la península Ibèrica semblava el pas natural a fer. Comencen a construir-se drassanes a punts estratègics del nord d'Àfrica, per exemple a Tunis, comencen a fer-se estructures per construir vaixells l'any 708, no? Aquella idea de els musulmans arriben perquè se'ls convida, perquè s'immiscueixin en les guerres civils visigodes. No, ja 3 anys abans estaven construint vaixells. El nou governador de la província d'Ifriqiya, un dels protagonistes de la conquesta, Musa ibn Nusair, comença a realitzar incursions sobre les Balears, no?, per començar a controlar també les illes. Tànger, Ceuta es conquereixen el 708, el 709 respectivament, no? Doncs ho tenim pràcticament tot llest. 708 comencen a construir-se vaixells, conquereixen les últimes places del nord d'Àfrica, i només una llengua de mar, no?, de tot just 14 quilòmetres separa banda i banda de l'estret.
0: I ens has avançat abans, aquí tenim la llegendària figura del comte Julià, que era governador de Ceuta.
1: Sí. Sí, un personatge, com tants altres, a cavall entre la realitat i la llegenda. De fet, tampoc sabem ben bé, com altres personatges, no sabem ben bé qui són. Aquest Julià, hi ha qui diu que és un governador bizantí. Penseu que aquests territoris, Ceuta, alguns territoris del nord d'Àfrica, encara depenien de Bizanci, formaven part d'aquella expansió occidental del món bizantí. Llavors era un funcionari bizantí, era un funcionari visigot, era un autòcton, era un bereber, era un, bueno, no s'acaba de saber qui és, no? Cada tendència historiogràfica li dona el seu origen, no? Però sobre ell es forja la història que justifica el pas dels exèrcits islàmics cap a la península Ibèrica. No entenem en el tema perquè no dona temps, tot plegat és una revelació posterior que busca sobretot vincular la indignitat del regne visigot, vinculant, no?, explicant la caiguda del regne visigot per la decadència moral del regne, no? Com tantes altres vegades a la història, es vincula una violació a la pèrdua d'un regne. És un tema recurrent i que és un tropos literari. Quan es crea aquesta idea de Don Julián i Florinda i Don Rodrigo i no sé què, el que s'està fent és agafant un model, per exemple el mateix de Tarquini Superb, no?, i al final de la monarquia romana, no?, el rei és un tirà que viola dones dels seus nobles i per tant està justificat que aquest rei desaparegui, no? Pues és adaptar, no?, a l'escenari modern una cosa que no sabem si va passar, no sabem si va passar així. Sigui com sigui, la venjança de Julià, o Urbà, segons altres fonts, serà oferir-se a Musa ibn Nusair com a ajuda per tal de conquerir el regne visigot. Jo et passo tota la info que tu vulguis, jo et dono tota la informació de com és el regne, jo et deixo entrar a Ceuta, jo et dono vaixells, i tu vés a matar aquell fill de la gran puta que ha violat la meva filla, no? Com a explicació literària, romàntica, nacional, és perfecta, perquè llavors la caiguda és, no?, tenim per una banda una traïció, però que està justificada per una indignitat, no? El perro Rodrigo, no?, és un personatge indigne. I com a governador de Ceuta tenia a les seves mans el pas de l'estret.
0: I aleshores com és que es comença a organitzar aquest pas?
1: Penseu que els conqueridors àrabs i siris venien d'una complicada conquesta del món bereber, lenta, farragosa, amb una geografia complicada, no especialment rica, i un cas diametralment oposat al que es presentava ara. Hispània vista, no?, la costa d'Hispània vista des de l'altra banda de l'estret, era vista com un territori afeblit políticament, però amb grans recursos naturals, no?, amb grans recursos de botí, amb una capacitat d'assentament de tropes important. Penseu també que els berebers que acaben de ser islamitzats tenen la fe del convers, no? Són tropes molt, molt a tope, però a la vegada són tropes de segona, no vistes en tots els drets. Això portarà en els primers anys de l'Andalús a problemes entre berebers, siris, àrabs, però bueno, no ens avancem. Sigui com sigui, l'estiu de l'any 710, Tarif va comanar una petita força expedicionària, se'ns diu, ja a vegades s'ha qüestionat la realitat d'aquesta primera expedició, i amb 4 vaixells creuen l'estret i desembarquen a Tarifa, que precisament es diu així perquè va ser el lloc on Tarif va desembarcar. El seu viatge era una expedició exploratòria, coincideix amb el moment, no?, de la mort de Buitiza, les lluites intestines pel control de la corona, i després d'arribar-se fins a l'actual Algeciras, tornen amb un bon motí i segurament també amb informacions sucoses, no? Penseu que durant l'estiu del 710 el regne visigot s'estava dividint, o estava dividit ja, entre Rodericus, don Rodrigo, i Agila.
0: I què farà en Musa ibn Nusair amb aquesta informació?
1: Doncs el primer que fa, sembla que destitueix a Tarif, i diu, quita, ja me pongo jo, i el substituirà per un altre personatge, en Tariq, tall de Tarif a Tariq, Tariq ibn Sirjat, tampoc sabem ben bé qui és, a qui encarregarà una nova expedició a la península per l'any següent. La logística segur que va ser complicadíssima, perquè es creu que es van mobilitzar uns 7.000 homes, la majoria berebers, que a l'abril de l'any 711 comencen a desembarcar, no?, amb uns quants vaixells, amb viatges, no?, ara 100, ara no sé quant, ara 50, ara 200, vora Algeciras, i comencen a concentrar-se vora el que anomenaran Jabal Tariq, és a dir, la muntanya o el pujol d'en Tariq, no? Jabal Tariq, Gibraltar. A aquesta primera onada li seguirà una segona, mesos més tard, amb uns 5.000 homes més, no? Està ja planificant-se aquest desembarcament a la península.
0: Clar, i els visigots què fan? S'ho miren? Com reaccionen? Clar, perquè arriba molta gent allà.
1: Els arriben un WhatsApp a la comunitat de veïns, de hi ha gent rara caminant rondant per la porta del pis, i són els cabrons de Securitas Direct fingint que hi ha delinqüència per estar farta. No passa res. Com cada primavera, l'exèrcit visigot, recordem, una petita elit, no?, que controlava la població, l'antiga població hispanoromana, es reunia a Toledo per marxar una expedició allà on calgués. Normalment la tradició marcava que segurament fos una expedició per sufocar alguna revolta al nord, no?, per lluitar contra els bascons, contra els asturs, a Galícia, però a vegades simplement servia per convidar algun senyor poc disposat a lliurar els tributs anuals, no? Diguem que anualment es reunia l'exèrcit. Pel que sabem, en el seu primer i únic any de regnat, Rodrigo va mobilitzar aquesta host visigoda cap al nord de la península, és a dir, just en direcció contrària a la que hauria de dirigir-se, perquè ella en el 710 organitza una expedició per pacificar els bascons, perquè no sap que estan arribant els altres, no? Tot i que sembla que ben aviat li arriben les informacions, penseu que hi ha un sistema de fortificacions, almenares, rotllo el que Rohan, venga, i relativament ràpid gira cua i baixa fins a l'actual Andalusia per veure què està passant, no? I pocs mesos després del desembarcament de Tariq a Gibraltar, els dos exèrcits es troben.
0: I serà la famosa batalla de Guadalete.
1: Sí, famosa batalla de Guadalete, explicada com un de les jornades més significatives de la història universal d'Espanya, una de les jornades, o sigui, sembla que va durar més d'un dia, però mai deixis que la realitat t'espatlli un titular, una de les batalles decisives de la civilització occidental, però sabem ben poc. De fet, actualment ni tan sols hi ha s'ha aconseguit identificar el camp de batalla, perquè hi ha diferents propostes topogràfiques, no?, i etimològiques sobre en quina zona pots, no?, dins dels mons transductins, més propers a Algeciras, més propers al riu Guadalete. Es diu batalla de Guadalete perquè fa referència a les fonts musulmanes que identifiquen el lloc de la batalla amb el topònim Guadilaca. Guadilaca, Guadalete, que simplement vol dir el riu del llac, no? Però al final, quants rius surten d'un llac? Uns quants. Llavors, hi ha hagut s'ha portat a problemes per marcar exactament on és l'indret que s'esmolpa la batalla. Tampoc s'ha trobat un lloc on hagis trobat cossos, un xoc. Tot i la importància del xoc, en sabem poc de com es va desenvolupar la batalla, perquè pràcticament no hi ha fons sobre la mateixa, i n'hi ha qui pensa que fins i tot que no va ser una batalla, sinó van ser dues diferents. No entrarem. El que sí que sabem és el resultat de la mateixa: la derrota de Rodrigo i els seus, segurament facilitada per una traïció interna, no? Part d'aquests visigots que seguien el rei en aquest moment de inestabilitat, de crisi successòria, de tal i qual, segurament aposten per Agila, o aposten per algun altre dels candidats, i enmig de la batalla abandonen la batalla, segurament pacten amb els musulmans i abandonen a Rodrigo a la seva sort. Sigui com sigui, després de Guadalete, Rodrigo desapareix de la història.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: pues seguim al Portes de Troia, recta final del programa d'avui, dedicat a la península, a la conquesta islàmica de la península ibèrica, i estàvem a Wadi Laka. Sí. Després de Wadi Laka, què passa?
1: Wadi Laka? Waka waka. No. Després de Guadalete, què? Doncs la cançó que...
0: Suposo, l'he provocat, eh? Suposo, ho he fet. Aquí que... el guió posa Guadalete. Però vaig a dir-li Guadilaca dos vegades, aviam què passa.
1: Què passa.
0: I ha reaccionat
1: suposo
0: com esperava.
1: Suposo que els vencedors de Guadalete sí que van fer waka waka.
0: I perquè Carlos està rient, i bueno, aquest tio què fa? Bueno. No, és justament, l'he provocat, era sabiendas.
1: Doncs després de Guadalete ve la cançó que hem escoltat. De cop i volta, per molta gent a la península ibèrica, els visigots és... aquella persona que tu havies conegut, no? I de la que borres el número, i de la que envies un amic a que li reculli les coses, les teves coses a casa. Uf. És allò, és, bueno, algú que jo acostumava a conèixer i que ara este M. Rajoy no sé de què usted me habla, no? Doncs, bàsicament, l'esfondrament, sembla que l'esfondrament del regne visigot és total i immediat, no? Tradicionalment s'ha parlat molt de la debilitat del regne visigot, no? I com això explica l'avenç musulmà, no? Clar, el regne visigot era un regne afeblit i per això després de Guadalete no hi ha ningú, no? I per això explica la ràpida expansió islàmica. La veritat és que la qüestió és que és a la vegada més simple i més complexa, no? Perquè la derrota de Guadalete, fos pel motiu que fos, per traïció, per militar, eren dos forces bastant equiparades, implica que no hi hagi més resistència davant l'avenç musulmà. Existia tot un ampli conjunt de places fortificades, ciutats, places fortes, edificacions defensives que podien haver-se utilitzat o que podien haver plantejat una defensa eficaç. I fins on sabem, la situació en aquests compassos inicials, bueno, era, encara estava molt al fil de la navalla, no? Però per què no passa això? No, perquè, bueno, este, clar, el regne visigot era molt dèbil i clar, bueno, els van ficar el primer gol al minut 10 i ja es van esfonsar.
0: Sí, sí.
1: Home, hi ha partit, no? Hi ha dos parts, no? Per què va passar això? Doncs, per una banda, hem de pensar que finals de la primera dècada dels 700, l'estat visigot estava partit en diferents blocs, en una sort de guerra interna que ja hem anat indicant, no? En aquest context, l'arribada de les tropes de Tarik segurament havia estat vista més com un element desequilibrador en el conflicte, no? Una sèrie de mercenaris, una sèrie de convidats inesperats que podies haver fins i tot, no?, cridat a la península i que s'esperava que es retiressin un cop fet a la... no?, que servissin per derrocar a Rodrigo i que després es marxessin al nord d'Àfrica, no? Segurament part de la noblesa visigoda anti-Rodrigo calculava en els seus càlculs polítics, no? Preveia aquest escenari, no? El que no es va saber calcular és que els musulmans no només no es retirarien, sinó que s'assentarien fàcilment a la península.
0: Clar, esclatarà aleshores un conflicte obertíssim.
1: No. De fet, en els primers moments hi ha una calma

0: tropes bereberes, ni l'arqueologia ha tret a la llum un sol nivell de destrucció violenta en cap de les tres ciutats, ni cap traça de conflicte que es pugui datar a inicis del segle VIII. Per exemple, en canvi, sí que estan documentades en aquestes ciutats, després de la revolta bereber, o a partir del segle IX, quan hi hagi revoltes d'aquestes ciutats contra l'emirat i que està avançant cap a califat, aquí sí que trobarem, no?, que hi ha revoltes urbanes, que hi ha destrucció, però en el suposat moment d'invasió no trobem cap estrat ni cap indici arqueològic de resistència.
1: Sí, no hi ha violència, doncs?
0: Sí que n'hi ha, o com a mínim a nivell textual, no? La primera violència d'aquests anys la trobarem a les cròniques islàmiques redactades uns 200 anys després, quan es narren episodis, no? Quan les cròniques narren, no?, la conquesta valerosa de la península ibèrica, comencen a parlar de batalles, comencen a parlar, no?, del dret de conquesta, però són cròniques que s'han escrit 200 anys després i que moltes vegades els episodis que narren estan calcats amb pèls i senyals quan s'ha fet l'estudi, per això està tan necessari que les disciplines històriques col·laborin, no?, i que l'arqueologia col·labori amb l'estudi de les fonts escrites o de les cròniques. Quan s'han analitzat els exemples violents que es posen, resulta que són exactament iguals, són calcats d'episodis que s'expliquen que van passar exactament igual a la conquesta de Síria, a la conquista de Pèrsia, a l'Antic Testament, o al revés, quan les fonts cristianes expliquin la violència dels musulmans, explicaran coses que passen, sorpresa, exactament igual que la resistència dels macabeus contra els grecs, no?, o la resistència dels no sé qui contra els romans. El que s'està tirant és de tòpics literaris, no?, d'idees literàries, que, vale, jo haig de parlar de violència, doncs agafaré l'exemple de no sé què. Us poso un exemple molt divertit. En una d'aquestes ciutats andaluses, alguns defensors cristians, suposats defensors cristians de la ciutat, sigui quina sigui, aconsegueixen capturar un musulmà, i capturen un musulmà que casualment és negre. I llavors, com hi ha aquesta idea de que a la península ibèrica mai s'havia vist una persona negra, que és mentida, pensen que aquesta persona està tenyida. Mira, han tenyit una persona de negre! I llavors, encuriosits, decideixen fer el que faria tothom, que és rentar-lo. No? Si m'entro una persona negra i és que l'han pintada, anem a ficar-lo en una banyera allà a frotar, a treure-li el tal, clar. Us podeu imaginar com acaba la cosa, no? El captiu aconsegueix escapar, no?, amb la pell tot torturat, amb la pell feta tires, aconsegueix arribar al campament, i quan hi explica a l'exèrcit que està sitiant aquesta ciutat les barbaritats que estan fent els defensors, els altres recrudeixen l'assalt, no?, i fins i tot quan arriben al lloc on havien retingut aquest musulmà, casualment és una església, la cremen, no?, a la gent que hi havia allà, o els decapiten, no?, estos bàrbaros, què fan, tio, deixar-lo. Pues aquesta història exactament igual s'explica en les cròniques àrabs que va passar a Síria gairebé 100 anys abans. Clar, són tropos literaris. Llavors, si tu agafes això escrit 200 anys després, que és clarament una cosa que està inspirant-se en fets per justificar, no?, per justificar la barbàrie dels defensors, fixeu-vos que indocumentats eren a la península ibèrica que no sabien que era un negre i a sobre el torturaven. Clar, si tu agafes això i consideres que això és la realitat del que va passar, pues bueno. Sí, com sigui, repetim, l'arqueologia no mostra cap trauma al registre arqueològic de l'època i el que es percep més aviat és una continuïtat.
1: Aleshores, tampoc hi haurà lluita a Toledo, la capital?
0: Tampoc. Toledo estarà tot sola, no? Segons sembla, les elites visigodes, davant l'avenç musulmà, abandonen la ciutat, i quan els musulmans arriben a Toledo, es troben que l'han evacuat. S'han emportat tota la riquesa de la capital, han fugit i s'han emportat tot el que poden.
1: Això és una bajona. I no passa res més enlloc?
0: Sí, pactes.
1: Ah.
0: Potser el pacte més famós que tenim és el que et farà Teodomir a Múrcia, Tutmir, liquidada la monarquia visigoda i eliminats els nobles més partidaris del conflicte, que segurament van morir a Guadalete. El que es desplegarà és una política de pactes amb els nobles més conciliadors i davant de la indiferència de la població, no?, d'aquell visigot del que vostè en parla, i amb la connivencia dels visigots, que la majoria dels quals en els territoris sotmesos es mantindran sense gaires problemes, no?, perquè també els musulmans en aquell moment tampoc tenien gaire interès que la gent es convertís a l'islam. Això vindrà després. Pels vols al 713, els pactes de submissió són la forma estàndard de relació entre els nous dirigents i les elites hispàniques. No cal combatre ningú per res, merament hi ha un canvi de senyors. Deixar de pagar tributs als visigots de Toledo i passar a fer-ho als musulmans de Còrdoba. No? Tutmir, el Teodomir murcià del que acabem de mencionar, governarà tranquil·lament el

0: seus territoris fins a la seva mort l'any 744, 30 anys després, 31 anys després d'aquest pacte. El succeirà el seu fill, Atanagil, que fins i tot conserva el nom got sense problema, no? Les elites autòctones s'aniran islamitzant, això sí, en major o menor mesura, i emparentaran amb els nouvinguts. Ho faran, per exemple, hi ha el cas de Cassius, no? Aquest que donarà lloc al llinatge dels Banu Cassi a la vall central de l'Ebre durant l'edat mitjana. S'han fet molta novel·la històrica i molta cosa, no? Però la situació és aquesta.
1: I al nord, la cosa al nord serà tan plàcida?
0: També al 713 s'inicia la conquesta del nord-oest de la península. Pensem que encara, més enllà de l'Ebre, no s'ha passat. En sortir de Toledo, Musa ibn Nusayr rep una delegació de personatges que sembla ser provinents de Galícia, que el que volen és pactar amb els nouvinguts. De fet, els vascons, els astuts, que havien estat un mal de cap de romans, de visigots, en un primer moment, fins a la dècada dels 730, pacten amb els musulmans, els hi paguen el tribut. El problema vindrà quan els musulmans pugin els impostos i després el que s'enfadin i deixin de pagar-los. Hi haurà una revolta fiscal, però 20 anys després de la conquesta, no en el moment de la conquesta. L'arqueologia de la regió, per exemple, demostra una ocupació planificada del territori, i aquell mateix any ciutats com Pamplona, Astorga, Lugo reconeixen l'autoritat islàmica, i aquí no passa res. I al 714 ocupen també la meitat nord de Portugal, entre Santarém i Coimbra, per entendre'ns.
1: O sigui, que en qüestió de dos anys s'ha ocupat tot el territori que dominava Rodrigo al 711.
0: Sí, i a partir d'aquest moment, i fins i tot més, perquè s'ha pactat amb els vascons. A partir d'aquest moment, Musa comença a interessar-se pels territori sota control de Gila, que fins ara no s'havien tocat, i sense gaire esforç van caient Saragossa, Lleida, Tarragona, Tortosa, València, Barcelona, Narbona. A inicis de la dècada dels 720 els exèrcits islàmics ja es troben més enllà dels Pirineus, a la zona de Tolosa.
1: I tots, ja per acabar, tots seran flors i violes?
0: Ni molt menys, però el més significatiu és que els problemes vindran per tensions internes entre els conqueridors més que per resistències indígenes. El control del que ben aviat comença a anomenar-se l'Àndalus motivarà les primeres tensions polítiques entre els responsables de la conquesta, no? Per exemple, Tariq serà destituït, Musa ibn Nusayr serà cridat a retre comptes a Damasc, on serà acusat de corrupció i empresonat, el succeirà el seu fill com a governador de la península, però també ha fet caure en desgràcia, serà denunciat pel califa, que també l'executarà, i s'aniran en els primers anys de domini islàmic, que es van succeint diferents governadors, diferents walis força efímers. Ja per acabar, cal ressenyar que les tensions, el que portarà problemes en aquest moment no és la conquesta, sinó són les tensions, per una banda, entre els berbers i els àrabs dins de l'assentament de la península ibèrica, que portarà una revolta oberta dels primers a la dècada dels 740, la tensió més enllà dels Pirineus, a la dècada l'aturada de l'expansió islàmica per ordres califals, no? Penseu també que estem a mitjans del segle VIII, moment en què el califat Omeia, no, serà substituït violentament pel califat Abbasí, i s'aturarà la conquesta i començarà a haver-hi tensions internes, però que jo crec que si les expliquem les expliquem en un altre programa, però retinguem aquesta idea, no, en aquest primer esbós d'aquests primers anys d'arribada musulmana. La situació quan es compliqui, es complicarà per altres coses que no pas per les que tots pensem.
1: Doncs fins aquí el programa d'avui. Avui li agraïm a l'Alberto Retxe que ens hagi endreçat el tema mental, perquè ja està molt ple de palla romàntica i segurament valia la pena dedicar un troia a la conquesta islàmica de la península ibèrica. Gràcies, Alberto Retxe.
0: A tu.
1: Avui amb el Carlos Lecegui i el control tècnic, que us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
2: The Fate of Ophelia.
3: Ràdio Palafolls.